0: Ideal per aquesta nit de dimecres, Another 54 Ultra, Talk to You, com ens agrada aquesta cançó, eh? I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits a Flashback. Benvinguts si us acabeu d'incorporar a través de totes les freqüències repartides arreu del país i també a través de l'streaming, a través de la pàgina web i també de les aplicacions.
1: Amb Andreu Preses.
0: Primera cançó que coneixem de l'Alba Morena, agafant l'èxit de Manel, El mar.

0: Ens ha acompanyat tot l'estiu. Energia. Doctor Prats de Flashback. Vols més èxits? No desconnectis de Flashback. I, a més, pots votar per la cançó que més t'agradi a la nostra llista. La llista més escoltada del país de Catalunya. Vols votar per Olivia Rodrigo? Va, fes-ho. Drop Dead. Bona nit. Només èxits. Flashback.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

qui dorm amb tu. La nova de Ginestar i Nil Moliner ja és dins la llista. Amb qui estaràs? Teddy Swims es queda a la pujada més forta de la setmana. 10 amunt per Mr. Nou Idol. I el número de la llista és pels Amics de les Arts. Segurament t'estimo, lidera els èxits

No som a diumenge, no patiu, som a dimecres. Són els Catarres. Enrere, la morotxa de l'Ucla. I ara, des de la banda sonora de la pel·lícula Toy Story 5, com ens agrada I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Aquesta és una de les 45 cançons que, si vols, pots votar a la nostra llista, la llista més escoltada del país, capitanejada per Jordi Quadres, cada diumenge a partir de les 5 de la tarda. Per cert, aquesta cançó és l'èxit de la setmana, Moving to the Sun, Àgel, l'amic de la casa. Són les 3 i 3 minuts. A punt, Dai Dai, de la Shakira, Mamaduixa, Justin Bieber, abans d'Hora Yaquis. Flaixer, escriu amb 31 fam.
1: Amb Andreu Preses.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: passa, la vida és més sabrosa.
1: Ai, la graciosa, sí, la cançó també.
2: Quevedo, Elvis Crespo, col·laboració de luxe per una de les cançons que sí o sí ha estat d'aquest estiu 2026. Tot i que la nit d'avui hem passat una mica per pluja i ens va deixant enrere l'estiu, eh? Va, que tenim primera cançó.
3: Amb Andreu Preses.
2: Apunta bé l'artista, es diu Chris de Sarandi, amb Good Old Days.

10 anys justos fa que corre entre nosaltres aquesta cançó de Mike Posner a Tocapilín i Ibiza. I ara, gran èxit i clàssic de Sopa de Cabra, versionat per Jordi Stone, el Far del Sud. No va trobar.

0: de dijous. Què millor que amb Another amb 54 Ultra, Talk to You, a Flashback. Només èxit, la ràdio musical de Catalunya. Pots recuperar tots els millors moments des del matí, la mare que va parir, el feedback, el backstage, la sessió Flashback. Ho pots fer tot a flashback.cat i també a les nostres aplicacions. Va, per l'iPhone, per Android. Només
1: èxits amb Andreu Preses. Flashback.
0: Que bé que sona la nova de Karol G amb Bruno Mars. Still.

Mai es posa la vida dels altres. No, la Shakira, amb Belé, Algo tu, que sona a Flashback. I ara, el ventilador rascant la guitarra, Panda Orion i Búhos a Flashback.

0: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.
1: Flashback. M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

Anna Mena, Lola Índigo, per tu, sencera, Petito a Flashback. No desconnectis, et perdries? Mira, Coldplay, Olivia Dean, l'Aitana... Abans hem d'escoltar Miki Núñez. Sí, un altre cop.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.
3: Flashback.
4: Yo, what's up, guys? This is Bishop.
5: Hey, this is Ultra.

0: Què té, aquesta cançó? Ah, Àgel i Mael Engel amb la veu d'Ultranaté, Moving to the Sun. Per això és l'èxit de la setmana. Són les 5 i 3 minuts.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: Doncs mira, ara Sutherland, Quevedo, Elvis Crespo, Olivia Rodrigo, serà després d'Alex Warren. Fever Dream, molt bon dia.

0: tots els dies que vindran.
1: No pateixis, no pateixis. Diumenge, sense drama.
2: Són els Catarres. Mira, no desconnectis, et perdries... Oh, quina cançó, mare meva. Hangover, des del 2012, de Tayo Cruz, amb Floraida. També tenim per aquí a Taylor Swift, Joan Dausà, Teddy Swims... Més varietat que aquí. Oh, i ara... Només èxits. Flashback. Estén la tovallola a la platja. Rayos de sol, Henry Méndez amb Juan Magán.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vam esquiar tot el matí, jo estava rebentada, no podia amb la meva vida. Total, que dèiem, anem al bar, vale, anem al bar. I jo vaig entrar després d'ell, mentre que em traia els esquís i tota la mandala. Total, hi havia un tio a la barra i me'n vaig anar cap a ell i vaig fotre-la amb el cul i dic, què has demanat, carinyo? I el tio es gira i no era el meu home. I el meu home sortia del bar, allà pixant-se de riure.
0: El matí, la mare que el va parir. Més a Flashback, amb Carles Pérez.
2: This is Taylor Swift and this is my single.

Alguna cosa especial envolta aquesta cançó de Beyoncé. A partir de les 6, una nova edició del Matí, la mare que va parir. Una abraçada, Andreu Preses. Me'n vaig amb la nova de James Blunt.

0: Gone, gone, gone, amb Teddy Swim, Stones and I, David Guetta, per començar el dijous de Rajòmetre.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: I el que us deia, comença el matí, la mare que el va parir, edició de Rajòmetre. Ja sabeu que el dijous obrim aquesta, jo crec que és la secció més famosa de la ràdio, perquè rajeu del que vosaltres vulgueu, despotriqueu i arribeu a la feina descansats. Dijous de Rajòmetre.
2: Te lo pondré a Rajòmetre.
0: Exactament, o també tinc aquesta versió.
2: Atento, que te lo meto a Rajòmetre,
0: Vale, esteu, quedeu advertits. Ja podeu començar a enviar rajòmetres al 628-414-029. 628-414-029. Tinc el WhatsApp obert, així que a mesura que els vagi rebent, els anirem escoltant. Benvinguts en aquest dijous 17 de setembre del 2026, en el qual parlarem d'extraescolars dels nens i les nenes. Això us preguntarem, això ho farem quan estiguem a punt d'arribar a les 9, que els nens i nenes estiguin arribant a l'escola, els preguntarem què tal aquest inici d'extraescolars i si han canviat o no d'extraescolar, com els va els primers dies d'extraescolar, quines fan, quines han deixat de fer, etcètera, etcètera, etcètera. Això els hi preguntarem als nens, perquè ja sabeu que els dijous també obrim el WhatsApp als més petits, als oients més petits del matí i la mare que el va parir. A part d'això, el joc de les paraules en premi doble, perquè hi ha samarreta del programa i entrades per l'Aquàrium de Barcelona, que si l'Àlex Huguet, que ve amb nova música i a més us regalarà un lot de llibres en català, que si... Què més tinc per aquí? En fi, repassem l'actualitat del dia. Per cert, dia d'estrena avui. Estigueu atents. Secció d'idea trista. Bé, en fi, tantes coses que han de passar encara fins que siguin les 11 en aquesta edició de dijous. La setmana ja fa baixada del matí, la mare que el va parir. De seguida repassem quin temps farà avui. A veure què tal el tema de les pluges i tal que vam tenir ahir, si seguirà o no, amb el Jan Pons. Això serà de seguida. Gràcies per escoltar-nos tant d'hora, tant d'hora. Gràcies per deixar que us carreguem les piles i la bateria. Jo sóc en Carles Pérez. Això és el matí, la mare que el va parir. Benvinguts a Flashback.
1: Ja sabem que no t'agrada matinar, però això no ho pots triar. El matí, la mare que el va parir, i comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Amb Carles Pérez.
0: Veurem què passa el diumenge amb aquesta cançó, perquè és el nostre actual número 1 de la setmana. Els Amics de les Arts, segurament t'estimo. No.

0: Macklemore, amb tota la polèmica que l'envolta o que l'ha envoltat últimament amb el seu jamiti Can't Hold Us, des del matí la mare que el va parir. Per cert, si voleu saber més d'aquesta polèmica, entreu a l'Instagram de Flashback, @flashbackoficial, on us l'explica l'Albert Planadevall. Allà tenim un vídeo explicatiu de la polèmica entre ell i Ed Sheeran, o amb ell i Ed Sheeran. Al matí la mare que el va parir, un quart menys dos minuts de set.
1: Tranquil! No ets gandul.
2: Segur?
1: Ets lent en despertar-te.
2: Oh, vale, vale.
1: Al matí la mare que el va parir, el remei més efectiu contra la mandra matinal. Només a Flashback, només amb Carles Pérez.
0: I ara cop d'ull al temps amb el Jan Ponsa. Hola, Jan Ponsa.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
4: Petits ruixats.
0: Bueno, després de que hi caigués el món, ahir la tarda, déu-n'hi-do les imatges de Barcelona,
3: sí, sí,
0: de les rondes, en fi, del Camp Nou, també, de molts llocs de Catalunya, petites inundacions, bueno, va ser...
3: Sí, va ser bastant caòtic tot plegat. Va arribar també aquesta alerta, aquest desalert, al final, a la nit, al Barcelonès i al Maresme, també a punts del Penedès, perquè les pluges realment van ser molt intenses, es van acumular més de 100 litres en punts dels barris alts de Barcelona, també entre 90 i 100 litres també a punts del Garraf, del Baix Penedès, també de l'Anoia, de forma local, va haver-hi doncs, aquests problemes amb aquestes inundacions que estaves comentant. Tot això ho deixem una miqueta enrere, ara de moment encara queden alguns ruixats, sobretot a punts del litoral sud de Barcelona, és a dir, a comarques com el Baix Penedès, el Garraf també, però en principi aniran a menys. Ens quedarà un matí doncs, força insegur, amb bastants núvols a la costa, unes clarienes més a les comarques de Tarragona i Lleida, i a partir de la tarda tornarem a tenir alguns ruixats, poca cosa en principi, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, així com a punts del Pirineu, més sol a la resta de Catalunya. Avui en un dia on les temperatures doncs baixen, ja s'ha notat aquest matí, si esteu ara mateix al carrer, que fa una miqueta més de fresca, doncs també les màximes baixaran avui, eh? I aquest és una miqueta l'ambient de tardor que tenim instaurat a dia d'avui.
0: Molt bé. Avui que inauguro, per cert, els pantalons llargs, que la gent ho sàpiga.
3: Jo
0: que...
3: també.
0: Sí, eh? Perquè, escolta, jo sempre soc molt calorós i tal, i sempre pantalons curts ja m'agrada. Però el pantaló llarg l'he inaugurat avui i mira.
3: De suadora, també, eh, jo?
0: També, eh? Ja vas amb el pack complet, molt bé.
3: Pack tardor.
0: Pack tardor, exactament. Anem a repassar temperatures ara mateix un quart de set del matí.
3: Ara mateix a Olot tenim 15 graus i mig, a Badalona 19 graus, a Sant Pere Ribes 17 i a Castellbisbal també 17 graus.
0: Perfecte, Jan, fins ara.
3: Vinga, fins ara.
1: A Flashback, escolta el despertador de Catalunya. 25 anys despertant el personal. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: És la Roy i aquesta cançó fantàstica que es diu Where is my husband i que sona des del matí la mare que el va parir de Flashback. Bon dia.
1: Al matí la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Ahir vam parlar al matí la mare que el va parir, esclar, de la climatització de les escoles, escolteu. Abans de tot això hem de seguir parlant de l'actualitat, actualitat en aquest cas d'aquesta setmana, que evidentment parla del president Illa, que va confessar o va explicar que volia finalment climatitzar a tots els centres educatius de Catalunya.
2: Ja era hora. Ha posat en marxa aquest pla de climatització de les escoles públiques catalanes. Comença amb 100 milions d'euros destinats a 100 centres prioritaris, un milió per centre, el càlcul és fàcil, que haurien d'estar totalment climatitzats al curs que ve, 27-28, d'acord? El curs que ve, això, 26-27?
0: Sí, 27-28.
2: 27-28, sí. Exacte. Ja, sí. Com corre el calendari, eh?
0: Sí.
2: L'objectiu final és invertir, atenció, 2.500 milions d'euros fins al 2031 per climatitzar els 2.530 centres públics. A mi els números no em surten perquè si en un any i mig fas 100 centres,
0: sí,
2: en 3 anys... En faràs 2.500?
0: No.
2: Però bueno, és igual.
3: No.
2: Això és el que diu el govern. 2.500 milions d'euros fins al 2031 per climatitzar les 2.530 escoles públiques a Catalunya.
0: Per tant, els nens i nenes ja no tindran ni fred ni calor quan vagin a l'escola. I els professors?
2: En principi aquest és el tema, garantir el confort tèrmic de l'alumnat i el professorat.
3: Molt bé.
0: La meva pregunta és com es climatitza tot això? Antonio Mortero, bon dia. Vostè que és industrial...
4: Ja te cuento. A veure... La paleta... Estem allà on no necessita, Carla.
0: Sí, no, sí, ja ho sé.
4: Jo estava hasta la pelota de que no s'ha construït gaire casa i ha estat tot el dia reformant vàter de la senyorita Pepi.
0: El remendo no dona.
4: I al final, per fi, arriba un filón bueno que és l'agressió de l'escola, ara sí.
0: Sí.
4: I aquí hi ha moca de Carla.
0: Perquè... Bueno, perquè d'entrada és obra pública. Per tant, els calés no miren curt amb calés, no miren prim.
2: Però si fica una parella, un split... d'aire condicionat.
0: Ai, split. Ah, has dit split?
4: Què t'ha dit, xavalete?
3: Què
2: passa?
4: Perdona, eh? La refrigeració té molta mida, eh?
2: Bueno, fiques el ventilador
4: no,
2: fora...
4: No, antes se posava refrigeració termoelèctrica de tota la vida con el magnetocalòrico.
0: El
4: magnetocalòrico.
0: El termostat, vol dir.
4: El típic compressor.
0: Bueno, sí.
4: Però, clar, ara tot el tema del medi ambient, de los residus, i que si l'abuela fuma...
2: Sí. Pues,
0: bueno, hi ha l'aerotèrmia ara, no?
4: Ara l'aerotèrmia, però ara se n'hi va amb compressió de calor mecànica,
0: sí,
4: amb vàlvules d'expansió i un ciclo calorífico inverter.
3: Ay,
0: sí.
4: Pues això és un free cooling de renovació d'aire multi-split d'eficiència impulsora por aleta.
0: Vostè mateix no sap què està dient, oi que no?
4: No, me lo acabo d'inventar. Pero coño, pa justificar que además de la instalación te voy a cobrar 90.000 euros por el proyecto de ingeniería.
3: Clar.
4: Perquè el meu cosí ha creat una empresa que se llama El Frío Jurado.
2: El Frío Jurado?
4: Claro, la he fet ara, eh?
3: Ah, està bé.
4: A fa 48 hores.
0: Sí,
4: però bueno, com ha venit tot la escuela, dic fer la ingeniería.
0: Ah, exacte.
4: I ell te fa el projecte.
0: Ah, molt bé, veus.
4: Porque se tiene que hacer para cada escola individualitzat.
0: Doncs això
4: cada escola és un món.
0: Doncs sí, senyor.
4: Perquè a lo mejor una tiene aula, sala de profe, comedor i biblioteca,
0: sí,
4: i la otra tiene comedor, sala de profe, biblioteca i aula.
2: Però és igual, per ficar un aire condicionat és el mateix.
4: No, perquè ara t'encuentras una. Hòstia, aquesta té aula, comedor i biblioteca i sala de profe.
0: Perdona, però... és que Antoni, és que és un ignorant, eh, Marc?
4: No,
0: és que, no té res a veure. O sigui, imagina't, si una escola té les parets més gruixudes o més primes, que aïllen més o menys, és que ja és diferent.
4: Pues
0: clar, és que no pots... És
3: no
0: que...
3: ho pots entendre, Marc.
4: Te la tens que mirar bé.
0: Clar.
4: No.
0: Que totes les escoles són iguals quan te les mires de fora.
4: Pues sí.
0: Això sí. No, però de dintre són diferents.
4: El diablo està en el detall.
0: Ara ho ha dit. Ara ho ha dit.
4: Yo tranquilo que después de la factura que le voy a meter se van a quedar helados para todo el año. Això sí que te digo.
0: Per tant, no passarà en calor.
4: No.
0: Veurem si arriba aquesta climatització que ha promès el president Illa.
1: Al matí. I la mare que el va parir. Amb Carles.

0: aquí teniu Dai Dai amb Shakira i Burna Boy. Recordo que podeu anar enviant rajades. Rajeu del que vulgueu, perquè avui és dijous i, per tant...
1: Te lo pondré a rajòmetro.
0: De seguida les estem escoltant, eh? El rajòmetre del matí, la mare que el va parir. Rajeu del que vulgueu, el matí i la mare que el va parir. 6 i 25 minuts, de seguida els escoltem, les primeres rajades del dia. 6:28, 4:14, 0:29. 6:28, 4:14, 0:29. Va, anem a l'horòscop del dia. Com ja és habitual a aquesta hora, amb la Naixet, i comencem, Naixet, amb els Àries.
2: Una persona et pot proposar una col·laboració interessant. Escolta bé les condicions abans de donar una resposta definitiva.
0: Taure.
2: Avui recuperaràs alguna cosa que pensaves que havies perdut, literalment o emocionalment. Et farà més il·lusió del que esperaves.
0: Bessons.
2: Un canvi d'horaris pot desquadrar-te el dia. Pren-t'ho amb humor i improvisa una mica.
0: Cranc.
2: Avui et vindrà de gust cuidar el teu espai i fer-lo més teu. Posar ordre a casa teva també t'ajudarà a ordenar-te el cap.
0: Lleó.
2: Algú que admires pot reconèixer una qualitat teva, excepte el compliment, sense treure't mèrits.
0: Verge.
2: Una decisió relacionada amb els estudis o la feina necessita perspectiva. No escollis només l'opció més segura.
0: Balança.
2: Avui podries descobrir que tens més coses en comú amb algú del que pensaves. Dona una oportunitat a aquesta nova connexió.
0: Escorpí.
2: Et tocarà guardar una mica de paciència amb una persona tossuda. No gastis energia intentant convèncer qui no vol escoltar.
0: Sagitari.
2: Una idea de viatge o aventura començarà a agafar forma. Passa de parlar-ne a buscar dates i fer plans.
0: Capricorn.
2: Avui pots rebre una resposta relacionada amb un projecte pendent. Sigui quina sigui, et permetrà començar a avançar.
0: Aquari.
2: Una cançó, una pel·lícula o un record et despertarà una emoció inesperada. Deixa't portar una estona per la nostàlgia.
0: Va, i acabem amb tu, peixos.
2: Avui et convé dir clarament què necessites en una relació. Esperar que l'altra persona ho endevini només et frustrarà.
0: Molt bé, ja sabeu com us anirà aquest magnífic dijous amb l'horòscop del matí i la mare que el va parir.
3: Cada dia de 6 a 11... Despertem de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: s'hi deixa l'ànima en cada una de les seves cançons i li agraïm des d'aquí, des de Flashback. Bruno Mars, On My Soul. Des del matí, la mare que el va parir, arribem a l'informatiu de 2:15. Vinga, va, notícies.
1: El matí i la mare que el va parir.
2: Notícies.
3: Flashback.
4: Bon dia, són 6:45. Els bombers han localitzat passada la mitjanit el cos sense vida d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella, al Garraf. L'episodi de tempestes ha deixat també diverses incidències per inundacions a Barcelona, amb talls a la ronda de Dalí al metro. Protecció Civil també ha alertat via és alert per temps violent al Barcelonès i al Maresme, amb indicacions que han estat vigents fins a la mitjanit. D'altra banda, la Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. A més, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha anunciat un nou reglament europeu per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. I a Badalona, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys, entrenador del Joventut de Badalona, per un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat. La detenció coincideix amb el dia que l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos apunten que no estan vinculats entre si més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes del club blaugrana amb la lesió de Joan Garcia, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé també ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta i ha dit que va amagar el missatge perquè també pensa en els migrants.
0: Molt bé, per cert, lo del Barça és increïble, 7 gols ahir al Camp Nou, també increïble la pluja que va caure en algun moment del partit. Veia imatges del pobre Jordi Blanc, el Bada Barça narrant des del Camp Nou com podia, semblava el capità Pescanova, el Bada Barça d'ahir, però 7 gols, Hòstia, aquest Barça ara mateix és imparable. Ara mateix és absolutament imparable. Bueno, els culers estem trempats. Són 6:52 de 7 del matí. Bon dia a tothom.
1: El matí i la mare que el va parir.
5: Tu éxito en el teatro. El teatro de Valladolid, Zorrilla...
6: Pero Zorrilla es el teatro.
5: Exacto.
6: Claro.
5: Teatro.
3: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.
0: Va, que de seguida comencem amb els primers rajòmetres del dia, que és dijous.
7: Atenso, que te lo meto rajòmetre,
0: Exacte, 628-414-029. Rajeu del que vulgueu. 628-414-029. I així arribeu descansats a la feina o on hagueu d'anar.

0: Another amb 54 Ultra. Aquesta es diu Talk to You. Hola, Jan Massaguer. Bon dia. Bon dia, Jan. Sí, crec que el tinc aquí. Hola, Jan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, que et sento una mica malament. Bueno, Jan, mira, sóc el Carles Pérez. T'estic trucant en directe. Des del matí, la mare que el va parir, de part de tota la família, la mama, el papa, la naia, que et feliciten que en fas 13, no, Jan?
1: Sí.
0: Vale, vale. Que estàs anant cap a l'escola, ja? Tant d'hora?
1: Sí.
0: No, encara, eh? Estàs a casa o on estàs?
1: Al llit.
0: Dins el llit. Vale, vale. Ja es nota per la comunicació. Diu a la família que estan molt orgullosos de la persona en què t'estàs convertint, que t'estimen molt i que et desitgen un molt bon dia. D'acord, Jan? Vinga, que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu, maco. Adéu, adéu. Realment tenia el telèfon a dins la manta, eh? Perquè, clar, com que és el primer dia que agafem la manta, no estem acostumats. Anem amb rajades perquè és dijous i ja sabeu què toca.
2: Atento, que te lo meto al rajómetro, eh?
0: Això mateix.
3: Bon dia, Flashback.
0: Hola, què tal?
3: Jo avui vull rajar d'aquesta gent que va a les matrineres i s'ho pren com un acte de lleure i no com un simple pit stop. Em posa molt i molt nerviosa. No costa tant, realment. Obrir la tapa, clicar quatre tecles, subministrar-se, pujar al cotxe, posar-se el cinturó ràpid, sortir i deixar pas a la resta. Em posa molt i molt nerviosa aquesta gent que fa repostatges de 5 i 10 minuts. Ho sento, però no puc.
0: Ha quedat claríssim. I, a més, estic molt d'acord amb tu. Més.
4: Bon dia, família.
0: Què tal?
4: Què tal? Soc en Joan d'Olot.
0: Hola, Joan.
4: Jo truco per rajar d'aquells pares i mares que els seus nens no fan mai res malament. I pare que si el nen treu un 5 al col·le o suspèn, que la culpa és del professor. Que si el nen no acaba d'anar bé l'esport que practica, la culpa és de l'entrenador. Que si el nen es baralla al carrer, la culpa és de l'altre que l'ha punxat o l'ha picat i ell s'ha defensat. Va, home, a veure si ens mirem una mira al malí. Estic fart. Que semblem que anem enrere en lloc d'anar endavant. Hola, bon dia.
0: Sempre la culpa dels altres, un clàssic. Diria gairebé de la raça humana. 628-414-029, WhatsApp obert per vosaltres.
5: Bon dia, faixeros.
0: Què passa?
5: Felicitats pel programa.
0: Gràcies.
5: Jo vull rajar, que sóc conductor d'autobús de Terrassa. Vull rajar de la gent que agafa els pas de vianants sense mirar. El còdic de circulació diu que heu de parar a mirar a dreta i esquerra.
0: Clar.
5: I després creuar.
0: Clar.
5: No creueu sense mirar.
0: Ara.
5: Hòstia, una miqueta de seny i una miqueta de valors. Vale? Perquè si no, els que perdeu sou vosaltres.
0: Home, i tant.
5: Vinga, bon dia. Bon dia a tothom.
0: I a més, ho diu un expert, eh? Una persona que es tira les 8 hores conduint, per tant, hauràs vist de tot. Anem amb missatges llegits. Diu, hola, Flashbacks, jo rajo de la Renfe, però sobretot de les comunicacions de la Renfe. No només és que no compleixin ni horaris ni res, sinó que els megàfons de les estacions no s'entenen. Diu, sóc a Sants, ara mateix he d'agafar un AVE i no entenc la majoria

0: història de les comunicacions. Mira, a mi em passa exactament igual. Jo també agafo la Renfe i em passa exactament igual. Quan diuen alguna cosa pel altaveu, pel megàfon, aquell que tenen, no entenc res. Rebota, ressona i no s'entén res. Per tant, m'uneixo a la teva rajada. Un altre diu, bon dia, jo vull rajo dels que fan les rotondes per fora. Ja n'hi ha prou. La setmana passada una mica més i em carrego un Twingo blau. M'agrada molt que especifica el cotxe i el color. Un Twingo blau per fer tota la rotonda per fora. Bon dia i felicitats pel programa. Bueno, gràcies a tu per la teva rajada. Som dijous de rajòmetre.
1: Te lo pondré a rajòmetre.
0: Això mateix.
2: Jo poso flashback cada matí. Em diu més guapo i més eixerit.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els dorayakis dels nostres amics Flashy Ice Cream.
2: Més a Flashback, el show llegendari que desperta Catalunya. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
1: Va, abans d'anar cap a més rajades, cop d'ull al temps. Hola, Jean Ponsa, bon dia.
3: Bon dia.
4: Petits ruixats.
1: Bueno, avui petits ruixats després dels grans ruixats d'ahir, no?
3: Correcte, i vam tenir bastantes afectacions amb la pluja, alertes, vermelles, és alert i tota la punyeta,
1: sí.
3: Perquè vam tenir pluges de més de 100 litres a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona de forma local, eh? Avui, però, la situació canvia bastant. Encara tenim alguns ruixats ara mateix al litoral sud de Barcelona i davant de la costa barcelonina. De fet, encara cauen alguns llamps. Però a partir del matí, doncs, aquests ruixats aniran a menys i ens quedarà un matí força tapat a bona part del litoral i prelitoral de Barcelona, amb més estones amb sol a les comarques de Tarragona. I a la tarda tindrem novament alguns ruixats i localment tempestes a l'interior de les comarques de Girona i el Pirineu de Girona. Més sol a la resta de Catalunya, amb intervals de núvols, i en un dia on les temperatures màximes també baixen, ja són més baixes que respecte ahir a la mateixa hora. Per
1: molt
3: tant, enviant una miqueta de tardor avui, podríem
1: vale,
3: dir.
1: Vale, vale. Anem a repassar-ne quatre ara mateix.
3: A Sant Cugat del Vallès tenim 18 graus, a Begues 17 graus, al Prat del Llobregat 18 graus, i a Lleida 15 graus.
1: Perfecte, doncs és el moment de connectar amb el carrer, precisament amb el Marc Casanovas, que està arribant cap aquí, cap a la redacció de Flashback. Hola, Marc Casanovas, què tal?
5: Hola, hola, què tal? Bon molt dia. Bé, amb dessuadora, perfecte. Pantaló llarg, ja.
1: Per primera vegada, sí,
5: bé,
1: sí.
5: Bé, correcte.
1: Sí, sí,
3: ja tocava.
1: Hem inaugurat l'armari d'hivern avui i a mi m'agobia un pèl el pantaló llarg. No, quan estàs acostumat al curt, saps? Però, bueno, en fi, és el que hi ha. Vingut,
5: Transició complicada, ara, sí.
1: Ara sí. Ara és aquell moment que hi ha dies que tindràs més calor del compte, etc.
3: Depèn de l'hora, també.
1: Però, bueno,
5: en fi. Sí.
1: És el que hi ha en aquests dies. Bueno, anem a repassar l'actualitat del dia. Què t'ha cridat l'atenció, Marc, a veure?
5: Doncs mira, un estudi de Harvard, o sigui, no qualsevol universitat, estem parlant d'una d'aquestes, com es diu, l'argot acadèmic, exacte, Pepino, no?
1: Sí.
5: Seria la Universitat de les Bones, que diu en quin mes ha de néixer el teu fill, filla, perquè sigui més intel·ligent o tingui probabilitats de ser més intel·ligent.
1: Ah, carai!
5: Voleu jugar, són 3 mesos, d'acord? Voleu jugar a quins són? Voleu intentar encertar-ho o què?
1: Jo, va, sí, jo me la jugo. Gener, febrer, març.
3: Jo anava a dir març, novembre i febrer.
1: Que aleatori, no, Jan? És molt aleatori, no, la teva
3: tria? No, però mesos educatius.
5: Ah, el Carles ho ha fet perfecte per fer-ho molt malament.
1: Què dius, ara?
5: És a dir, has triat completament els contraris. Has triat els 3 primers mesos de l'any i són els 3 últims.
1: Em basava en la teoria de Sala i Martín, el que passava a parlar d'esportistes, ell.
5: Exacte. És que a mi els
1: esportistes més bons eren els de primera meitat de l'any, perquè en categories infantils es nota molt la diferència entre un que neix el gener i un que neix el desembre, per exemple. Clar. Hi ha com un any de diferència. Tot i que van al mateix equip, i llavors allà es desenvolupen més, juguen més, i al final deia, i si mirem la plantilla... Bueno, feia l'estil Salai Martín. I si mirem la plantilla del Barça actual, veurem que Pedri i Messi són de la primera fase de l'any. Bueno, jo em basava això, però veig que vaig equivocat, Marc?
5: Sí, és que la raó és la mateixa, però al contrari. Això és el que m'ha estranyat més i m'agrada més l'atenció. Recordem, però, que Messi em sembla que és de... No sé si del juliol o l'octubre, eh?
1: Bueno, està allà,
5: la, la teoria de Sala Martín a vegades també. Però bé, en qualsevol cas, Harvard diu això, que els nens, nenes nascudes entre l'octubre i el desembre, com que han de compartir classe amb nens que... Jo sé, una nena nascuda al desembre, doncs que ha de compartir la classe amb un nen del gener... Hi ha gairebé un any de diferència entre ells i que, com que els continguts de la classe estan més o menys pensats per la primera meitat de l'any, per aquests nens que són més grans, els més petitons han d'apretar més per intentar arribar al mateix nivell que els seus companys de classe, i això fa doncs, que s'estimulin més, tinguin més facilitat per aprendre coses i també a l'hora de relacionar-se, perquè com que els nens també que comparteixen espai són més grans, doncs també aprenen més ràpid perquè copien els més ganàpies i així doncs es desenvolupen abans. I m'ha quedat aquesta l'atenció, això que deies tu, no? Que en el cas dels esportistes sempre sé que és el contrari, perquè la diferència física els juga a favor, creixen en confiança i doncs es desenvolupen abans.
1: però també podria... És a dir, jo per mi és el mateix, mirat des de dos punts de vista diferents.
5: Total.
1: Perquè el futbolista també podries dir, bueno, clar, però el més petit, el del desembre, s'ha d'espavilar més per intentar apretar, per intentar competir contra el de gener, i aleshores, per tant, com que s'ha d'espavilar més, té més esforç i acaba sent més bo. Vull dir que... És depèn de com tu miris, això.
5: A mi el que passa, com que l'estudi m'ha interessat dir-lo, perquè com que la meva filla és de l'octubre, doncs ja em va bé.
3: Està bé.
1: Ben vist, Marc.
5: Ja està.
1: Es compran cap a casa.
3: Deu ser molt llesta, doncs.
1: Sí.
5: Bueno, com el seu pare.
1: Igualet. Per cert, i Leo Messi del 24 de juny.
5: Ai, bueno, mira, queda mig, sí.
1: Queda encara a la primera, meitat de la... Sí, exactament, Sant Joan, sí. Marc Casanovas, ens veiem aquí a l'estudi d'aquí res, un quart d'hora llarg.
5: I a la Minya Mal del 13 de juliol, eh?
1: Ah, com el Marc Casanovas, eh?
5: Per això.
1: Molt bé. Que, per cert, avui és el cumple de l'Oriol Dalmau, si de cas el feliciteu i li reclameu els croissants, eh? Que no...
5: Ara farem alguna cosa.
1: Que aquest sempre diu, no, sí, bueno, després ja, baixo, no sé què. Se li ha d'estar a sobre. Marcatge a l'home, eh? Avui el Dalmau, marcatge a l'home. Marc Casanovas, fins ara.
5: Va, fins ara.
2: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez. As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: La versió original és de Aha, Take On Me. La versió de Pitbull i Christina Aguilera del 2013 és aquesta. Feel This Moment, un remember. De fet, és re-remember, perquè ja venia d'una altra cançó encara més antiga, que recuperem avui aquí, al matí, la mare que el va parir. Falten 9 minuts i ens plantem a les 7 del matí. Gràcies per escoltar un dia més el Despertador de Catalunya i, a més, fer-ho en dijous.
1: Ascenso, que te lo meto rajómetro, eh?
0: Dia de rajòmetre, clar que sí.
2: Bon dia, Flashback. Jo avui vull rajar d'aquells que no saben què és la boira. Mm. Em refereixo als conductors que quan plou que em foten els antiboires i, a més, això enlluerna l'hòstia, amplificat per la pluja, i tu vas darrere d'ells i és que no veus res perquè amb aquests superfocus vermells que et posen als ulls... Això és per la boira, no confondre.
0: Amb la pluja.
2: Boira o pluja, bastant fàcil.
0: Sí, a més, puteja molt, perquè és que t'enlluerna. Vull dir, els antiboires, en dia de pluja, enlluerna, el de darrere. És una putada. Tens raó.
3: Hola,
0: tens
3: bon
0: raó.
3: Dia.
0: Hola.
3: Has llegit, Carles, un WhatsApp d'una persona que rajava dels conductors que feien les rotondes per fora.
0: Sí.
3: Soc professora d'autoescola.
0: Ja sé que
3: aquesta
0: es pot
3: persona
0: fer,
3: que es miri ja el reglament. Sé. Les rotondes s'han de fer per fora.
0: Bueno.
3: I tots els conductors en general, que es mirin el reglament de circulació, si us plau. S'ha de conduir per la dreta, sigui plaça giratòria, sigui el que sigui. S'han de circular i abandonar per la dreta. Sí que algunes ciutats tenen algunes especificacions que es pot anar, que es pot circular pels carrers interiors, accedir i tal, però en general les rotondes es fan per la dreta, ho sento molt. Vull dir, això és una cosa que batallem molt a l'autoescola per això.
0: Té tota la raó, aquesta, evidentment, és professora d'autoescola, només faltaria. Té tota la raó del món, és veritat, la rotonda s'ha de fer per fora, però estareu amb mi que no té cap sentit. Vaja, si voleu, encetem un debat, però jo, és a dir, si vas a girar a la dreta o segueixes recta, té sentit, pot tenir sentit fer-la per fora. Si gires a l'esquerra o fas un canvi de sentit, ostres, a mi fer la rotonda per fora em sembla un risc brutal. Brutal, perquè hi ha gent que vol sortir, per tant, ja m'explicaràs com... És a dir, pots matar el que tens a dins d'inanició, fent rotondes per fora i no deixant-lo sortir. És veritat que la llei és així, però jo aquesta llei no l'he entès mai. Però mai, eh? Mira que cada cop que faig una rotonda i sempre vaig en compte de dir, bueno, ara he de sortir, però en tinc un per fora, a veure què fa. Però té raó aquesta profe d'autoescola, només faltaria. Deixa'm enviar una abraçada a tots els que estigueu fent les pràctiques de cotxe.
4: Bon dia, Flashback. Jo quiero rajar en contra de los amigos.
0: De los amigos.
4: O supuestas amistades de más de 15 años que les intentes ayudar en todo porque tienen mala situación económica.
0: Bueno.
4: Les haces favores y para una vez que no le haces un favor, eres la cosa más mala del planeta. Cuando sabes que esa persona es un cáncer para la humanidad y la cosa más tóxica que te puedas echar como amigo.
0: A vegades fas favors i sembla que en lloc d'agrair-t'ho te'n demanen més i et diuen, home, però ara no m'ho fas, si m'ho has fet sempre, no? I dius, home, però allò t'ho estàs fent com un favor. Sí, sí, és que té tota la raó del món. Ara mateix em venen al cap algunes situacions personals on també podria estar d'acord amb aquesta rajada. Vinga, més!
5: Hola, bon dia, Flashback.
0: Què tal?
5: Jo volia rajar de les alertes aquestes pel temps. Ahir jo, com que em llevo d'hora, em vaig a dormir d'hora també, i ahir a les 11 de la nit em va sonar una alarma d'aquelles que sembla que s'acabés el món.
0: Aquesta.
5: I vaig parar el telèfon automàticament sense llegir el missatge.
0: Ja.
5: Jo no sé si el missatge era perquè s'activava l'alerta o perquè ja s'acabava o no sé per què. Però és que no té cap sentit això. És que aquestes hores de la nit és que no, la gent no ho llegeix si estan dormint.
0: Clar.
5: Apa, que tingueu tots un bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per la teva rajada. Més.
6: Bon dia, bon dijous a la Jomatra.
0: Hola.
6: Doncs jo vull rajar de que, bueno, en aquests supermercats que tenen bazar, ¿vale? Doncs jo rajo que, bueno, a vegades és com som la gent, que el bazar queda com si passés la guerra. O sigui, hi ha coses obertes, trencades...
0: El bazar, val.
6: Bueno, jo que sóc tafanera, normalment vaig cap a veure aquesta secció, però se'm treu, com no em treu de polleguera veure com la gent, bueno, maltracta les coses que estan allà, doncs al final no miro res ni compro res. I, bueno, poso en valor la feina de tots els que treballen en un súper, perquè, sens dubte, és que hi ha molt poc de respecte també en col·locar les coses més o menys bé. Bon dia, bona hora.
0: I a les botigues de roba, que agafem tota la botiga, ens l'emprovem a l'emprovador. Després li deixem allà el pobre noi o noia que està plegant en una pila, com si fos el mercadillo. Vull dir, és increïble. Sí, com tu has dit, són bastant deixats, les persones. Amb allò que no és nostre, ho tractem fatal, però fatal.
7: Bon dia, Flashback.
0: Més.
7: Doncs aquest que acaba de rajar, de fer les rotondes per fora, que s'estudia bé el codi, i veurà que el que fa les rotondes correctes és el que va per fora.
0: Sí,
7: i després també voldria rajar dels parasols dels cotxes, perquè abans els parasols cobrien tota la línia, i en canvi ara foten aquests parasols de merda que deixen un pam descobert que pot tocar el sol en qualsevol moment. Que tela. Que et vas quedant enlluernat només perquè aquests no tenen ganes de fer les coses bé.
0: Yeah.
7: Bueno, que vagi bé, bon dia.
0: Bueno, va, que tinguis bon dijous, amic, gràcies.
8: Bon dia.
0: Hola.
8: Jo rajo del carrajat del Twingo. Segurament tu és d'aquests que van pel carril de l'esquerra, veritat? Perquè dius que ell anava per el de fora.
0: Pobre tio.
8: Va fer tota la rotonda. No sé a quina escola vas anar, però normalment quan vas per l'esquerra i veus una sortida, t'has de posar el de la dreta i després agafar la sortida. Tu deus d'aquest que van per dos o tres carrils i va sempre circulant per l'esquerra i quan veus la sortida et molesten els que estan a la dreta, perquè vols creuar dos o tres carrils de cop, veritat? Poder hauries de fer una mica de reciclatge. T'ho diu un camioner. Salutacions, bon dia.
0: Vinga, bon dia, Déu-n'hi-do. Pobre xaval, o xavala, no sé què era, el carrajat de les rotondes. Diu, bon dia, jo RAC1 dels responsables dels avisos és alert. Només recordar que aquesta eina és una alerta i que si no s'utilitza bé, perd la seva utilitat. Fem-la servir amb seny i respecte, si no la gent deixarà de fer-li cas. Allò del Pere i el Llop, suposo.
9: Hola, bon dia, Flashback.
0: Què passa?
9: Com m'agrada rajar de bon matí.
0: Olé.
9: Avui vinc a rajar de la gent que diu guarderia. Però no de tots, perquè a tots se'ns escapa i a mi se m'escapa.
0: Yeah.
9: I, bueno, corregeixes i ja està, perquè s'ha de dir escoleta o llar d'infants, molt millor. Però jo vinc a rajar de la gent que no vol canviar això, que diu, no, jo seguiré dient guarderia. Bueno, doncs primer, és una falta de respecte a les mestres que estudien 6 anys per educar els teus infants i estan fent aquesta reclamació. I segon, és un cromanyon que no vols evolucionar i no vols anar millor. Perquè si tots fossin com tu en totes les decisions, no es canviaria. Clar. No es canviaria millor, perquè a mi ja em va bé el que n'hi ha i ja està. Però potser a algú altre no li va bé el que n'hi ha. Bueno, venia a fer aquesta reflexió. Vale, macus?
0: Gràcies.
9: Vinga, que vagi bé el dijous, plujós.
0: Moltes gràcies. Vinga, llegeixo. Diu Carles, t'equivoques. Si et fiques a l'interior, estem parlant de les rotondes, m'imagino, diu, si et fiques a l'interior, la responsabilitat és teva de canviar de carril progressivament i no de cop. Sí, és a dir, ja sé el que diu la llei, el que passa que no la... Per molt, ja sé, per molt que em doneu arguments, no acabo d'entendre la llei aquesta de fer la rotonda per fora. Jo ja sé que la llei diu això, i que s'han de fer per fora les rotondes, però per mi és molt més perillós fer-la per fora, insisteixo, si gires a l'esquerra o fas un canvi de sentit, però en fi, jo sé que la llei és la que és i s'ha de respectar, vull dir, només faltaria. Som dijous de rajòmetre, mireu d'aquí 15 segons, arribem a l'informatiu, per tant no tinc temps de posar cap nota de veu més. De seguida ens hi tornem a posar, no patiu, que intentarem que sonin totes les... Bueno, serà impossible totes, però la majoria que ens esteu enviant. Gràcies per enviar-los,
1: Atento, que te lo meto el rajòmetro, Flashback.
10: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un programa temporal d'ajudes al lloguer destinat a les persones que acreditin més de 15 anys de residència a Andorra o que siguin andorrans i que hagin de dedicar més del 30% dels seus ingressos a l'arrendament. L'import de l'ajut variarà segons el percentatge destinat al lloguer, amb una forquilla que arriba fins als casos que superin el 36%. El programa disposa inicialment de 6 milions d'euros, una partida que es podrà ampliar. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 1 de novembre i els pagaments pagaments començaran l'1 de gener de l'any que ve. Les ajudes es mantindran fins al 2030 o fins que el parc públic arribi als 1.500 habitatges. Entre els requisits també hi ha no disposar d'una propietat, no superar anualment 10 vegades el salari mínim en ingressos i que totes les persones de la llar estiguin treballant. Parlar també del govern, que a més un criteri favorable perquè el Consell General prengui en consideració la proposició de llei presentada per Andorra Endavant sobre la identificabilitat facial als espais públics i la dignitat, la llibertat i la igualtat efectiva de les dones. La iniciativa planteja que, entre altres mesures, es prohibeixi l'ús del burca als espais públics. L'executiu considera legítim establir un marc jurídic clar sobre la identificació facial per raons de seguretat pública. I anem a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que ha advertit als comuns que l'ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació haurà de complir diversos requisits legals. L'avís arriba després que les corporacions manifestessin ahir la intenció de començar a utilitzar aquests dispositius a partir del 1 de desembre. La PDA ha precisat que l'autorització correspon al Ministeri de l'Interior i no a l'agència. Els comuns també hauran de respectar les obligacions en matèria de protecció de dades, incloent-hi l'avaluació d'impacte corresponent i les mesures de seguretat necessàries. I parlem de l'ocupació hotelera. La Unió Hotelera ha parlat de la mitjana a Andorra, que s'ha situat en el 82,29% durant el passat mes d'agost. El registre és molt similar al de l'any passat, amb una disminució de només 0,38 punts percentuals. I acabem parlant de l'Andorra Taste, que es celebra aquests dies. El xef peruà Virgilio Martínez va ser ahir distingit amb l'Andorra Taste Hours 2026 en el marc d'aquest Andorra Taste que se celebra fins diumenge a Escaldes en Gordany. Les jornades professionals també van estrenar ahir un format que concentra les ponències al matí i reserva les tardes per al debat i l'intercanvi.
11: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
12: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
13: Flashback.
14: Flashback.
15: Flashback.
16: Flashback.
17: Flashback.
18: Flashback.
19: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Aquí teniu Teddy Swims, Mr. Know It All, al matí, la mare que el va parir. Avui, que som dijous, 17 de setembre de 2026. Atenció, Robert, perquè avui és aniversari.
1: Vamos a ver.
0: Sí, de la Constitució dels Estats Units.
1: Claro, ya lo sabía. Sí. Quería saber si lo sabías tú.
0: Doncs mira.
1: Creo que sí, que estás informado.
0: Bueno, perquè ho tinc apuntat un paper, no et pensis tampoc.
1: Bueno, pues va, enhorabuena el papel.
0: Sí, bé, sí. Doncs tal dia com avui, del 1787, es completa la Constitució dels Estats Units. Així que enhorabona a tots els americans, eh?
2: Sí. Molt bé, eh?
0: Aquella quinta enmienda que us la passeu una mica pel forro quan us interessa.
1: Sí. I... bueno, y que el 99% de los americanos no la han leído jamás.
0: Pues ya está.
1: Sí, pero saben que existe y eso los llena de orgullo.
0: Exactament. I avui també seria aniversari de Tito Vilanova. Seria avui, tal dia com avui, de l'any 68, a Bellcaire d'Empordà, va néixer Tito Vilanova. I què ens expliques, Najet?
3: Mira, per què dibuixem el cor d'una forma que no té res a veure amb el cor real nostre, del nostre cos? Doncs mira, és una teoria que prové de l'època grecorromana i és que en aquella època era molt habitual trobar-se una planta, por ahí,
0: sí,
3: que es deia Silfi. Ah. Té un nom una mica estrany.
0: Però, sí,
2: sí, nom de malaltia.
3: Sí, sí. Llavors... no? Les llavors de la Silfi tenien forma de cor, del cor que coneixem avui en dia de l'emoticona, diguem.
0: Sí,
3: doncs
0: sí,
3: aquella
0: sí,
3: llavor
0: sí,
3: tenia forma de cor. I era una planta supervaluosa que servia per tot, com a planta medicinal. I també com a mètode anticonceptiu.
2: Epa.
3: I d'aquí ve quan es relaciona el tema del sexe amb l'amor, bueno, que això és el que es feia abans.
0: Aha,
3: i ara de la planta en feien una resina que... les dones en aquell moment, doncs, s'introduïen per la vagina.
0: Carai!
2: Bueno, molt bé.
3: I si es quedaven embarassades, doncs, les feia avortar, aquesta resina d'aquesta planta. I si no ho estaven, llavors, els generaria infertilitat. I d'aquí ve que es relaciona amb l'amor. I d'aquesta... o sigui, fins i tot, era tan important que apareixien les monedes i tot antigues. I va ser tanta la demanda de la Silfi aquesta que es
2: quanta
3: va acabar
2: bici,
3: extingint.
2: Eh?
3: O sigui, s'ha acabat, no la podeu trobar enlloc.
0: Ja.
3: No n'hi ha gens.
4: Que fuerte.
3: No.
4: Jo pensava que la forma del corazón venia del culo.
2: ¿Qué?
3: No.
4: Te lo juro, que pensaba que era como un culo.
3: O que es gracias ha fet molt de mal, perquè el seu símbol és un cor al revés.
4: Exacto, que és com un culo i entonces el amor i el corazón.
0: Bueno, de hecho, es como un culo. Es que...
4: por eso te digo, el culo i el amor están muy relacionados.
0: Sí. No, que sí.
4: Que sí.
0: Que sí, que t'ho dic jo.
4: Que si no lo habéis experimentado, lo perdéis todo.
0: Es
4: lo bueno de la vida.
2: Que es muy fácil que vulguis.
4: Tu, Marc, te cambiaría tanto la vida. Te saldría pelo, te lo digo en serio.
2: ¿Dónde?
0: En la cabeza.
4: Mira, ¿dónde no me lo hagas decir?
0: Doncs mira, ja sabeu una cosa més.
5: Si el cafè no et fa efecte, prova-ho amb nosaltres. I si no aconseguim despertar-te, almenys són gratis. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

0: Aquí teniu Bad Bunny i aquesta cançó que es diu Nueva York i que sona des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback després del diluvi que va caure ahir, sobretot a la ciutat de Barcelona, Marc i Rodalies. Va ser una cosa bestial.
1: Ha deixat diversos incidents aquest episodi de tempestes. El fet més greu, ho explicava ara la Paula, un home mort arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella, al Garraf. Sí. Els bombers van localitzar el cos sense vida passada la mitjanit i ha deixat altres incidències aquestes fortes pluges. A Barcelona, per exemple, carrers inundats completament, talls a la Ronda de Dalt.
0: Bueno, lo de la Ronda de Dalt semblava el Pantà de Sau.
1: Era increïble. Sí, amb cotxes que semblaven nedar en piscines directament.
0: Totalment.
1: A l'alçada de la Vall d'Hebron. Estacions de metros tancades, Sant Andreu, Fabra i Puig, Trinitat Vella...
2: Bueno, Fabra i Puig, jo he vist imatges i era directament com si fos...
1: L'aquari.
0: L'aquàrium.
2: La cascada del Niàgara, eh?
1: Sí,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
0: sí. Sí, sí, sí, sí.
2: Però no saps que ben bé què passa, perquè com si el sostre hagués patat.
0: Bueno, clar, mira, deu tenir una fissura, no?
1: On ha patat el sostre, precisament ha estat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: Sí, què dius?
1: On el sostre ha caigut i subterranis inundats. Hi ha hagut també afectacions al subministrament elèctric.
0: Olo.
1: La pluja més intensa s'ha registrat al barri d'Horta, amb 98 litres per metre quadrat. Sí. L'aeroport del Prat, 23 vols cancel·lats i desenes de retards.
0: Déu-n'hi-do.
1: Girona a la tarda, ara que deies tu les cascades aquestes, doncs no sé si heu vist la imatge de les escales de la catedral.
0: No, que semblen cascades també.
1: Completament. També. Sí, sí, com un riu baixant per les escales convertides en una
0: cascada. Semblava el canal olímpic de la Seu d'Urgell per fer canoa, rafting i tot plegat.
2: Vaig veure ahir una entrevista d'uns nois que tenien un bar que l'havien reformat feia dues setmanes.
0: Pobres tios!
2: L'havien posat maco i els havia entrat l'aigua fins a la meitat d'alçada de la barra.
0: Uf!
2: Per tant, ja et pots fer una idea que si la barra està a 90 centímetres, sí, doncs 45 centímetres d'alçada d'aigua.
0: Sí,
2: que això et fot en l'aire totes les neveres, totes les portes...
0: Tot.
1: Bueno, clar, això, si has posat parquet ja te'l pots tornar a canviar, eh?
2: I lo típic, fa anys que diem que
0: sí,
2: passarà...
0: Sí.
2: Aquí uns embornals que no s'han netejat.
1: Això sí, si éreu del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Penedès o Vallès Occidental, ahir al voltant de les 11 de la nit, sí, o les 8 i pico, depèn de la comarca,
0: vale,
1: us va sonar l'ES Alert per avisar-vos que... Estava plovent, d'acord?
2: S'agraeix.
1: No tinguéssiu clar.
0: Home. Jo és el que comentava ara fora d'antena. Aquest ES Alert, que va sonar a Barcelona a les 11 de la nit...
2: Però què passa amb els ES Alert?
0: Va servir, bàsicament, per despertar la gent. Perquè a les 11 la majoria... Ja sé que s'ha d'enviar, eh?
1: Segur.
0: S'ha d'enviar i tal. Però la majoria són a casa dormint o intentant dormir, o allò que estàs ficant el nen o la nena a dormir i...
2: La sensació és que els hi sabia com voleu enviar-la després d'haver-la enviat de més la de setmana anterior.
0: Clar.
2: I que l'han enviat com quan... Ja,
1: bueno, va,
0: per què no?
2: Marxem de la feina i abans de marxar a apagar el Windows, va.
0: L'ES Alert, sí, sí.
1: Mai ens està bé res, però la sensació és que després del que va passar a València amb la Dana, ara hi ha com un excés de voler avisar per cobrir-se les espatlles en cas que passi alguna cosa greu, dir...
0: Hem avisat.
1: Ho vam dir.
2: Si sí, els polítics hi ha una previsió d'inuncat i tenen un dinar pendent, el cancel·len.
1: Home,
2: pel que pugui ser.
0: També em va fer molta gràcia la imatge de Jean Laporta a la llotja, que semblava vostè el capitán Pescanova.
3: Sí, per no mullar-me, perquè jo fred no en tinc, perquè tinc tota una capa de protecció.
0: Sí,
1: sí, cos, natural.
3: Està bé,
0: això.
3: Com les balenes blaves.
1: No és fredolic, vostè.
3: No.
0: El vaig veure amb la capelina aquella de color groc, a més a més.
3: Sí, el capitán Pescanova. Sí.
0: I li quedava... He de dir que li quedava molt bé. Jo el que faria és anar amb aquesta capelina a tots els estadis, plogui o no.
1: Ho pot posar de moda, ara, això, eh?
3: Mira, doncs segurament seria de moda.
1: I per pluja...
3: Jo hi era allà, eh? Jo allà.
1: No,
0: que sí.
3: No me'n vaig a dintre a menjar canapés. Al peu del canó, tu!
0: Al peu del canó!
1: Sí, senyor. El descans, doncs, sí que va...
0: Bueno, el descans, Marc, què vols que faci?
1: I abans del partit,
3: potser. Abans, perquè em sap greu que han preparat els canapés.
1: Sí,
3: va passar. Els peus de porc els he demanat, i els canelons, la paella, la fideuà...
1: Collons!
3: I tot això que...
0: Bueno, escolta...
1: Bueno, clar, hi ha molta gent a la llotja, suposo.
3: No, això és per mi. Després els
0: altres ja s'ho faran.
1: Molt bé.
0: Enhorabona al Barça, que per cert va guanyar...
1: Pluja de gols.
0: Per 7 gols,
3: eh? Estem acostumant i això és molt important, eh?
0: Sí, no, increïble, molt bé.
1: És el millor inici de la història del club, eh?
0: De la història ja, eh?
1: Sí, dels 126 anys o 127 que té el Barça, el millor inici de la història.
0: És que crec que...
3: Que aprenguin.
0: En 3 vegades hem fotut 5 gols, una vegada hem fotut 7 gols. Estic comptant en aquests partits de Lliga,
1: eh? En porteu 33, no sé en quants partits. Em sap que són 6 o 7.
0: No tants, eh?
1: No, però amb Champions.
0: Amb Champions, 6 màxim, 33 gols.
3: I el 2029 serem campions de la Champions a casa. I jo amb la capelina.
0: Sí, senyor.
3: Faig la predicció, ara.
0: Sí, senyor. Bé, 7 i 18 minuts.

0: és una cançó fantàstica amb els detalls. Es diu Era això. Bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Hola, hola. 18 anys, no?
1: Sí.
0: Home, doncs la cançó de l'aniversari, per favor.
2: Bravo!
0: 18 anys no es fan cada dia. Molt bé, molt bé, molt bé. Què, i com els portes?
1: Bueno, ara, mira... Sí.
0: Hòstia, no se't veu gaire animada, bueno, tampoc, Carla.
3: Bueno, ja ho farem.
1: Si no, bé, bé.
0: No, va, ho dic perquè, a veure, davant meu tinc un tio que em fa 58 avui.
3: No, 58, no, 48.
2: Ai, no, perdona.
4: La mare que em va parir.
3: T'ha vist molt cascat.
0: Perdó, perdó.
3: 58.
0: Deixeu-me fer, Carla, escolta, li fem també un aplaudiment a l'Oriol Dalmau. Gràcies. Felicitats, Dalmau, 48. Perdó, perdó, perdó.
3: Tindreus 30 anys només.
4: Què tal, Carla? Entre tu i jo hi ha 30 anys de diferència.
3: Ja és que bé.
1: Molt bé, tu, el mateix dia, felicitats.
4: Bueno, què faràs tu avui? A veure, explica'm.
1: Pues anar a la uni,
4: vale.
1: Treballar... I ja després...
4: Després què?
0: Una mica de sopar o festa o alguna cosa, no?
1: Sí, sí, sí.
4: Ah, val, anava a dir. Escolta, però, els meus 48 són més divertits que els teus
0: 18. Clar, és que jo ho deia per això, ho dic perquè la Carla la veia superavorrida allà. Bueno, tio, faig 18, no sé què. I dic, bueno, l'Oriol em fa 48 i el tinc aquí més pinxo que tot.
3: Però busca la Carla del cap de setmana, ja ho veuràs.
0: No, però ja, normal.
1: Sí.
0: Normal, normal.
3: Sí, sí. Ara, busca l'Oriol.
4: Del cap de setmana?
3: Està fent mudança?
4: Ja tinc jo, fent caixes.
0: Bueno, Carla, escolta'm, mira, la mama, que et desitja que siguis molt feliç, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa, diu que has començat la uni i alhora treballes en allò que més t'agrada, superorgullosa, tu desitja que tinguis molta, molta, molta sort amb l'examen teòric de conduir. Quan el fas, Carla?
1: Demà.
0: Demà, uf. Escolta, que tinguis sort. I recorda, les rotondes, malgrat em pesi, es fan per fora.
2: O pel mig. Depèn de la suspensió del cotxe i dels pneumàtics que has triat.
0: Sí, clar, bueno, també, evidentment.
2: Pel mig, també.
3: Cam a través.
0: Evidentment.
2: A veure, si aquí hi ha una escultura o alguna cosa que et pots fer perdre temps.
0: Exacte. Va. Carla, un abraçament fort des del matí, la mare que el va parir. Que tinguis molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, maca.
2: Adéu. Gas, gas, fot-li gas.
0: Adéu. 7:23 minuts del matí. Encara sou a temps de trobar la vostra universitat. Ara que parlàvem de la Carla ha començat la carrera, doncs escolta, a Blanquerna tenen les últimes places pels graus d'educació infantil i primària, relacions institucionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna, Universitat Ramon Llull, perquè com surts importa, clar que sí. Dia d'estrena, al matí, la mare que el va parir. Hem parlat de les pluges, evidentment, i van ser importants. Però, és clar, el que ha portat amb si la pluja és la baixada de les temperatures.
4: Es nota molt, eh?
0: Jo avui, no sé vosaltres, però he debutat amb els pantalons llargs aquesta temporada.
3: Jo també, jo també.
0: Hem fet el debut.
4: Que podries anar amb jaqueteta ja, fins i tot.
0: Exacte, molta gent venia amb de suadora, fins
3: jo,
0: i tot.
3: Jo.
0: Mira, amb de suadora, eh? Molt bé, molt bé.
3: Sí, sí.
0: Per tant, al matí, la mare que el va parir, estrenem una cançó, hem versionat la Shakira i Burna Boy, hem tingut la gosadia de versionar la cançó del Mundial.
4: Hola.
0: La de Dai Dai.
4: La cançó a l'estiu.
0: Exacte, i de fet l'hem canviat el Dai Dai per Bye Bye. Bye Bye Calor. Per tant, és la cançó del... Començàvem amb l'estiu.
3: Sí, sí.
0: Fent la cançó de la calor amb els Banda Neons.
4: Sí, senyor.
0: I acabem l'estiu acomiadant la calor amb aquesta cançó que es diu així. Bye Bye Calor.
5: Oh.

Sí, senyor. Bye, bye, calor. Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Jersei, jaqueteta, castanyes, moniatos. Endesa, més barat, mitjons de colors a la terrassa, estàs bé. El ventilador, cap al traster. Els nens van al col·le, no tinc tant de gasto. Amb ratlla, el gaspatxo, el súper de nou i a Ferrero Rocher. En 4 dies, tortell de Reis. Ja

0: Bye, bye, Calo.
1: Bye, bye, la Calo. Oh! La cançó que diu adéu a la calor, ja era hora.
2: Hòstia, no, ha durat això, eh?
1: Sí, ha durat molt, per mi massa, i a més amb un estiu, una intensitat de calor fora del comú. Per tant, escolta...
2: Bueno, rècord total, no?
1: Totalment,
2: històric,
1: totalment.
2: I no sé quantes punyetes més.
1: Sí, noi. Doncs això, bye bye i hasta otro ratito.
0: Sí, adiós. Prefereix la calor, ja està, sí senyor. Bye bye, calor.
3: Cada dia de 6 a 11, aixina el dia amb energia. El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra.
4: 96.0.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència destacada i circulant fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Ràdio Flashback Andorra.
9: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
10: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmode conducció? A GoBanning també el tenim.
9: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
8: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Jordi. Només a Flashback. Flashback.
1: Bon dia, són 8:15. Els bombers han localitzat passada la mitjanit el cos sense vida d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella, al Garraf, després de l'episodi de tempestes. A hores d'ara encara s'arrosseguen incidències de trànsit i el transport públic, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. La C15B està tallada per inundacions en els dos sentits de la marxa entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. La línia 4 del metro de Barcelona només funciona entre la Pau i Verdaguer i també hi ha incidències a les línies de Rodalies. D'altra banda, la Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. A més, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha anunciat un nou reglament europeu per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. I a Badalona, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys, entrenador del Joventut de Badalona, per un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat. La detenció coincideix amb el dia de l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes del club blaugrana amb la lesió de Joan García, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta i ha dit que va amagar el missatge perquè també pensa en els migrants.
2: Moltes gràcies, Paula. 2:15 d'avui. Bon dia.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Me traía aquí a València a ver la masterclass.
5: La masterclass, no, la mascletà.
4: La mascletà.
5: ¿Cómo?
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: Bona, la mítica del salami pan, Ageli Solto. Jamaican, bam, bam. 2:15 d'avui del matí. Bon dia a tots i benvinguts a una nova edició del Matí i la Mare que el va parir, dijous 17 de setembre. Aquesta setmana, al Matí i la Mare que el va parir, celebrem la Setmana del Llibre en Català, regalant cada dia packs de llibres per adults i nens amb una bossa de tela per posar-los. Demà i fins al 27 de setembre podeu passar pel passeig Lluís Companys de Barcelona, gaudir de llibres, converses, recitals, concerts, activitats familiars, signatures i molt més. És la Setmana del Llibre en Català, molt per veure, molt per viure i, el que és més important, molt per llegir. Flashback, emissora oficial d'aquesta Setmana del Llibre en Català. Estigueu atents avui perquè també us regalarem un lot de llibres en català tant per adults com per nens.
1: Ara mateix, al Matí i la Mare que el va parir, el rajòmetre de Catalunya. El termòmetre de la mala llet.
2: Atento, que te lo meto el rajòmetre.
0: Temps de rajòmetre, que som dijous.
3: Hola, bon dia, soc la Lídia i jo vull rajar del meu marit Jordi.
4: Ui.
3: Que quan m'agafa el cotxe em canvia la millor emissora del món.
4: Ah.
3: Que és la vostra i em posa les notícies.
0: Què posa?
3: No diré la...
0: Sí, el Basté, és igual.
4: Sí, Basté.
3: La cadena, però bueno.
4: Com tothom.
3: Vinga,
0: gràcies.
3: Que passeu un bon dijous i agafo la xaqueta.
4: Bueno, l'ha de deixar, no?
0: Ha de deixar el marit i el Basté, sí.
4: El
5: però no hi ha una forma de bloquejar la ràdio o alguna
0: cosa? Hosti, estaria molt guai, això, eh?
5: De deixar-la fixa.
0: Exactament.
4: És que compartir cotxes és una mica d'allò, eh?
5: Sí.
4: Perquè cadascú té les seves manies... Les
0: ara hi ha uns cotxes que tu bueno, poses al teu usuari.
4: Hòstia.
0: I llavors s'adapta tot, el seient...
4: Ui, Dios,
0: la... Sí.
5: És la típica cosa que en 3 mesos no funcionarà.
0: Jo crec que el teu cotxe va així, del Mau?
5: Si va així, sempre està amb l'usuari de la Laura, ja t'ho dic.
0: Perquè vale.
5: Jo puc ni entrar.
0: Més rajades.
6: Bon dia, Flashback. Doncs mira, jo vull rajar una mica de vosaltres, no del programa ni molt menys.
0: No, sí, fes.
6: De la ràdio en general. Com pot ser que Flashback s'escolti el Cadí on estàs ensorrat a una muntanya de 2.000 metres i entris al túnel de Glòries i et quedis sense ràdio? És a dir, fatal, perquè a més sempre que entro al túnel de Glòries sona una de les meves cançons preferides. Ah. És que sempre és pum, inevitable. Llavors, sisplau, no sé amb qui heu de parlar, però collons, toqueu-li el crostó a la gent de comunicacions, que no pot ser que Glòries no se senti Flashback. Vinga, un petonet.
0: No, això hem de parlar claríssimament.
7: Però ara sí, por fin, con coi boni,
8: claro.
7: Este sí que...

0: Hem de parlar amb Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
1: Déjamelo a mí, porque sí. Si hay que hablar de túneles con Collboni, a mí me parece que es el tema que mejor no vamos a entender.
0: Pero mira, tú que tens bon rotllo amb el Collboni, Pericles... Bueno, per cert, de seguida parlem de lo teu, perquè avui és un dia important per tu.
1: Ah, sí?
0: Bueno, no sé, bueno, és igual. Després, jo no vull que et faci... Ja en parlarem.
1: Lo meu?
0: Però...
1: Hi ha algun meu?
0: Claro, perquè és tu cumple. Bueno, però, ja. bueno, és igual, després en parlem.
1: Pensava que no t'hi vas acordar.
0: No, sí que... Hombre!
1: Yo estoy esperando el mensaje de Collboni.
0: El que no se acuerda es el Marc, que aquest és diferent.
2: Bueno,
0: el Marc, que crec que no l'has felicitat, el Pericles.
1: No m'importa.
2: No, Pericles, no... Què passa avui?
0: Que és el seu cumple.
2: No, però és que jo amb el Pericles ja no vull saber res, perquè sempre em fa...
0: Que passa que em fa molta ràbia perquè no vols dir... Ets d'aquella gent estupenda que no vol dir l'edat que té.
2: 50 quants?
1: Què dices? És que mira, luego dice que no me caes bien. A ver, la edad no es importante, es un número sin importancia. Lo importante es lo que llevas dentro. Yo dentro de mi corazón tengo 19 años.
0: Vale. Doncs mira, ja està. Que no, això estic d'acord.
2: Però el DNI què hi posa?
1: El DNI lo vas a ver en tu vida.
0: El que et volia dir de Collboni, que és que el túnel de Glòries, tornant al tema, el problema... és que està gairebé tocant el magma de la Terra. Aleshores,
1: sí, no s'hi toca el magma.
2: És ben calent, allò, eh?
0: S'enfonsa tant.
1: Està derretidíssim. I se hunde en lo más oscuro.
0: Que les ràdios no se senten.
1: No, claro.
0: Anem amb més rajades.
2: Vinga, va.
3: Hola, bon dia.
0: Hola.
3: Carles, que t'ho ha dit una professora d'autoescola, que les rondes
0: passat
3: estan per la dreta.
0: Llavors, sou passadíssims.
3: El risc no el genera qui va per la dreta.
0: No, collons, clar.
3: Qui vol sortir per dins?
0: Però...
3: Collons.
0: A veure, un moment, ja, amb aquest tema em teniu fregit, de debò.
2: Què
0: que tots els oients... A veure, jo
2: ho explico.
0: Sí. És que em fregiu, amb els temes em fregiu.
4: No sé de què va, però l'oient té raó.
0: Ja ho sé. A veure, a les 6, un oient... A les 6, sí. Un oient ha fet una rajada, val?
2: Sí.
0: I ha dit que rajava de la gent que feia les rotondes per fora. Perquè ahir es va estar, perquè més recordo que diu, ahir em vaig estar a punt de menjar un Twingo blau,
2: vale.
0: Que anava per fora i jo volia sortir i una mica més i xoquem. Vale.
4: Una foto, home.
0: Quan, és a dir, i jo he empatitzat molt amb aquest oient, perquè a mi em passa exactament el mateix.
2: Mal.
0: Llavors,

0: ha enviat un altre missatge a una professora d'autoescola.
1: Vale. Autoritat, autoritat.
0: Que sí, totalment.
2: Et sap.
0: I diu la llei diu que les rotondes s'han de fer... O sigui, es poden fer per fora. S'han de fer per fora totes, encara que vulguis, sí, encara que vulguis passar la vida rodant per fora.
1: I llavors el carril de dins, que és per fer una manifestació...
0: Vale. Llavors, jo dic, ja sé que la llei diu això. Sí. Jo ja ho sé, però jo no he entès mai la llei. No. En aquest aspecte. És a dir, que una rotonda s'hagi de fer per fora... Si vols girar a l'esquerra o canviar de sentit, no té cap sentit, precisament. És a dir, si vols girar a la dreta o seguir endavant, vale. Però si no, com surts de dintre? És a dir, em pots, jo insisteixo, em pots matar d'inanició si tu vols. Si tu vas rodant per fora i no em deixes sortir... I a més, és que és un risc, és un risc.
2: Has de tancar els ulls i sortir.
0: Ja ho sé, però
1: és una rotonda que no para de tenir cotxes ni un instant, pot arribar a donar el cas que t'estiguis molta estona donant voltes i no puguis sortir.
0: I a la pràctica és un risc per la gent que va per fora, perquè la gent que va per dintre voldrà sortir en algun moment.
2: Hi havia una altra rajada en aquest sentit que crec que va més en la teva línia, eh?
0: Ah, val, vinga, ho escoltem.
3: Soc el Toni d'Igualada. A veure, el de les rotondes, molt bé, el codi de circulació pot dir el que vulgui, però quin sentit té que la rotonda tingui dos carrils?
2: Això dèiem. Perquè
3: si s'ha de circular sempre per fora, haguessin fet la rotonda amb un carril. Ah. El normal és que si surts a la primera sortida, vale, vagis per fora, però si has de fer la segona, tercera o quarta sortida, vagis per dintre i abans de sortir t'incorporis al carril de fora. És lògica, no és còdic de circulació ni hòsties.
2: Dius, vale?
1: Sí, clar. I si el carril de dins és de manteniment, per tenir les petúnies ben talladetes?
0: Bueno, això seria una altra...
1: És que aquí estem donant per fedes molta cosa.
0: És veritat, és veritat. Més rajades?
4: Bon dia, Flashback. Jo vull rajar dels comerços en general, perquè quan pagues amb targeta, a l'instant, pum, els calarons desapareixen del teu compte. O sigui, pagues a l'instant. Però si fas una devolució, et diuen, no, de 8 a 10 dies t'arribarà. Com de 8 a 10 dies? Si tenim la tecnologia perquè jo pagui i em desaparegui, tenim la tecnologia perquè tu em tornis i m'aparegui. No vull esperar. Bon.
0: Vale, s'aplaudeix, s'aixeca i s'aplaudeix aquest oient. Ja està, punt, ja està. I és que totalment té tota la raó del món.
1: És el concepte Repsol, eh?
0: Una mica sí.
2: Allò del preu de la gasolina...
1: La pujada és immediata i la baixada... Bueno, és que tenim un estoc comprat...
2: És que això ho vam comprar a un altre preu, ara ho hem de veure, clar.
1: És que no...
2: No fos cas. Hòstia,
0: mira, per cert, ja que dius això, ahir vaig posar gasoil a crec que eren...
1: A
0: 2,09!

0: eso.
1: No, es que vamos a poner ayudas. Vamos a poner ayudas, ¿eh, presidente? Uy, los ayudas y tal. Bueno. Sí, sí, bueno. Las ayudas te las pintas a l'oli.
2: Ya estás intoxicando con bulos y ultraderechas.
3: No. Li baixa el preu, no ho sé, mira. No, el preu no ho sé. Ja el baixarem un altre dia. Ai, ja el baixarem un altre dia.
4: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Andorra.
5: 96.0. Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
6: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
5: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
6: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
5: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
7: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al Pil-Pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: El matí i la mare que el va parir. I lleva't cada dia més bateria. Només a Flashback. Només amb Carles.

0: recordant una cançó d'Avicii, una de les que ens va deixar com a llegat, que no està malament. No està malament. Wake me up al matí, la mare que el va parir de Radio Flashback. Bon dia, Jana.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Què tal, com estàs? 18 anys, no?
1: Sí.
0: Doncs aquest
1: sí.
0: Aplaudiment que et fem des d'aquí, des del programa, per tu, Jana.
1: Gràcies.
0: Per molts anys et truquem de part de l'Anna, de la mama. De fet, dels papes. També el Dani, la teva germana Berta, que et feliciten. Diu que continuïs sent així de responsable i bona persona i que lluitis pels teus somnis, que la nova etapa a Girona et vagi molt, molt bé. Vale?
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada ben forta, Jana. Que tinguis un gran dia.
1: Merci.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu. Som dijous de Rajòmetre, 628-414-029. Rajeu del que vulgueu en aquest dijous.
2: Atenció, que te lo meto el Rajòmetre,
3: Bon dia. Pues jo vull rajar sobre aquest noi que parla dels comerços i de que si li cobren o li descobren, tio. A veure, el comerç aquí ni pinta ni corta, xati.
0: Xato,
3: Simplement, tu pagues i a tu t'ho descompten al moment. Però a mi, com a comerç, m'arriba el dia següent. I si és divendres, m'arriba el dilluns. Ui. O sigui que tinc el mateix problema que tu. Saps què et vull dir? Tu em pagues al moment i t'ho descompten, però a mi no m'arriba al moment. Llavors, quan el tema de les devolucions no té res a veure amb nosaltres. O sigui, això són gestions bancàries. En fi. Pues...
0: Hi ha molt enfado a Catalunya amb aquest tema, eh?
4: Però al final, fixa que la culpa és del banc. Al final...
0: Sempre.
4: Sempre és del banc.
0: Sempre. No sé com s'ho foten, que sempre, tu.
4: Si vas rascant, sempre surten les mateixes persones que tenen la culpa, bàsicament, de tu.
5: Totalment. Porten corbata, normalment.
4: Sí.
0: Però hi truques al banc i diu, no, és que jo no puc fer res, això és el sistema que baixi.
4: Sí,
0: o sigui, al final la culpa acaba sent del sistema.
5: Ara, segons quin compte corrent tinguis al banc, potser sí que hi poden fer alguna cosa.
0: Home, i tant. Això no tinguis...
5: Home, senyor Casanovas, passi per aquí.
4: Són uns cabrons, sí. L'estan aquí barallant entre pringats.
5: Home.
4: I ells des de dalt van...
0: Sí, exactament.
4: Els banquers, els polítics.
0: Una mica juega del calamar, eh?
4: Una mica.
0: Què més?
6: Bon dia. Mira que m'agradau molt i sóc professora de secundària i mallorquina i tot, i me sent molt identificada amb vosaltres.
0: Ui.
6: Ja sé que no és culpa vostra la tria de les cançons, però cada vegada que poseu el salami pa en aquest, he de parar la ràdio, la poso en silenci, perquè el salami pa, salami pa...
0: Però no ho entenc, és boníssima.
6: Bon dia.
0: Bon dia. Te la dediquem, escolta-la.
4: L'hem posat molt, eh?
0: Sí, és que l'hem posat molt, sí.
5: S'ha abusat,
0: La veritat, se n'ha abusat. S'ha abusat del salami.
4: Aquesta gent té una altra, no?, que també la posem.
0: A gel. Sí, senyor.
4: Però no n'hi ha una tercera.
0: Sí, una quarta, segur.
4: Doncs traiem salami pan i posem la tercera.
0: No, perquè salami pan...
4: Tu la vols seguir posant?
0: És que a mi em dona el salami.
5: Té una coseta, té una coseta.
0: Bueno, va, pobra, li traurem, que em sap greu. Més, a veure què més diu la gent.
7: Bon dia, company. Doncs jo vull rajar, tio, de la gent que està contenta de que s'acabi l'estiu. No foteu, home, que l'estiu és la... del temps que mola. Collons, ara sí, ara fotrà fresqueta, no sé què, plourà, no sé què, però, hòstia, els dies curts... de nit tot el dia, un desastre. Que no, que l'estiu és el que mola. El que mola perquè l'estiu és tota cuca viu. Ale, companys, un petó molt gran.
0: Aquí estaríem dividits. Catalunya estaria com dividida, no?
5: Jo estic d'acord amb aquest home, eh?
0: Ja, és que sé que tu estàs en aquest equip. Jo no m'agrada l'estiu gaire, cada cop menys.
4: Tu a Manresa, tio, que vius a...
5: Ja ho sé, però és que precisament perquè visc a Manresa ho prefereixo la calor al fred.
4: Però això era abans.
5: O sigui, vale, sí, jo ja entenc que a 45 graus no s'hi pot estar.
4: Ha arribat un límit la calor, que dèiem quan vam tornar de vacances, que ja no és aprofitable l'estiu.
5: Ja,
4: Les vacances deixen de ser útils. Ja no pots anar al carrer, no pots fer vermuts. No
5: jo encara estic aquí aguantant.
4: Sí, la majoria de gent està tancada a casa.
0: Sabem que Marc Casanovas és de l'equip estiu, Dalmau és de l'equip antiestiu. On és Jové? Tu de quin equip ets? No sé per què no tens
4: micro.
5: Està a l'altre...
0: Els amics del Bada Barça ens connecten els micròfons on... d'això. Ja agafaré per banda el Jordi Plans, ja l'explicaré un cuento, perquè no pot ser que ens deixin a l'estudi...
4: El Barça guanya, però nosaltres perdem,
0: A veure, Ona, perdona, et preguntava, ets de l'equip estiu o antiestiu?
8: Equip estiu sempre, perquè es pot fer de tot.
0: Però si no, però amb la calor no pot fer res.
5: No, equip estiu.
4: Això abans.
8: Vas a llocs més freds.
5: Un creu i pels fiords.
4: És la solució, és aquesta.
0: Que sí, ta mare.
9: O sea, te coges un barquito con un par de amigos y te vas a la playa.
0: No, si es té pasta, aquí no hi ha cap problema.
9: Te vas a Nida, te vas a Mónaco, te vas a... Esto es perfecto.
0: No, al iot no fa calor, perquè passa la brisa marina i és per nosaltres.
9: Però el iot no és tan caro, eh? És que la gent se pensa que és caríssimo.
0: Però a veure, ¿cuánto cuesta un lloguer d'un iot? Què deu costar?
9: Pues yo que sé, entre cuatro amigos, pues con 10.000 euros por cabeza lo tienes.
5: Per això, ¿cuántas semanas son?
9: No, esto al día, pero...
0: Al día, bé.
9: Pero que tienes una...
0: És que, ta mare, no estem al mateix nivell.
9: Tienes una cocina que puedes ir a súper a hacerte...
8: No, contractes un xef.
0: Però... Ah, exacte.
5: Hosti, com en sap l'Ona, eh?
0: És del Ram, l'Ona, us enteneu, eh, ta mare?
9: A mi és veritat que t'has metido en gastos. Com s'ha dit, xef, ja...
0: Claro, claro. Anem amb més rajada, sisplau.
10: Jo vull rajada un altre cop dels Alba de Barça, perquè estan més per riure el meu trau i també no diuen el partit. Estan més per riure que... que
0: perdi
10: el partit.
0: Adéu,
10: Flashback.
0: Ai,
10: estic molt enfadat.
0: Sí, sí. No, no, s'ha vist. Escolta,
5: parlarem amb el Jordi Plans.
0: Tot és jiji-jaja. Sí, sí. O sigui, el va de Barça, tot que... és jiji-jaja. No hi ha... Perdó, eh? I ara que ho ha dit aquest oient, és que no hi ha rigor.
5: És que són molt divertits, però clar...
4: Però riuen de coses que fan gràcia o no?
0: Això no ho sé.
5: Bueno,
4: és que el Barça és una cosa molt sèria.
5: No sé si podem riure del Barça.
4: No, home, no. Menys mal que guanya, perquè si arriba a perdre...
0: Sí, sí.
5: 7-2, eh?
0: Qui estem trucant en directe al Jordi Plans.
5: Perquè està dormint.
0: Director del Badabas.
4: No, que es foti.
5: Que se'n va anar a dormir.
0: Prepara aquesta rajada, que li posarem en directe.
4: No li feia tanta gràcia.
5: Perquè se'n va anar a dormir a les 2 de la matinada,
4: el Jordi. Això és cosa seva.
0: És igual, ara el despertarem.
5: Jo m'he llevat a les 4 i l'he vist actiu a l'Instagram, eh?
0: Ah, doncs, a les 4?
5: No, no, és broma, és broma.
0: Ah, ara bé si li posarem. Espera't, Plans.
11: No te l'agafo. Sí?
0: Estàs en antena en directe, eh?
5: Vigila.
11: Vale, perfecte.
4: Està prou despert.
5: A quina hora has anat a dormir, Plans?
11: Bueno, bastant tard, la veritat, però sí, ja està venint per acabar, a punt per venir per acabar la ràdio.
0: Val, o sigui, ja estaves despert, eh?
5: Ah, bueno.
11: Sí.
5: Encara, encara.
0: Vale. Jordi, estigues atent, perquè ens ha arribat una rajada que et toca de ple a tu i als Alba de Barça. Escolta, escolta.
10: I rajada un altre cop dels Alba de Barça.
4: Un altre
10: perquè
4: cop.
10: Perquè estan més per riure el meu trau i també no diuen el partit. Estan més per riure que per dir el partit. Adéu, Flashback. Ai, estic molt enfadat.
0: Jordi Plans, per al·lusions.
5: Què hem de dir?
11: No, no, des d'aquí demanem disculpes als oients, eh? Evidentment, que evidentment tothom té la seva opinió. A l'Alba de Barça intentem riure quan hem de riure i explicar el partit quan hem d'explicar-lo. Al final hi ha moments del partit que no passa res i aprofitem doncs, per fer una mica el riure, que al final també és del que es tracta.
0: Se li encomanen les declaracions de futbolista.
5: És que professional m'ha semblat ara, Jordi Plans.
11: Bueno, clar, no puc engegar la merda d'un oient, només faltaria al revés, saps? Vull dir...
5: No, que és un nen, només.
4: Però a veure, dels 90...
11: Per dir, clar, per això, i que cada oient té la seva opinió, evidentment, només faltaria.
4: Dels 90 minuts que dura un partit, quin percentatge esteu dient tonteries?
5: 89?
11: No, et diria que un 10%.
0: 10%? Bueno, és que l'oient és un exagerat, aquest nen, home.
4: I un 80% de retransmissió rigorosa.
0: No, rigorosa.
4: Vale, home.
5: És que aquí som uns ressentits, com que abans també ho fèiem nosaltres, això. Et volem enfonsar.
0: Bueno, per cert, Jordi, ahir ve el Barça, no? Sí. En principi?
11: Home, 7 gols. Jo hi ha un moment que em falta creativitat ja per cantar els gols. Bueno. Al principi pensava, bueno, vull ser algun gol, tira per aquí, tira per allà, però ara, clar, com que es foten tots, marca Gabriel Jesús, a Deia m'hi fot un partidàs, vull dir, o sigui, demano un punt que marca tothom, si sortís jo també marcaria.
0: On fire. Jordi Plans, una abraçada, fins ara.
11: Vinga, fins ara,
5: noia. No corris, adeu. No corris. Andorra. 96.0.
12: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
13: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
12: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
13: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
14: Clubs i hi ha el club d'Assegur. És el Club del Client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
15: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. A Flashback parlem com tu.
16: Ai, molt bé, teletreballant.
15: Sentim com tu.
16: Bon dia.
17: Bon dia.
15: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
18: Hola, Flashback.
15: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
18: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
15: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
18: Flashback.
15: Tu ets el nostre número 1. Els èxits, primer a Flashback.

0: 96.0. Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un programa temporal d'ajudes al lloguer destinat a les persones que acreditin més de 15 anys de residència a Andorra o que siguin andorrans i que hagin de dedicar més del 30% dels seus ingressos a l'arrendament. L'import de l'ajut variarà segons el percentatge destinat al lloguer, amb una forquilla que arriba fins als casos que superin el 36%. El programa disposa inicialment de 6 milions d'euros, una partida que es podrà ampliar. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 1 de novembre i els pagaments començaran l'1 de gener de l'any que ve. Les ajudes es mantindran fins al 2030 o fins que el parc públic arribi als 1.500 habitatges. Entre els requisits també hi ha no disposar d'una propietat, no superar anualment 10 vegades el salari mínim en ingressos i que totes les persones de la llar estiguin treballant. Parlar també del govern, que a més un criteri favorable perquè el Consell General prengui en consideració la proposició de llei presentada per Andorra Endavant sobre la identificabilitat facial als espais públics i la dignitat, la llibertat i la igualtat efectiva de les dones. La iniciativa planteja que, entre altres mesures, es prohibeixi l'ús del burca als espais públics. L'executiu considera legítim establir un marc jurídic clar sobre la identificació facial per raons de seguretat pública. I anem a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que ha advertit als comuns que l'ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació haurà de complir diversos requisits legals. L'avís arriba després que les corporacions manifestessin ahir la intenció de començar a utilitzar aquests dispositius a partir del 1 de desembre. La PDA ha precisat que l'autorització correspon al Ministeri de l'Interior i no a l'agència. Els comuns també hauran de respectar les obligacions en matèria de protecció de dades, incloent-hi l'avaluació d'impacte corresponent i les mesures de seguretat necessàries. I parlem de l'ocupació hotelera. La Unió Hotelera ha parlat de la mitjana a Andorra, que s'ha situat en el 82,29% durant el passat mes d'agost. El registre és molt similar al de l'any passat, amb una disminució de només 0,38 punts percentuals. I acabem parlant de l'Andorra Taste, que es celebra aquests dies. El xef peruà Virgilio Martínez va ser ahir distingit amb l'Andorra Taste Hours 2026 en el marc d'aquest Andorra Taste que se celebra fins diumenge a Escaldes en Gordany. Les jornades professionals també van estrenar ahir un format que concentra les ponències al matí i reserva les tardes per al debat i l'intercanvi.
2: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
0: Andorra, 96.0. Flashback. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit. I'm moving to
0: the sun. El matí i la mare que el va...

0: Nacho, Agel i la veu d'Ultranaté. Bon dia, Max.
1: Bon dia.
0: Hola, hola, bon dia, bona hora. Felicitats pels 7 anys, eh?
1: Gràcies.
0: De part de la iaia, de l'avi, que et feliciten, que els vas fer diumenge. Diuen que ets únic especial, que t'estimen fins a la lluna i tornar i esperen seguir gaudint de tu, moltes aventures, i de la música tecno, que tant t'agrada. T'agrada el tecno?
2: Què passa?
1: Sí.
0: Oh, guai, però el tecno... Tecno...
3: El tecno-tecno.
0: El tecno-tecno.
2: El tecno-hard, tecno-hard.
0: El xumba-xumba, no?
1: Sí.
0: Vale, vale. Així m'agrada. Aquestes generacions que...
2: Que demani el que vulgui, que tenim tots els vinils aquí.
0: Home, i tant, per favor. I de tecno, de clàssics, d'actual, de tot, eh?
2: Tu, Carles, ets una enciclopèdia, enciclopèdia, enciclopèdia.
0: I el tecno es punxa en vinil, eh? S'ha de punxar en vinil.
2: S'ha de punxar en vinil.
0: Com ho fa, per exemple, el gran Christian Varela, que és capaç de punxar 6 plats, tots sincronitzats.
2: I aquest fa una pasta boníssima.
3: No, que no és cuiner.
0: Aquest és varilla.
2: Aquest és varilla.
0: Sí, sí, sí. Bé, Max, una abraçada i esperem que algun dia puguis anar a Tomorrowland, eh?
1: Gràcies.
0: Vinga, adéu, guapo. Adéu, adéu.
3: Jo seria feliç... Tan angelical, amb aquesta música no quadra.
2: Tu veu-ho, Varela.
0: Mira, això és tecno, tecno pel Max. Bueno, i per la Ona, que també li mola el rotllo del branch.
4: El tecno melòdic m'està encantant.
3: Tecno melòdic, però esteu dient unes coses avui.
2: Tecno melòdic. S'ho acaba d'inventar l'Ona.
0: Anem al rajòmetre.
3: Vinga, va, tecno melòdic.
0: El rajòmetre que és dijous.
5: Atento, eh? Que te lo meto el rajòmetro, eh?
6: Ei, família, bon dia. Doncs jo, mira, avui vull rajar del sistema educatiu. Jo és que em vaig quedar al·lucinat. Jo tinc dos fills, un de 8 i un de 10. Vaig anar dilluns a la reunió del petit i el dimarts a la reunió del cole del gran. Pues, tu, escolta, jo de les reunions em vaig quedar molt parat, molt. Sí, molta fraternitat, germanor, que està molt bé, eh? Està estupendo.
3: Ai.
6: Però bueno, si fem un petit controlet, però no us preocupeu, perquè si això, clar, ja les preguntes ja direm quines són les que han de sortir.
3: Carai.
6: No sé, vaig quedar parat. Això sí, tres dies a la setmana fan educació física, tu. Llavors la gent té que anar a pagar el Kumon i el Kitsanàs fora dels horaris d'escola perquè el nen aprengui a llegir o aprengui anglès. Però espera, el més bo és que el meu fill gran que té 10 anys, ara aquest any, però no sé per què hi ha una subvenció i fan vela, tu. 10 sessions de vela, que m'importa 3 patinos, la vela. No sé, vaig quedar molt parat. Jo després en privat a la professora li vaig preguntar si la cultura de l'esforç aquí es fomenta o no, perquè vaig quedar molt parat, vaja. No sé on anirem a parar d'aquesta manera.
3: Fent vela, eh?
0: M'ha encantat el missatge per això, perquè tenia... És que ho deia, era molt real i sortia de dins, eh?
3: Sí, sí, però és que té part de raó, no? Que després d'anar propagant acadèmies i històries perquè no arribem.
7: Té molta raó. És que de vegades parlem molt de la climatització de les aules, que és veritat i que s'ha de fer i que es passa calor i que no pot ser, però...
3: Perquè és un mínim, això de la climatització.
7: Sí, no, tot això està molt bé, però hi ha un problema de fons que no, jo crec que no se'n parla prou, i és que l'educació ha perdut molt nivell
0: totalment.
7: En general.
0: I a més no hi ha res que frustri més que la gent que l'ha d'impartir, que són els professors, vulguin fer-ho i des del sistema educatiu no es permeti fer.
3: Però què és això de farem un controlet però ja direm les preguntes abans?
0: Sí, no fos cas, eh?
3: Mare,
0: no fos cas,
3: sí, senyor.
0: Mare de Déu. Va, alguna rajada més, vinga. Va.
8: Bon dia, primera hora del matí. M'apunto a la rajada.
0: Venga.
8: De les alarmes de les punyetes, que ens estan alarmant perquè plou. Perquè plou. Aquí, a la part del Vallès, ens van tancar la setmana passada a l'escola. Els pares ens va fer molta gràcia. I no va ni ploure, ni una gota.
0: Vaja.
8: Ni una gota. I ahir a les 11 de la nit, que tinc criatures, que hi ha gent dormint, 11 de la nit, per dir-nos que plouria la nit. Enhorabona.
0: Sí, sí, és el que comentàvem, no? A part de despertar la penya,
3: és
0: doncs...
3: És que,
0: no sé.
3: Déu-n'hi-do, eh?
7: El senyor que envia les alertes no sabem qui és, però té una entrevista.
0: Sí, absolutament.
7: Ha de sortir tard o d'hora.
0: Absolutament.
7: Ha de ser un tio que té un portàtil enviant a tota la humanitat.
0: Per exemple.
7: I que és el responsable d'això.
3: Sí, si vol putejar ho pot fer bastant bé,
0: hombre.
3: Eh?
7: Sí, a les 3 de la matinada, sí, jo no puc dormir, tu tampoc.
0: Anem amb una última rajada, al moment. Vinga.
9: Hola, bon dia. No me n'he pogut estar ara quan he sentit el tema aquest de les rotondes. El meu home és anglès i no entén de cap manera que es faci per fora aquí. O sigui, no s'entén de cap manera. Perquè està feta la línia de dintre. O sigui, hi ha un carril a dintre. Per què serveix si no s'ha de fer servir? És que, en sèrio, per què n'hi ha dos? Bueno, això haurien de canviar completament. I jo he tingut molts sustos per voler anar per dins. Al final vas per fora per no haver-te de barallar amb l'altre cotxe que no et deixa entrar.
0: Bueno,
3: Ha de venir un anglès a dir-nos-ho, com es condueix, que un deixen per l'altra banda.
2: Depèn de la traçada, clar.
3: Clar,
0: és que això ja se sap.
2: Clar, és que depèn de la traçada, de si portes els pneumàtics estats o què. És que...
0: I si tens copilot, home, que et pot sempre dir si n'hi ha per fora o no a la rotonda.
2: No hi comptis gaire, que normalment ja quan arribes a la rotonda el copilot ja està, segurament ja
0: està,
2: fiambre.
0: Està fiambre. Són les 8 i 10 minuts. Bon dia a tothom.
10: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Hola, molt bon dia. Doncs hores ara trobem trànsit dins de la carretera general o avinguda Salou en ambdós sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
10: Ràdio Flashback Andorra.
13: Èxit sense pausa.
10: Flashback.
14: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
15: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
16: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
15: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
16: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
15: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
13: Flashback. Ràdio Flashback.
10: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
13: Radio Flashback.
10: A Ràdio Flashback hi sonen totes.

0: Preciosa! Quevedo i Elvis Crespo, aquesta cançó que ens recorda que no, encara no s'ha acabat l'estiu. Encara li queden, mira, els últims dies, eh? Els últims tres dies d'estiu. Els estem apurant, eh, ja? Jo crec que s'acaba el 20 o 21 de setembre, per
1: tant. Però ja no torna a pujar, això, no?
0: No, les temperatures no. De fet, avui li hem dit bye-bye, calor. Bye-bye, calor. Doncs això.
1: Ja està.
2: El 23 de setembre.
0: Ah, 23? Doncs mira, encara falten alguns dies.
1: Però ja està.
0: Sis dies i bye-bye.
1: Sí, peu al coll, ja està.
0: Ja està. Que ve d'Elvis Crespo, la graciosa. I ara, gràcies al nou Aquàrium de Barcelona, anem al joc de les paraules.
3: El matí i la mare que el va parir arriba.
4: Senyores i senyors.
3: El joc de les paraules.
4: El joc de les paraules.
0: Avui jugarà amb nosaltres la Glòria. Hola, Glòria.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, Glòria. On et sento fatal, eh, Glòria, realment. No sé si seria possible que t'aturessis, no sé, a una benzinera i agafessis el telèfon.
5: A veure.
0: Ara millor, sí.
1: Potser sí, eh?
0: I tant. Glòria, des d'on ens truques tu?
5: Us truco des de l'autopista, des de la 58, direcció Barcelona.
0: Perfecte, doncs va, avui jugaràs amb l'Oriol Dalmau, què et sembla?
5: Superbé.
0: Vale,
1: mira que bé, jo marxo, adéu.
0: Oriol, marxa i comencem a jugar amb la Glòria. Recordo que hi ha un parell de premis amb dues coincidències entre les paraules que digui la Glòria i les de l'Oriol. T'emportaries la samarreta del programa i amb tres coincidències les entrades Pack Family per anar al nou Aquàrium de Barcelona. D'acord, Glòria?
5: D'acord.
0: Doncs vinga, comencem amb la primera paraula, que és... Atenció a aquesta paraula, eh?
1: Sí.
0: Vida.
1: Carai.
0: Vida.
5: Mort.
0: Hòstia,
1: molt bé.
0: Joder.
1: Que llans.
0: Segona paraula, xamaneia.
5: Fum.
0: Fum. Instagram.
5: TikTok,
0: molt bé. Videojoc.
5: Ostres, aquesta és difícil. Videojoc. Nintendo Switch.
0: Posem Nintendo i així, si diem Nintendo, encara que digui la Switch o la Super Nintendo, valdria.
1: Posem Nintendo
0: i ho deixem obert. I finalment, corda.
5: Saltar.
0: Perfecte, doncs va. Arriba el moment que l'Oriol Dalmau torni a entrar a l'estudi. Veurem quantes paraules... Hi ha coincidència.
1: Ja es pot fer.
0: Sí, avui es pot fer.
1: Hi ha alguna que...
0: Penso que la Glòria ha jugat bé.
1: Però es pot fer.
2: D'acord. Més pressió, doncs.
0: A veure, Dalmau, comencem amb tu, amb la primera paraula, que és vida.
1: Vida. Tiraré per contraris, diré mort.
0: Sí, molt bé, Dalmau, molt bé.
1: És que si no entràvem en terrenys molt complicats.
0: Sí. Segona paraula és... xamaneia.
1: Fum.
0: Tenim samarreta.
1: Va! No, em veig bé.
0: Ja tenim la samarreta, Glòria. Atenció, que amb una paraula més aconseguiríem samarreta i entrades per l'Aquàrium de Barcelona.
2: Estic en confiança.
1: Flipis, ara?
2: No, calla.
0: Oriol, tercera paraula. Instagram.
1: Story.
6: És que...
5: Ui!
1: Ja sabia jo.
0: La Glòria havia dit TikTok.
1: Ja t'has flipat,
2: Glòria, aquí no hem tingut maig.
0: A veure, Oriol, que aquesta t'agrada perquè tu ets fan dels videojoc.
2: Ah, però és que aquí poden ser moltes coses.
1: Videojoc.
0: Sí, videojoc.
2: Play.
0: Ostres, tu. Havia dit Nintendo, la Glòria.
2: Nintendo.
0: Anem a per l'última paraula que ens pot donar les entrades per l'Aquàrium de Barcelona.
1: Des que has dit que estaves...
2: Sí. Fixa't de quina manera més tonta.
0: Vinga, va. Glòria i Oriol.
1: Glòria, Ori, va.
2: La Glòria, que ets de Nintendo, tu.
0: A veure, Oriol, l'última paraula, sisplau, concentra't, és corda. Corda.
1: No és fàcil, eh? Corda.
2: Sí.
1: Diré saltar.
0: Sí! Bueno, què, Glòria? Què? Estàs contenta, no?
5: Moltes gràcies, Oriol.
6: Home, ole, ole.
2: Gràcies a tu, que ho has fet molt bé. Anava a dir suïcidar-se amb la teva la corda.
6: Jo penso el mateix.
2: Al final he pensat, no, que ella és molt feliç. I no, no,
0: Glòria.
2: No, bueno, David ha dit mort, eh?
0: T'endús les entrades per l'Aquàrium i la samarreta del programa. No pengis, una abraçada.
5: Ué, moltes gràcies.
0: A tu, adéu.
6: Adéu.
0: Adéu.
7: A l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenim un regal per a tu.
8: Un regal?
7: 5 euros de descompte per entrada, només del 18 al 24 de setembre. Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
8: Això sí que és celebrar la Mercè.
7: Reserva a aquariumbcn.com.
3: El matí i la mare que el va parir.

0: Rodrigo. Aquesta cançó es diu Drop Dead i és la cançó que sona ara mateix al matí i la mare que el va parir. Moment en el qual estem trucant a la Blau. Hola, Blau.
1: Hola.
0: Què, com estàs? 18 anys, no?
1: Sí, sí.
0: Ah, bueno, escolta, doncs, no sé, la cançó d'aniversari.
2: Clar, que sí.
0: Trobo que avui, que és l'aniversari també d'Oriol, hi ha molta gent que fa 18 anys avui.
2: Sí, és veritat. Sí. En portem 3, potser?
0: 3 ja, en tot, en prova, només clar, amb el que portem al programa. 3 noies fan 18 anys.
2: Fixa't.
0: Sí, sí, sí. Escolta, felicitats des del matí la mare que el va parir, eh?
1: Moltes gràcies.
0: De l'Àfrica, del Jordi, de la Martina, de l'àvia Joana, que et feliciten, tot i que diu que la trucada no sigui del Pau Cobercí. Que ets molt fan del Pau Cobercí, tu?
1: Sí, molt fan.
0: Bueno, doncs, Pau, felicita-la.
2: Doncs, t'envio una felicitació molt especial.
3: Ja està, Pau.
2: És que em fa vergonya perquè jo no estic acostumat a parlar amb noies encara. Perquè...
0: vale, vale.
2: No, pues, però a veure, que és molt especial el dia d'avui.
0: Que s'està posant nerviós, Blau, sí, el Pau.
1: Saps? Sí, sí. Ah, vale, vale.
2: Bueno, doncs un petonet de virtual. Ui.
0: Que passis un gran dia.
2: Que passis un gran
1: dia.
0: Una abraçada, que vagi bé.
2: Gràcies per ajudar-me.
1: Adéu.
2: Que a veure si es pensarà que som nòvios, ara.
3: No, home, però a veure.
0: Demà, per cert, Pau, ens pots acompanyar, si vols, que farem el programa des del Nacional Barcelona. Quatre restaurants i quatre barres sota un mateix sostre modernista on hi podem trobar canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb sanfaïna, xuletón, paella, tot, eh?
2: Doncs si pregunto als meus pares si puc venir.
0: Pregunta'ls-hi, que ens facin l'autorització i demà vens amb nosaltres.
2: A veure si em deixen.
0: Demà al matí la mare que el va parir en directe des del Nacional Barcelona. Veniu-nos a veure.
4: Andorra. 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
5: L'Interclub d'Escaldes afronta una temporada marcada per la seva primera participació a la fase de grups de la Conference League. El club viu amb il·lusió aquesta fita històrica, però manté també l'atenció en la competició nacional. La directora de Banca País d'Enbanc, Maria Suárez, va destacar ahir la satisfacció de l'entitat pel patrocini i va remarcar la temporada de l'Inter, especialment la seva trajectòria internacional, com a un motiu d'orgull per al país. I el Futbol Club Andorra organitzarà un autocar per facilitar el desplaçament dels seus aficionats al partit contra el Sabadell. El duel, recordem, es disputarà el dissabte 3 d'octubre a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. Amb aquesta iniciativa, el club busca afavorir la presència de seguidors tricolors en un dels desplaçaments més pròxims de la temporada. I Gira del Río ha començat un nou període d'entrenaments després de tancar amb bones sensacions les competicions del roller ski disputades durant el mes d'agost. L'esquiadora es troba a Font-Romeu, on romandrà fins el dia 27, amb l'objectiu d'acumular volum de preparació de cara a l'inici de la temporada.
4: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
6: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
4: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
7: Ràdio Flashback.
4: Andorra 96.0.
7: Ràdio Flashback.
4: Flashback.
8: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
8: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
7: Flashback Andorra.
9: Flashback.
7: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
4: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
7: Al matí, la mare que el va parir.

0: per l'aigua d'una riera al Garraf. Els forts aiguats també han afectat especialment l'àrea metropolitana nord de Barcelona i el servei ferroviari a Catalunya ha arrencat amb retards. Tant Rodalies com Ferrocarrils funcionen amb retards d'uns 20 minuts, ja que han establert limitacions que fan reduir la velocitat de forma preventiva. I al metro de Barcelona, les línies L4 i L11 segueixen tallades. D'altra banda, la Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. A més, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha anunciat un nou reglament europeu per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. I els Mossos d'Esquadra tenen noves dades que apunten que la caiguda mortal d'Isaac Andic hauria estat intencionada. És a dir, que bé el van llançar o bé es va precipitar per voluntat pròpia, així ho ha avançat El Periódico. Els investigadors han fet una anàlisi més extensa del telèfon del fundador de Mango i asseguren que no han trobat cap indici que Andic tingués problemes de salut que justifiquessin la seva caiguda. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes del club blaugrana amb la lesió de Joan García, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta i ha dit que va amagar el missatge perquè també pensa en els migrants.
1: Gràcies, Paula.

0: flashback. Bon dia a tothom, eh? Si voleu, anem al butlletí informatiu, però, és clar, com són tot males notícies, és millor, hem cregut, que ens les inventem nosaltres. Notícies inventades, però més divertides.
1: Clar.
0: Les fake news del matí, la mare que el va parir. Escolteu-les.

0: Generalitat fa marxa enrere. Climatitzar totes les escoles de Catalunya no costarà, finalment, 2.600 milions d'euros.
1: El govern de Salvador Illa diu que tot plegat ha estat d'un malentès i que amb només 200 milions en tindran prou per combatre la calor extrema a les aules. Finalment, es veu que els 2.600 no eren els milions d'euros, sinó els graus, els que arriben a algunes de les aules.
0: La Generalitat torna a fer marxa enrere. Climatitzar totes les escoles de Catalunya no costarà ni tan sols 200 milions d'euros.
2: Vaja.
1: Simplement deixaran que Salvador Illa es passegi una estona per la classe i deixarà bastant fred a tothom. No, no.
0: Més educació encara. La consellera d'Educació revoluciona les proves PISA després dels pitjors resultats de la història.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha volgut calmar els ànims i assegura que ja té la solució. A partir d'ara, les proves PISA es faran a distància. Cada alumne des de casa seva i les proves es diran Telepisa, que és on acabaran treballant tots els alumnes, segurament.
0: Elon Musk està d'acord amb aturar de forma immediata l'evolució de la intel·ligència artificial.
1: Elon Musk diu que ara sí que la IA és realment intel·ligent. Ho ha pogut comprovar ell mateix quan ha preguntat a un dels últims models experimentals si era una bona idea comprar-se un Tesla. I la IA li ha contestat que ni de punyetera conya.
0: Salta la sorpresa del Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid. Ningú s'esperava el nom dels guanyadors.
1: I és que la guanyadora del Gran Premi de Madrid ha estat Isabel Díaz Ayuso, seguit de Florentino Pérez, i el tercer és el germà de l'Ayuso, que sempre acaba sortint.
0: I acabem amb aquestes. Apple presenta el seu nou iPhone, l'iPhone Duo, el primer mòbil plegable de la marca de la poma.
1: Es tracta d'un mòbil que es pot obrir com una tablet i doblegar-lo per la meitat. El terminal més barat costarà 2.400 euros i el més car al voltant dels 4.000 euros.
2: Vinga.
1: Aquest preu està completament justificat perquè quan veus el que costa, tu també quedes doblegat per la meitat.
3: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
4: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
5: Durant aquest estiu, Palarinsal Gran Valira Resorts ofereix un munt d'activitats, sobretot amb la nova zona d'activitats Adventure Fun Zone, dissenyada perquè els infants, joves i adults trobeu activitats adaptades als vostres interessos i nivells. Aquest nou entorn combina aventura i natura per oferir una experiència completa en plena muntanya. Disposeu del parc de cordes, de tirolina, d'inflables i llits elàstics i també del tubing com a activitats divertides i per gaudir a l'aire lliure. En trobareu més detalls i podeu fer-ne la reserva a palarinsal.com.
4: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
6: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
7: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
6: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
7: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
6: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
8: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: The Joe, End of the Beginning.

0: Sebastián Yatra, Vagabundo, al matí la mare que el va parir, Radio Flashback, hola Robin.
1: Gràcies.
0: Hola, hola, felicitats, felicitats, reina. Mira, la Robin que la tenim aquí, que és el seu sant. Escolta, et felicitem de part del papa i la mama, som els de la ràdio i esperem que tinguis un gran dia, que t'agradi molt aquesta sorpresa que t'hem fet. Vols dir algú, Robin, ara que estàs sortint per la ràdio?
1: Sí.
0: Vale. Què vols dir? Que com ha començat el col·le, Robin?
1: Molt bé.
0: Bé?
2: Bé.
0: Fas alguna extraescolar, alguna cosa després del col·le? O no, Robin?
1: Sí.
0: Quina fas?
2: A veure.
1: Piscina, música i robòtica.
0: Carai,
1: inglés.
0: Hosti, no,
2: quatre, eh?
0: Gairebé cada dia de la setmana, no està
2: molt
0: malament.
2: Bé.
0: No està malament. Bueno, Robin, un petonet ben fort, que tinguis un gran dia.
2: Que
0: mona, que això maca. Que et facin muar, escolta, ai, ai, ai. Jo és que em fong.
2: Roba el cor.
0: Sí, sí. Ah, precisament és el que us preguntarem ara d'aquí una estona, d'aquí res, qüestió de minuts, als nens i les nenes que ens estigueu escoltant avui, que és com ha anat aquest inici d'extraescolars, quines extraescolars feu, etcètera, etcètera.
2: Exacte.
0: Ja podeu començar a enviar missatges al 628-414-029. Però abans, deixeu-me posar una cançó perquè avui és el dia en què ja comença a fer fresqueta.
2: Sí.
0: Ja a la calor li han dit adéu. I, de fet, aquesta cançó que estrenem avui al matí la mare que el va parir es diu Bye Bye Calor. Escolteu. Oh.

ja està, sí senyor, bye, bye, calor, ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Jersei, jaqueteta, castanyes, moniatos.

0: Sí, senyor. Bye, bye, calor.
1: Bye, bye, calor. Ja era hora de dir adéu a la calor. Ja, és que estàvem farts i mira, estàvem tan farts i estem tan contents que hagin baixat les temperatures que li hem fet una cançó i tot. Bye, bye, calor.
2: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback, som...

0: Drac.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Anem als més petits del va parir. Va, els oients, els nens i les nenes, que ja comencen a enviar missatges. Vinga.
3: Ja són aquí els més petits del Vaparí.
2: I recordeu que la pregunta que us fem avui és quina extraescolar heu començat, exacte, com us va, què tal, no sé, el que ens vulgueu explicar sobre això. Missatges que comencen a sonar.
4: Hola, Flashback, sóc el Roger, tinc 10 anys, sóc de Caldós de Montbui i a mi les extraescolars que faig són balonmano,
2: vale,
4: i japonès i m'estan anant molt bé i m'agraden molt. Gràcies,
2: vale, adéu. Japonès, flipa.
5: És increïble, no? Quina combinació d'extraescolars.
2: Al·lucino, de debò.
5: Fantàstic, tu.
2: Molt bé. Què més?
6: Hola, Flashback, sóc la Jana i jo faig extraescolars. Tenis i música, però tenis encara no hem pogut començar perquè fa pluja. Adéu.
2: També té mala sort. Tot l'estiu fent bo, fent calor, sol, fent sol i això, i avui que comença pluja, o ahir.
5: No, no, ara ho pagues igual, eh?
2: Això sí, això sí, això sí. Què més?
7: Hola, soc l'Eva.
2: Hola.
7: Jo faig English.
2: Mira, English.
7: Tenis, ball i...
5: Adéu,
7: Flashback.
5: Adéu.
2: Estic segur que...
5: Fem moltes coses a la vegada.
2: No, no, i que segur que parla millor que Guillermo Amor.
8: What a special moment for your club. You must be so happy right now.
9: Yes, el que passa que... The game was difficult, eh? The result is one thing, is... Bueno, is to see now for one, but... It's difficult. In a moment, for the 2-1 on the goal of the city. We suffer a little.
2: Bé, estic segur que parlarà millor.
5: Té tota la pinta.
2: Aquesta oient que Guillermo ha mort.
5: Segur.
10: Més hola, missatges. Hola, Flashback, sóc la Paula i jo faig gimnàstica artística i m'està anant superbé.
2: Que guai.
10: I tot i que encara no he acabat, encara no he començat la de piano,
5: sí?
10: Crec que m'està anant superbé. Adéu, Flashback.
5: Aquesta nena ja es veu que fa bona lletra.
2: Sí, això
5: només
2: sí.
5: Només com parla, ja
2: això
5: fa una
2: sí.
5: Lletra espectacular.
2: Això sí, segur. Tota la raó.
5: Segur.
2: Què més?
11: Hola, som l'Abril i la Clàudia. I els esports que fem són... Jo faig futbol,
2: sí,
11: ballet i anglès. Jo faig música, anglès i ballet.
2: Molt bé.
11: Adéu.
2: Molt bé. Molt bé,
5: molt
2: bé.
5: Molta
2: què
5: cosa,
2: més?
5: Eh?
2: Sí, sí, tant.
12: Hola, Flashback, sóc l'Oriol i aquest curs ha començat molt bé. Jo faig 2 dies bàsquet, 2 dies pàdel i 3 dies música.
5: Hòstia, va cansat,
12: adeu.
5: Eh?
2: És que,
5: dies pàdel, 2 dies bàsquet i 2 dies música?
2: Clar, li falten dies.
5: Però clar, se solapen. O fa cap de setmana.
2: Bueno, podria ser que es solapessin. Passen
5: sí, no?
2: De l'una a l'altra.
5: Surs de música amb la pala de pàdel ja per...
2: Bueno, total, total,
5: vaya,
2: total.
5: Vaya,
2: hòstia, déu-n'hi-do.
13: Hola, Flashback. Em dic Biel, tinc 6 anys i l'extraescolar que faig és atletisme. Adéu, Flashback.
2: Ah, mira, molt bé.
5: Molt bé.
2: Sí, senyor.
14: Hola, Flashback.
2: Hola, hola.
14: Jo soc l'Aciel de Lleida. I en la primera extraescolar que he fet ha sigut futbol amb un torneig. Adeu.
2: Adeu i moltes adeu. Gràcies. Que et vagi molt bé el futbol.
15: Hola, Flashback.
2: Hola, hola.
15: A mi les extraescolars que faig m'agraden molt i sobretot m'agrada molt robòtica. Adeu.
5: S'acaba de dir robar. Dic que està fent de polític també ara. Molt bé. Perfecte.
16: Hola, Flashback. Soc Oriol.
2: A veure.
16: I jo, els extraescolars que faig són futbol i anglès.
2: Molt bé.
5: Futbol
2: i anglès.
5: Futbol, molt futbol.
2: Molt futbol i molt anglès. Molt anglès. Fins i tot japonès, que ens ha dit un oient abans. Va, un parell de missatges més.
17: Jo soc la Jana.
2: Hola, Jana.
17: I aquest any he començat... Bueno, no he començat futbol, perquè ja feia anys que feia futbol.
2: Sí.
17: I m'ha anat molt bé, i també anglès. Adéu.
2: Mira, un altre futbol i anglès. Va, i un últim.
5: Vinga.
18: Hola, Flashback.
2: Hola, hola.
18: Tenim tenit.
2: Sí.
18: I l'extraescolar que he començat a fer és piano, handball i anglès. Adéu.
5: Molt bé, tu.
2: Fixa't que combinen sempre un esport amb una
5: sí.
2: cosa que no és esport, que és
5: exacte.
2: Habilitat.
5: Perquè es cansin de cos i de ment.
2: Ah, exacte.
5: Està bé.
2: Una mica és aquest el rotllo. Bueno, merci a tots els que ens heu enviat missatges. Que us vagin molt i molt bé les extraescolars. De seguida, l'home que brama, abans Figaflaues amb una cançó que és una delícia i que es diu Que no s'acabi.

0: aquí teniu els Figaflaues, aquesta cançó es diu Que no s'acabi l'estiu. Escolta, hem de celebrar que Pericles ha vingut aquí amb una safata de croissants, i això, la veritat, Pericles, és que...
1: Bueno,
0: perquè avui és el teu aniversari. Un aplaudiment pel Pericles.
2: Per molts anys.
0: Per molts anys.
1: Us podeu saltar la dieta un dia a la setmana?
0: Ai, per
2: avui
0: favor.
2: Es pot.
1: Un dia a l'any, hi podeu dir.
0: De què són els croissants?
1: Pues son de chocolate, de lo más guarro que he encontrado, porque
0: vale.
1: Ponerte guarro un dia tampoco pasa nada.
0: Tampoco pasa nada, molt bé.
1: Tengo un especial para ti.
0: Ah, vale, vale.
2: Ay,
1: sí, sí.
0: De seguida amb el menjo.
1: Que tiene chocolate por detrás.
0: Ah, vale. De seguida l'home que brama, vinga.
3: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: Què, Marc, estàs a punt?
4: A puntíssim.
0: Amb el megàfon, fot-li.
4: Catalunya! Ahir a Barcelona es va rebre un nou S-alert a les 11 de la nit, quan la majoria ja eren al llit. Doncs vinga, en 15 dies ja hem rebut fins a 3 alarmes diferents. Si seguim amb tanta alarma, la cosa farà la volta. Ho dic perquè en comptes de servir per una dana, passarà a no servir per a nada. Oh.
0: Ben vist. Gràcies, Marc.
4: Apa, va.
3: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez. Andorra.
5: 96.0. Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: 96.0. Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un programa temporal d'ajudes al lloguer destinat a les persones que acreditin més de 15 anys de residència a Andorra o que siguin andorrans i que hagin de dedicar més del 30% dels seus ingressos a l'arrendament. L'import de l'ajut variarà segons el percentatge destinat al lloguer, amb una forquilla que arriba fins als casos que superin el 36%. El programa disposa inicialment de 6 milions d'euros, una partida que es podrà ampliar. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 1 de novembre i els pagaments començaran l'1 de gener de l'any que ve. Les ajudes es mantindran fins al 2030 o fins que el parc públic arribi als 1.500 habitatges. Entre els requisits també hi ha no disposar d'una propietat, no superar anualment 10 vegades el salari mínim en ingressos i que totes les persones de la llar estiguin treballant. Parlar també del govern, que a més un criteri favorable perquè el Consell General prengui en consideració la proposició de llei presentada per Andorra Endavant sobre la identificabilitat facial als espais públics i la dignitat, la llibertat i la igualtat efectiva de les dones. La iniciativa planteja que, entre altres mesures, es prohibeixi l'ús del burca als espais públics. L'executiu considera legítim establir un marc jurídic clar sobre la identificació facial per raons de seguretat pública. I anem a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que ha advertit als comuns que l'ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació haurà de complir diversos requisits legals. L'avís arriba després que les corporacions manifestessin ahir la intenció de començar a utilitzar aquests dispositius a partir del 1 de desembre. La PDA ha precisat que l'autorització correspon al Ministeri de l'Interior i no a l'agència. Els comuns també hauran de respectar les obligacions en matèria de protecció de dades, incloent-hi l'avaluació d'impacte corresponent i les mesures de seguretat necessàries. I parlem de l'ocupació hotelera. La Unió Hotelera ha parlat de la mitjana a Andorra, que s'ha situat en el 82,29% durant el passat mes d'agost. El registre és molt similar al de l'any passat, amb una disminució de només 0,38 punts percentuals. I acabem parlant de l'Andorra Taste, que es celebra aquests dies. El xef peruà Virgilio Martínez va ser ahir distingit amb l'Andorra Taste Hours 2026 en el marc d'aquest Andorra Taste que se celebra fins diumenge a Escaldes Engordany. Les jornades professionals també van estrenar ahir un format que concentra les ponències al matí i reserva les tardes per al debat i l'intercanvi.
0: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
3: Taylor Swift.

0: Des del Matí la mare que el va parir, 9 i 6 minuts. Bon dia.
1: El Matí la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez.
0: Hola, Bruno. Quesada.
2: Bones.
0: Com estàs? 18 anys, no? Em diuen, també?
2: Sí, 18 anys.
0: Realment, avui és el dia dels que em feu 18, perquè...
3: Sí, però molts.
0: Crec que hem felicitat a 5 persones avui que fan 18 anys.
3: Bueno, una passa.
2: Bueno, me van copiar.
4: Sí, serà això. Sí.
0: Van veure que naixies i van dir...
2: Sí, van dir, els hi van entrar les ganes, també.
0: Exacte, que el Bruno neix. Bueno, felicitats de part de l'Aureli, que és el teu pare, que et desitja un aniversari fantàstic, un magnífic primer any a la uni, de Girona. Diu que estàs superorgullós de com has crescut i la persona en què t'has convertit. Que aprofitis cada segon i recorda que no hi ha res impossible si ho somies, treballes i lluites per aconseguir-ho. Vale, Bruno?
2: Moltes gràcies, papa, i moltes gràcies a vosaltres.
0: Ah, gràcies a tu, tio, que tinguis un bon any a la uni.
2: Que vagi bé, gràcies.
0: Adéu. Adéu. Són les 9 i 7 minuts al matí, la mare que el va venir. Mireu, el mes d'octubre farà 20 anys que faig aquest programa.
3: Déu-n'hi-do.
0: Que està molt bé i que tot plegat és molt bonic i molt d'això.
4: Si ho dius així.
0: Què passa que...
3: Sembla que no t'agradés, eh?
4: No, no. Sí, bueno, està molt bé, però bueno.
3: És que, hi ha un dia que és l'aniversari? O sigui, hi ha un dia concret?
0: No hi ha un dia concret, però és el mes d'octubre...
4: Posem-li. Sí, inventa't el quin dia vols.
0: Ens l'hauríem d'inventar, perquè els hauria de fer alguna cosa.
3: Hauria de fer alguna cosa. A veure, busquem-lo, a veure. Doncs, bueno, els jefes immediatament baixaran a abraçar-te.
0: Sí,
4: hauríem de fer
0: alguna cosa. No sé si ho veig, això que dius.
3: Vols que fem el dia 9, que és divendres, i és el dia de la... A veure què diu aquí.
4: Quin dia internacional
0: és? Doncs va, fem el dia 9.
3: De la Comunitat Valenciana.
5: No, a més, el 12, que és dilluns, és festa.
3: Sí.
0: Doncs fem el dia 9.
4: El dia 9 d'octubre, eh?
0: Farem veure, que més o menys que és així, eh? Que el dia 9 fa 20 anys que faig aquest programa.
3: Fem-ho així.
0: Que amb tants anys i tal, hi ha vegades, i només a vegades, que necessites una petita desconnexió.
3: Sempre.
0: I que dius, deixa'm connectar amb alguna altra ràdio, perquè al final Flashback està molt bé, però ens empalaguem una mica de nosaltres
3: mateixos. Per aprendre'n, també.
0: Per aprendre'n i tal.
3: Noves formes de fer.
0: Si us sembla, ara mateix anem a connectar amb una altra ràdio, que també és musical, eh?
3: I
0: sí, que fan com el feedback a la tarda, que els oients truquen i demanen cançons.
3: Ah, que guai. A veure què fan.
0: Sí, sí, connectem amb Ràdio Tamassos, ara mateix, si voleu. Va, connectem-hi.
6: I seguim aquí a Ràdio Tamassos, la ràdio on les cançons els diem com en surt dels nassos. Més trucades, Agustí, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Què
7: passa? Mira, tens alguna cosa a les dents, eh?
6: Com dius? Ja, a veure, m'acabo de menjar unes Oreos i potser... Però com ho veus per la ràdio, això, nano?
7: No, que tens alguna cosa a les dents, la cançó. A mi què collons m'importa el que...
6: Ah, vale. Doncs escolta, que soni Tens alguna cosa a les dents... Seguim a Ràdio Tamassos. Endavant, Dolones.
7: Hola! Patidora!
6: No m'estranya que siguis patidora. Molta inseguretat, el preu dels pisos, les guerres... N'hi ha per patir, Dolores.
7: No, si això a mi m'és igual. Jo dic la cançó de l'Anna Índigo i la Lola Mena, que sóc patidora. Sóc patidora.
6: Home, Tamasso, que soni, clar que sí!
8: Tu pati tu, que discute que
6: que no parin les trucades, digueu quina cançó voleu i jo us la poso. Podeu fer-ho vosaltres mateixos a l'Spotify, però aleshores jo em quedaria sense feina. Endavant, amb qui parlo, quina cançó?
7: Em deus un bisum.
6: Hòstia, Paco.
7: No.
6: Ah, Brian, ets tu?
7: Que no, que em deus un bisum.
6: Va, hòstia, és que saps que treballo a la ràdio i ja saps com va el tema dels
7: sols. Que no, la cançó, em deus un bisum, bisum.
6: Doncs què carai, que soni!
0: Bueno, doncs fins aquí la connexió amb Ràdio Tamassos, que crec que estan bastant on fire, eh? Estan millor que nosaltres. Bona ràdio, per tenir-la en compte.
1: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: matí la mare que el va parir.
1: Andorra. 96.0.
2: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
3: Hola, molt bon dia. Doncs ja des d'ara trobem trànsit dens a la carretera General o avinguda Salou en sentit nord. I a la carretera General 3 entrada a Massana també en sentit nord. I a la carretera General 4 entrada a Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Ràdio Flashback Andorra.
6: Flashback.
5: Ràdio Flashback.
7: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
8: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
7: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
9: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
10: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
9: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
10: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
9: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback. I sonen totes.

0: sona Flashback és un èxit.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Smiley. I aquesta cançó que es diu Bass Persuades, la nova. I al tanto, no li digueu Miley Cyrus. No, ja no, s'ha acabat. Ara és només Miley.
1: Ah, vaja.
0: D'acord, és així, és així.
1: Vinga, que perdoni.
0: Per tant, és la primera cançó de Miley que li escoltem i que està molt bé. Bass Persuades o Bass Persuades. 9:23 minuts. Al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Estigueu atents perquè de seguida us regalem un lot de llibres en català, tant per adults com per canalla, amb la secció de l'Àlex Huguet. Estigueu ben atents. De seguida, al matí, la mare que el va parir. Abans, Fanny, hola.
2: Hola.
0: Hola, hola. Felicitats, eh?
2: Hola.
0: Saps què passa o no, per això?
2: No.
0: No saps què passa? Ai, per favor.
2: Ai, què passa?
0: Ai, per favor. Home, que fa 5 anys que us veu casar amb el Jordi.
2: Ah, sí.
0: Ah.
3: No te'n recordaves perquè ni amb la música ja has caigut.
2: No. És que no escoltava bé.
0: Ah, ja. Ara és l'àudio. Bueno, diu el Jordi Re, que et felicita les noces de fusta, veu que són noces de fusta, que vol que sàpigues davant de tothom que tornaria a triar cada dia de la seva vida, que gràcies per fer-lo tan feliç, per la família tan maca que teniu amb la Maria i per caminar sempre al seu costat, que t'estima amb tota l'ànima, vale?
2: Jo també, lo amo.
0: Que bé.
2: Jo també l'elegiria 1000 vegades.
0: Que bé, oi, veus
1: que maco.
0: Escolta, una abraçada ben forta des de Ràdio Flashback, que tinguis un gran dia.
2: Gràcies.
0: Adéu, Fanny.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu. I atenció als que tingueu gossos, Marc Casanovas. El teu nus està content perquè, esclar, perquè ell...
1: Sempre està content.
0: Ell menja Picard Select Dog Grain Free. Atenció, perquè podeu guanyar al matí la mare que el va parir un kit complet pel vostre pelut amb accessoris i un sac de Picard Select Dog Grain Free, la nova gamma sense cereals i amb fins un 30% de carn fresca. Així que estigueu tots ben atents al matí la mare que el va parir. D'aquí una hora regalarem un altre lot pel vostre pelut o la vostra peluda. La gent de Picard, experts en gossos, evidentment. A Geli Soldo, al matí la mare que el va parir, i el seu ja mític Jamaican Bam Bam.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Andorra. 96.0.

0: també han afectat especialment l'àrea metropolitana nord de Barcelona i el servei ferroviari a Catalunya ha arrencat amb retards. Tant Rodalies com Ferrocarrils funcionen amb retards d'uns 20 minuts, ja que s'han establert limitacions que fan reduir la velocitat de forma preventiva i al metro de Barcelona les línies L4 i L11 segueixen amb trams afectats pels aiguats. D'altra banda, la Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. A més, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha anunciat un nou reglament europeu per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. I els Mossos d'Esquadra tenen noves dades que apunten que la caiguda mortal d'Isa Candí hauria estat intencionada. És a dir, que bé el van llançar o bé es va precipitar per voluntat pròpia, així ho ha avançat El Periódico. Els investigadors han fet una anàlisi més extensa del telèfon del fundador de Mango i asseguren que no han trobat cap indici que Candí tingués problemes de salut que justifiquessin la seva caiguda. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes al club blaugrana amb la lesió de Joan García, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta i ha dit que va amagar el missatge perquè també pensa en els migrants.
1: Gràcies.
2: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Perfecte, aquí el tens.
2: Ja?
3: Ja.
2: Sí?
3: És així.
2: De debò?
3: I tant, de debò.
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.

0: molt animat.
1: Bon dijous, bon dijous.
0: Calma,
1: Animat no, us corregeixo. Estic molt nerviós.
0: Per què?
1: Estic molt nerviós perquè els Oasis veien anar a Barcelona.
0: Ah, sí, ha d'anar, eh?
1: I ara, fins que hi passi tot el pollastre de les entrades, jo estaré nerviós fins llavors. Vull dir, aneu-vos acostumant.
0: Us heu d'apuntar, crec, no? A una espècie
1: primer,
0: de llista.
1: Primer la web. Val. Després et passaran un codi. Sí. Passes al sorteig i després, tot i així, no t'assegures poder comprar l'entrada Ticketmaster.
2: Fantàstic.
3: Bueno, que, en facin més i que aneu tots.
0: Clar.
1: Bueno, digue'ls al senyor Gallagher. La qüestió és que al final hi aniran, la meitat de gent hi anirà només per Wonderwall i per gravar amb el mòbil aquest moment i ja,
0: sí,
1: està.
0: Ja està.
2: Això és el que fa ràbia, no? Que els fans reals, no? És com...
4: I si tens l'entrada, ningú garanteix que no s'enfadin i al final no el facin.
1: Ah, això també es poden fotre d'hòsties abans d'això i no sortir.
4: Cada
1: també.
4: Dia pot ser l'últim.
1: Exacte. Però per això avui...
2: Espera't un moment, espera't un moment.
1: Què passa?
2: Vas embalat, Huguet, sempre vas embalat.
1: Bueno, jo deia la secció, cançó.
2: Un moment, deixa'm dir que avui l'Àlex Huguet té un premi, té un regal per vosaltres. D'acord, que és un lot de llibres en català, per adults i per nens, perquè demà comença la setmana del llibre.
0: Que generós que estàs, eh?
1: D'acord? Anava a dir, algun dia el premi hauria de ser per mi, també. No?
0: El teu premi és venir aquí a competir.
2: Bueno, la qüestió és que heu d'estar molt atents a la secció de l'Àlex i al final de la secció us farà una pregunta i l'heu de respondre bé. Ja està, és això. Ara, sí, de què va la secció d'avui? Vinga, Huguet. Mira, no tens micròfon.
1: Què ha passat? Ara.
3: Ara.
1: Per tots aquests que diuen que sí, Oasis, ja voldré l'entrada, però només coneix Wonderwall, doncs jo us porto alternatives que perquè descobreixin grups que els agradin tant que no vulguin venir a Oasis.
0: Vale, perfecte.
1: No sé si me'n sortiré gaire, però bueno, ho intentarem. Comencem avui amb els Stereofonics, molt dels 90, i com Oasis, moltes tornades d'aquelles que es van repetint i que no acabarien mai. Aquesta es diu Have a Nice Day, d'Stereofonics.

0: recorda una mica el Have a Nice Day de Bon Jovi, eh?
1: La lletra sí, però la tornada. Aquesta no ho sé.
0: A veure, Dalmau, anem a votar-la.
2: Té un punt vintage que està bé, no?
1: Sí, noventero.
2: Sí, no, i fins i tot de més enrere, eh?
1: Sí?
2: Sí, a mi m'ha agradat un 7.
0: Un 7, molt bé.
1: Molt bé, Oriol.
0: Marc.
3: Un 7 també, li falta un algo, però està bé.
1: No, està bé.
4: Un 7, m'ha agradat, un 7. Molt amable.
2: Sí,
0: jo un 6.
4: És amable.
3: Agradable.
0: Jo un 6. Sí, un 6, m'ha deixat fred, sí.
1: Bueno, a veure la següent, a veure la següent. Algú m'hauria de dir, a mi, com una banda espanyola amb un nom tirant a cutre, que es deia Los Piratas, va treure una cançó tan nostàlgica, de nou, referenciant Oasis, com la increïble Anys 80. Posem-la, sisplau. Sí.

0: Anem a votar l'Oriol Dalmau, què en penses?
1: La cançó és bona, però hi ha un guitarrista aquí que li hauria d'haver donat vacances.
2: està massa motivat,
1: està
2: o què?
1: Està embrutant molt, de fons. Però crec que es mereix un 8.5.
2: És el so, sí, van fer reir-ho aquí cantant, a tope.
3: No ha entrat en l'èpica, de la cançó.
2: Va, Marc, va.
3: 6.5.
2: Com sou, de veritat. Com sou.
0: Naget.
4: A mi també m'ha embrutat una mica el guitarrista. Un 6.
2: No us puc posar cançó més mítica que aquesta a la secció d'avui?
4: Jo crec que sí, Àlex.
3: I tots els espanyols són com molt igual, no? Aquest tipus de so és com molt ja conegut. No?
2: La veu estranya, això sí que ho tenen.
4: Sí, però com que tenen pressa. Aquesta cançó tenia com molta pressa. No?
2: Va, Carles, enfonsa'm, enfonsa'm.
5: 5.
1: Va. Això està bé.
4: Sí, és això, eh?
5: No m'ha agradat gens,
3: això.
2: Anem a cantar una mica en català. A Catalunya hem tingut molts intents d'Oasis, sense massa èxit, però això em fa recordar un grup que es diu Niandú, que van guanyar el Sona Nou, que també va guanyar Manel, és aquest concurs que, de cada any que surten, i tenen cançons com aquesta Copo de Vento, que és molt poc rock convencional, però molt guai.

0: Muriel Dalmau, vota-la.
1: Vaig anar a veure l'Àlex Huguet a casa seva.
2: Què dius? Una mica sí, eh?
3: Què dius? El convidat total.
4: Això, això està bé, el convidat posava cançons guais.
3: Sí, però tampoc passava del 7.
2: Sí, sí.
0: 7?
4: Bueno, està bé, està bé.
0: Ai, noi.
2: Jo un 7 també, però m'agradaria saber què diu la lletra, és que no s'entén res.
4: Això és culpa del programa d'aquí.
5: Un 7,5. Està normal.
2: Perquè és en català, eh? Si jo t'ho fico en anglès, és un 5.
5: És un 0.
0: I un altre 5, perquè no...
4: Fos, no cases, eh, avui.
2: Avui no estàs content, eh?
0: Bueno, donin una mica de melodia. Per cert, el cantant de Nyandú...
5: Sí, el Ferran Orriols.
0: Ha fet superestrella en català. Mira, escolteu això. Faig un parèntesi.
4: Posa, posa.

0: papa del poble.
1: I això és un 10, no?
0: Li demano d'on collons...
2: 9 i mig.
3: Que no sé si calia tot el moc de versió.
4: Bueno, ara que l'Aitana és supercatalana i ara ens salvarà tots. Ara
1: sí, és veritat que ens salvarà tots, sí, sí.
4: Un 4.
3: No, aquesta no s'havia de... Això és fora de concurs.
2: Ah, això queda fora.
3: Fora de festival.
1: Encara bo, encara bo.
3: Anem a per l'última, Àlex.
1: Sí, l'última és un One Hit Wonder, que es diu que és un One Hit Wonder com una catedral, val? Que és aquestes cançons d'uns tios que només ara mateix cobren els royalties, cobren una pasta per aquesta cançó que van treure increïble.
2: No cal més, eh?
1: No cal més, exacte. Jo crec que hauríem de seguir tots el seu exemple. Aquesta cançó és There She Goes, d'un grup que es deia The Las o The L.A.s, no sé ben bé com pronunciar-ho. There She Goes, escoltem-la.

0: A mi em recorda Rem, aquesta cançó.
1: Sí, moltíssim, a mi també.
0: Té el rotllo. A veure, Dalmau, vinga.
2: És rodoneta, li poso un nou.
1: És que és molt bona.
0: Hola.
1: Per mi és deliciosa, ja em perdonareu.
3: Un altre, nou, eh?
1: Sí, senyor.
3: Tot i la veu del cantant, però
2: sí, sí, està molt bé.
4: Està bé, la veu.
3: Normal.
4: Un 8.
0: Jo un 7. Jo un 7, va.
4: Poso un 7.
1: La remuntada era real, eh? No
0: és... Molt bé, doncs, escolta, abans de dir quina nota ha tret l'Àlex Huguet, fes una pregunta perquè respongui la gent i s'emporti un lot de llibres, Àlex.
1: Molt fàcil per qui ha estat atent. Avui, per què he vingut nerviós avui als estudis de Flashback?
3: Ah, molt bé.
0: Per què l'Àlex Huguet ha vingut nerviós avui als estudis de Flashback? 628-414-029, ja podeu respondre. La primera persona que respongui s'endú un lot de llibres en català, perquè demà comença la setmana del llibre en català, i Flashback som emissora oficial d'aquesta setmana del llibre en català. Suposo que la gent és molt ràpida, na gent?
4: Sí, és molt ràpida, la gent està molt atenta.
0: Sí? Sí. Qui és el que s'emporta els llibres en català?
4: La Geni.
0: Molt bé, Geni. Enhorabona. I la resposta era, Àlex?
1: Doncs estic nerviós pel concert d'Oasis, bàsicament.
0: Ah, exacte, molt bé. I ara sí, l'altra pregunta. Quina nota ha tret avui l'Àlex Huguet?
3: Forta pisa.
4: Un 7,5.
0: Bé. Ostres, noi, molt bé.
3: No m'ho esperava, eh?
0: Àlex, que tinguis un bon dia, gràcies.
1: Bé, ho hem salvat, això. Gràcies.
5: Va parir. Carles Pérez.

0: Andorra.
1: 96.0. Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0. I can feel your heart.

0: Aquí teniu Good Feeling amb Floraida, amb aquesta part on sembla que se li hagi penjat el Windows, però sí, sí, és una cosa...
1: Mal d'orelles.
0: Coses que passen.
2: Ho han
0: deixat. Mira, el que ens ha penjat a nosaltres és el Remy, que el teníem aquí per felicitar-lo. Una llàstima. Podem tornar a trucar-lo rapidíssimament, el Remy, a veure que no ens pengi ara. Ho dic perquè acabem de parlar amb ell i el volem felicitar.
2: Remy.
0: I, a més, que és pastisser.
2: Oi, que bé!
3: Això m'interessa.
0: Home, sí, perquè, escolta, pels aniversaris, clar, és el que... Tu ets el que normalment fas el pastís, però te l'han de fer...
2: Clar, perquè fer-te tu mateix el pastís potser porta mala sort.
0: Vés a saber si porta mala sort. Exactament.
2: Com una mica tristó, no?
0: Exactament.
2: Ah, sí, sí. Clar.
0: Bueno, crec que ens quedarem amb les ganes, eh? Perquè el Remy sembla que em diu la Neixet que no acaba d'agafar el telèfon.
2: Està amb una tarta Sacher i no pot estar.
0: Remy. Escolta, que faci, que faci. Només faltaria que ara el pastís encara li sortirà malament per culpa nostra.
2: No.
0: Bueno, Remy, si ens escoltes, moltes felicitats. Tres minuts i ens prendem a les 10. Encara estarem fins les 11 amb vosaltres en aquesta meravellosa edició de dijous del matí, la mare que el va parir.
4: El matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. El matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
8: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
4: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
0: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
0: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
0: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
0: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.

0: 96.0. Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un programa temporal d'ajudes al lloguer destinat a les persones que acreditin més de 15 anys de residència a Andorra o que siguin andorrans i que hagin de dedicar més del 30% dels seus ingressos a l'arrendament. L'import de l'ajut variarà segons el percentatge destinat al lloguer, amb una forquilla que arriba fins als casos que superin el 36%. El programa disposa inicialment de 6 milions d'euros, una partida que es podrà ampliar. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 1 de novembre i els pagaments començaran l'1 de gener de l'any que ve. Les ajudes es mantindran fins al 2030 o fins que el parc públic arribi als 1.500 habitatges. Entre els requisits també hi ha no disposar d'una propietat, no superar anualment 10 vegades el salari mínim en ingressos i que totes les persones de la llar estiguin treballant. Parlar també del govern, que a més un criteri favorable perquè el Consell General prengui en consideració la proposició de llei presentada per Andorra Endavant sobre la identificabilitat facial als espais públics i la dignitat, la llibertat i la igualtat efectiva de les dones. La iniciativa planteja que, entre altres mesures, es prohibeixi l'ús del burca als espais públics. L'executiu considera legítim establir un marc jurídic clar sobre la identificació facial per raons de seguretat pública. I anem a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que ha advertit als comuns que l'ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació haurà de complir diversos requisits legals. L'avís arriba després que les corporacions manifestessin ahir la intenció de començar a utilitzar aquests dispositius a partir del 1 de desembre. La PDA ha precisat que l'autorització correspon al Ministeri de l'Interior i no a l'agència. Els comuns també hauran de respectar les obligacions en matèria de protecció de dades, incloent-hi l'avaluació d'impacte corresponent i les mesures de seguretat necessàries. I parlem de l'ocupació hotelera. La Unió Hotelera ha parlat de la mitjana a Andorra, que s'ha situat en el 82,29% durant el passat mes d'agost. El registre és molt similar al de l'any passat, amb una disminució de només 0,38 punts percentuals. I acabem parlant de l'Andorra Taste, que es celebra aquests dies. El xef peruà Virgilio Martínez va ser ahir distingit amb l'Andorra Taste Hours 2026 en el marc d'aquest Andorra Taste que se celebra fins diumenge a Escaldes-Engordany. Les jornades professionals també van estrenar ahir un format que concentra les ponències al matí i reserva les tardes per al debat i l'intercanvi.
0: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
3: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
5: Amigos, les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
6: Hola, soy Quevedo.
5: Esto es...

0: graciosa des del matí, la mare que el va parir. Deixeu-me felicitar l'Oriol. Oriol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Oriol Tourinho. Com està, rei?
1: Molt bé, molt bé. Vale. Acabat d'aixecar.
0: Vale, vale. És que l'Oriol fa 18 anys avui, per molts anys, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Per molts anys, a part de la teva mare, també del Gerard, del papa, que diu que els emociona veure en la persona i el ballarí en què t'estàs convertint, que se senten immensament orgullosos de tu, que no deixis mai de ser tan autèntic, alegre i intens, d'acord? I que t'estimen molt, vale?
2: Però no sé, se llama Tourinho. Tourinho tiene 18 años.
0: Sí.
2: Vamos a ficharlo.
0: Però si és ballarí.
2: Sí, por si acaso. Por si acaso.
0: Per si obren un apartat de dansa, no?
2: No, però por el nombre y por la edad. Puede ser bueno.
0: Vale, presidente.
2: Tourinho a mi me suena bueno.
0: Doncs va, fitxat, Oriol, que sàpigues.
1: Fitxadíssim,
0: vinga. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Vinga, adéu-siau.
2: Adéu. Ja tenemos a Tourinho.
0: I ara, com sempre, al matí, la mare que el va parir, anem a regalar la nostra tassa. El Marc té una història per vosaltres.
3: A veure.
0: I heu d'encertar de qui parla o de què parla el Marc. La primera persona que l'encerti s'endú la tassa fantàstica del matí i la mare que el va parir. La història d'avui, tots atents, és aquesta.
3: Era un camaleó ben especial, únic en la seva espècie. Cada matí es camuflava de mil formes diferents, però no canviava pas de pell, sinó de veu. Els ulls tampoc es movien com bojos. De fet, necessitaven ulleres per veure-hi. I la llengua tampoc la tenia massa llarga, però era igual de divertida quan la traia a passejar. El que sí que feia aquest camaleó era viure en una jungla al matí i a una selva a la tarda. I avui, a més de bufar pel preu dels pisos, també ho farà davant d'unes espelmes. Qui busquem avui?
0: Jo ja ho sé. Què diu la gent, Naget? Respostes incorrectes.
4: Respostes incorrectes. Un camaleó.
3: No.
4: Salvador Illa.
0: Salvador Illa.
4: Molt de Salvador Illa.
3: En part sí.
4: Una mica sí.
0: Una mica sí.
4: Sí. I t'he de dir que la resta ja són totes respostes supercorrectes.
3: Molt bé.
0: Jo ho he sabut des del primer moment, Marc.
3: Sí.
0: A mi ha quedat claríssim.
3: No sé si algú més ho ha sabut des del primer moment o no.
2: Jo no.
4: El Pericles, també hi ha gent que diu que és el Pericles.
0: Podria ser, també ho és.
3: A veure. Avui buscàvem l'Oriol Dalmau.
0: És que... Sí, senyor!
3: Que fa 48 anys.
2: És que estic... Perquè m'ha enganyat el Marc.
0: Clar.
2: M'ha dit que faríem tempestes.
3: Sí, perquè si ens posem d'acord a quina tassa farem, perquè ell ha de buscar les dades de la història, i avui doncs l'hem enganyat a l'Oriol una mica.
2: No quadren les pistes que m'està fent el Marc.
3: No,
2: m'estranya, ell, que és sistemàtic. Sí.
0: Bueno, Oriol, escolta, moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: De part de tot l'equip del matí, la mare que el va parir, per molts anys. I espera't, i també d'algú altre que tinc el telèfon. Hola.
5: Hola, bon dia.
2: El meu pare!
0: El teu pare!
5: M'has conegut.
2: A veure, de seguida.
0: Senyor Dalmau, a veure, digui-li el que vulgui al seu fill.
3: Quina gràcia.
5: Pues que passi un gran dia i moltes felicitats pel seu aniversari, que són 48, que no és poca cosa.
3: No.
5: I també volia felicitar-vos a vosaltres pel programa i donar-vos una abraçada perquè us devia aquesta trucada. Bueno, jo crec que us la devia.
0: Escolta, una abraçada també al pare de l'Oriol Dalmau.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé.
5: Oriol, moltes felicitats. Que compleixis 48 més com a mínim.
3: Com a mínim.
2: Bueno, els números no sé si em surten, però...
3: Que són uns quants,
5: Jo crec que sí.
2: I a tu no se't fa com molt estrany tenir un fill que ja té quasi 50 anys?
5: Pues sí. I que se'm fa estrany, tu. O sigui, em fa sentir que diu, però quants d'haig de tenir jo?
2: És que el meu pare en té 76, però ell interiorment és com si tingués 20.
0: Bueno, això està molt bé.
3: I tu 7 o 8, eh?
0: Sí, sí.
3: Tampoc no tant més.
5: Això està molt bé. Tu, estima. Bueno, com va l'aniversari?
0: Bé. I ara encara anirà millor perquè, atenció, fem entrada d'un pastís d'aniversari! Bueno, digue-li croissant, digue-li pastís. Bueno, és un croissant que ara mateix fa entrada
2: a
0: l'estudi del matí la mare que va... És un croissant, eh?
3: És un croissant que imita un pastís.
0: Però amb una espelma, bufa. 3, 2, 1, bufa. Bravo!
2: Sou els millors, moltes gràcies.
0: Bueno, Oriol, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies, m'ha fet molta il·lusió la trucada del meu pare, el croissant, sou fantàstic.
0: I pare de l'Oriol, una abraçada i també felicitats, que sé que fa uns dies va ser el teu aniversari, eh?
3: Sí, fa poc.
5: Pues sí. Gràcies per trucar-me, sento no haver-ho agafat la trucada.
0: No pateixis per res.
5: I per això he fet la d'avui, perquè
0: molt, veus que bé, que, molt
5: crec
0: bé.
5: Que ho tenia que fer.
0: Que tinguis molt bon dia, gràcies.
5: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
2: Gràcies, petonet, papi.
0: Bueno, estàs bé, Dalmau?
2: Oh, estic molt emocionat. Oh,
0: quina emoció, escolta'm.
2: Sou els millors. Aquest croissant és per mi, no us en penso donar.
4: No, sí. No.
0: I de fet, mira, si vols la tassa també és per tu. Perquè...
2: També?
4: Va, vinga, va.
0: No, jo crec, va, jo crec que tampoc.
2: No, avui no. Queda deserta.
0: No, home, no, però hi ha
4: un guanyador.
2: Ah, no, clar, hi ha un guanyador.
0: Clar, és veritat, hi ha guanyador, Bueno, qui s'endú la tassa del matí?
2: Qui ha guanyat?
4: El Sergio.
0: Sergio, enhorabona i que la gaudeixis molt.
2: Moltes gràcies.
0: I Dalmau, que gaudeixis del teu cumple.
2: Oh, quina bona pinta té això. Gràcies.

0: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: Bon dia, Laia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, com estàs?
1: Molt bé.
0: Per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Soc el Carles Pérez, t'estic trucant en directe des de Ràdio Flashback per felicitar-te per aquests 40 anys que fas, eh?
1: Molt bé, gràcies.
0: Ho faig a part de l'Òscar, l'Ares, la CIA, que et feliciten, que et diuen que passis un dia molt especial i et donen les gràcies per ser-hi sempre i per la família que esteu creant. Els 40 anys junts seran la millor etapa de la vida. El millor està per arribar, això diuen, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Que tinguis un gran, gran dia, Laia.
1: Gràcies, gràcies.
0: Adéu, maca.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu, gràcies.
2: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
3: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda.
4: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
5: No és bona.
4: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat, fan l'Odissea, que és igual d'insuportable.

0: Mariposas amb San Giovanni fent costat a Aitana en aquesta producció fantàstica que sona des del matí i la mare que el va parir. Si ara mateix entreu a la web de Flashback o a la nostra aplicació, ja trobareu, perquè xaleu, els millors moments d'avui del matí i la mare que el va parir.
1: Avui, al matí,

0: ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Ja està, sí senyor, bye, bye, calor.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El mateix la mare que el va parir, amb Carles.

Call Me Maybe, amb la Carly Rae Jepsen, 2012. Sonant des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. I ara amb els amics de Picard Select anem a regalar un lot pel vostre pelut o peluda. Si teniu gos, atents tots. Que, com sempre, a aquesta hora us faig una pregunta relacionada. En joc, un kit complet amb accessoris i un sac de Picard Select Dog Grain Free, la nova gamma sense cereals i amb fins un 30% de carn fresca. El millor pel teu gos, no en tinguis cap dubte. Pregunta d'avui de les mascotes. Per què els gossos solen tenir el nas humit? Aquesta és la pregunta. Us dono tres opcions. A, perquè la humitat els ajuda a captar millor les partícules d'olor, per regular la temperatura del cervell o per protegir-se

0: de bacteris i virus. Quina d'aquestes tres opcions és la correcta? A, B o C. La primera persona que m'ho digui correctament guanya. I ja la tinc. El primer que m'ha enviat un WhatsApp, que és l'Oriol, i que s'endú a casa seva aquest lot de Picard Select pel seu pelut o per la seva peluda. I demà, més.
1: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: diumenge sense drama amb els Catarres des del Vaperí. Hola, Ariadna, bon dia.
1: Hola.
0: Bon dia i felicitats de part de la teva mare i de la teva germana. Què et sembla?
1: Moltes gràcies.
0: I també de la iaia, no et pensis. Aquí tota la família està involucrada i et desitgen que tinguis molta sort en aquesta nova etapa universitària que comences.
1: Molt bé, que moltes gràcies.
0: En fas 18 o què?
1: Bueno, he fet
0: 19. 19, perfecte. Diuen que estan segures que serà molt xula aquesta nova etapa, molt especial, que t'estimen molt, encara que de vegades hi hagi diferències, i no oblidis mai que sempre serà al teu costat, i que estan molt orgulloses de tu. D'acord, Ariadna?
1: Vale.
0: Va, que tinguis un gran dia. Adéu-siau.
1: Ciao, adéu.
0: Gràcies. Arriben les últimes ofertes de la tornada a l'escola a MediaMark. Ara és el moment d'equipar-te amb la tecnologia que necessites al millor preu. La trobaràs a les botigues físiques a MediaMark.es i a l'app de MediaMark. Let's go. Aprofita les últimes ofertes de la tornada a l'escola. Let's go.
2: What's up, everyone? It's BB Rexha.
0: BB Rexha.

0: Aquí teniu High Hopes amb Pànica de Disco. L'última cançó que sona avui al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. I avui, per acabar el programa, mira, avui estrenem un nou espai al final del matí, la mare que el va parir. Molt divertit, perquè estarem aquí una mica expectants. I és que ens dedicarem a donar la medalla a qui se l'hagi merescut del programa.
1: Ah, molt bé.
0: Per tant, per qui serà avui?
2: A veure.
0: I mireu, no és per res, però la medalla avui me la dono a mi mateix.
1: Oita, què dius ara? Juan Palomo, eh?
0: Sí, perquè jo he fet això avui. No, va, ho dic perquè, a veure, davant meu tinc un tio que em fa 58 avui.
1: No, 48, 48, no.
3: 48.
1: Ai, no, perdona.
3: La mare que em va parir.
1: T'ha vist molt cascat.
0: Perdó. Per aquesta cagada, Oriol, perdona, em fas 48 i no 58.
1: Pensa que tothom m'està dient que sembla que en tingui menys i tu ets l'únic que m'has fotut 10 anys més.
2: 10 anys més. Quin regal, eh?
0: Doncs vinga. Escolta, ah, per cert, i copeta de vermut Izaguirre.
1: Xin,
0: per
1: xin,
0: qui vulgui. Si voleu entrar a bodegasizaguirre.com podreu anar a fer-los una visita als seus cellers. Demà us saludarem des de l'Espai Gastronòmic al Nacional. Fins demà, Naget.
2: Fins demà.
0: Fins demà, Marc.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, Dalmau, i felicitats.
1: Adéu, moltes gràcies.
0: Us ha parlat en Carles Pérez. Demà més a partir de les 6 i recordeu que...
4: Sou tots molt macos!
0: Adéu-siau.
5: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
6: Flashback. Són les 11.

0: Una mica de salami pan per arrencar aquest dijous, després del matí, la mare que el va parir, que des de les 6 ja us han acompanyat fins a les 12, fins a les 11, perdó, són les 11 i 3 minuts, i que demà hi tornen des del Nacional, en directe, aquí a la ciutat de Barcelona. Per tant, demà, edició especial del matí, la mare que va parir. Ells que toquen el 2, jo que m'incorporo fins a les 2 en punt del migdia. Tenim un munt d'èxits per sonar al llarg d'aquesta hora que ens ha de conduir fins a les 12.
1: Amb Jordi Blancs.
0: I algú dirà, quins artistes fareu sonar? Doncs mira, per exemple, Wiz Khalifa i Charlie Puth. Recuperarem cançons de David Guetta. Alguna que altra d'Alex Warren, Cat Sai, Jessie J o el Talk to You, que és una de les cançons que més ens demaneu al feedback. Abans de tots ells, atenció a la Jenny de Blackpink, que és qui posa la veu juntament amb Tame Impala d'això que es diu Dràcula.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
1: Andorra. 96.0.

K-pop Demon Hunters i aquesta que es diu Golden. Cançó indispensable per entendre musicalment parlant aquest 2026, una proposta que va ser doncs, número 1 durant 4 setmanes, que es diu ràpid a la nostra llista. I arriba Henry Méndez, Juan Magán i això que és el Rayos de Sol, versió 2026.

aquest rajó, que ja el coneixem, a més forma part de la llista, és a més el que protagonitza la pujada més forta. Es situa a la casella número 12 amb això que es diu Mr. Know It All. Pràcticament 2:15 arriba Joan Dausà i Mamaduixa.

Alex Warren, aquesta es diu Ordinary. Un altre èxit que, evidentment, a Flashback hi té el seu lloc, emmarcat amb lletres d'or. De seguida, Jessie J, 2011, Price Tag, aquesta mateixa és una novetat de Cat Sai. Parlem d'això que es diu Animal.

0: Aquesta que es diu Talk to You, indispensable, una cançó que sona flashback, 3:15 del migdia. De seguida, Lil Nas X, That's What I Want, una de les cançons que hem de recuperar de seguida, però abans, en aquest matí de dijous, arriba, atenció, un artista que s'ha passejat pels escenaris a Barcelona les últimes setmanes. És Aitana, això es diu Superestrella. Bon dia.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: La veu de Doushi, amb aquesta que es diu Anxiety, que li dona una segona vida a una proposta que ja havíem conegut, de la mà de Gautier i de Kimbra, que en el seu dia doncs, ja van fer un autèntic número 1. 6 minuts mal comptats per arribar a les 12 en punt del migdia a Flashback i arribarem amb Billie Eilish i el so de Birds of a Feather. Abans, però, atenció, una novetat de casa nostra, una novetat en català. Signada per Gorra Neta. Aquesta cançó la identificareu ràpid. Es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: presentar una cançó que s'ha convertit en un èxit i a Flashback l'hem convertit en l'èxit de la setmana. Després del Salami Pan ha arribat això que es diu Moving to the Sun. La cançó que hem triat per posar en marxa aquesta nova hora de dijous. Dijous, 17 de setembre, preparats per viure el que és escoltar una cançó de Shakira que pràcticament funciona amb onomatopeies. Després del...
1: amb Jordi Plans.
0: Waka Waka arribarà al Dai Dai, que ha funcionat també molt amb el Mundial d'aquest any. Abans els tallets, era això. Perduts a

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Andorra. 96.0. When we touch.

0: Waka Waka, va ser la cançó del Mundial. Espanya va guanyar, en aquell cas, la Copa del Món. I aquest 2026, Shakira torna a fer la cançó oficial. En comptes de Waka Waka, li casca un Dai Dai i torna a guanyar Espanya al Mundial. I fin de la història, això és el tema. Atenció, perquè ja sabeu que Aperol Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer. Aquest proper dissabte el vermut fa les maletes per aterrar a Madrid. És un vermut especial en un escenari únic a la terrassa de l'Hotel Catalonia Gran Via, amb una ubicació immillorable al centre de Madrid. Com a convidats tindrem el sempre polèmic tertulià madridista Alfredo Duro, també s'hi sumarà l'Isma Juárez, que és reporter i guionista, i la periodista i presentadora Ainhoa Arbizu. Per anar-hi de públic, fàcil, vermut@flashback.cat. Envieu un correu i demaneu per anar de públic. Cada dissabte de 12 a 2, en directe a Flashback, al vermut de Llucia Ferrer, amb el suport de Bonària i la col·laboració d'Aperol Spritz, de Frit Ràbic, de l'Espanyola, de Sant Aniol, de Formatges Entremont, de Galetes Tries, de Heidut i també de Can Duran. Tot plegat al vermut de Llucia Ferrer.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
0: Flashback. I ara una novetat signada per Miley. Es diu Bass Persuades. Benvinguts. Let's go.

Jo segueixo insistint en que alguna cosa dolenta va fer Rauw Alejandro perquè Rosalía descarregués d'aquesta manera amb aquesta cançó que es diu La Perla. Això sí que realment va per ell, que no ha estat confirmat. També és veritat que tampoc ha estat desmentit. A seguida, el so de Sabrina Carpenter. Abans, Sopa de Cabra, al Far del Sud.

La cançó de l'estiu va arribar de la mà d'un Elvis Crespo i d'un Quevedo que ja havien fet la feina prèvia. Hi havia algú que deia, no hi haurà cançó de l'estiu, tranquils. Aquí apareixia la Graciosa per posar-nos cap avall de tots plegats en aquest estiu que ja pràcticament doncs, hem dit adéu, de fet, ja fa uns dies. De seguida Ed Sheeran amb Shivers, o aquesta mateixa de Bruno Mars, forma part del seu nou disc i es diu I Just Mike.

les catarres i aquest diumenge sense drama que ens acompanya des de fa unes quantes setmanes a Flashback i no és per menys, ha estat també una de les cançons que ha ocupat el primer lloc de la llista. Passen 4 minuts de 3 quarts d'una del migdia. Arriba Sienna Spiro acompanyada del seu piano i això que es diu Die on This Hill.

Bizarra produeix, Daddy Yankee posa la veu i tot plegat dona lloc a aquesta Music Sessions que fem sonar des de Flashback. Encara amb aquest regust de l'estiu, Banda Neon i Buhos també surten a escena amb això que es diu El Ventilador.

0: Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa. Una cançó que han fet conjuntament i que ens serveix per posar en marxa aquesta nova hora d'èxits. Passen 4 minuts de l'una en punt d'aquest dijous. Si acabeu de sintonitzar l'antena de Flashback, doncs que sapigueu que és un molt bon moment per fer-ho, sense cap mena de dubte. I preguntaràs per què? Home, doncs perquè de seguida apareix per aquí Ugel i Solto, de seguida cantem el Salami Pan. I també la Weekend.
1: Amb Jordi Plans.
0: I també Justin Bieber, home, que no ens estem de res. Aquesta es diu Beauty and a Beat. Benvinguts, bon dia, bon dijous.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flashback Andorra. Flashback.
3: This is my station.
4: Freqüència d'èxits.
0: Només èxits.
5: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
7: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
7: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
8: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback. Andorra 96.0.
9: Radio Flashback.
10: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
11: L'Interclub d'Escaldes afronta una temporada marcada per la seva primera participació a la fase de grups de la Conference League. El club viu amb il·lusió aquesta fita històrica, però manté també l'atenció en la competició nacional. La directora de Banca País d'Enbanc, Maria Suárez, va destacar ahir la satisfacció de l'entitat pel patrocini i va remarcar la temporada de l'Inter, especialment la seva trajectòria internacional, com a un motiu d'orgull per al país. I el Futbol Club Andorra organitzarà un autocar per facilitar el desplaçament dels seus aficionats al partit contra el Sabadell. El duel, recordem, es disputarà el dissabte 3 d'octubre a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. Amb aquesta iniciativa, el club busca afavorir la presència de seguidors tricolors en un dels desplaçaments més pròxims de la temporada. I Gira del Río ha començat un nou període d'entrenaments després de tancar amb bones sensacions les competicions del roller ski disputades durant el mes d'agost. L'esquiadora es troba a Font-Romeu, on romandrà fins el dia 27, amb l'objectiu d'acumular volum de preparació de cara a l'inici de la temporada.
10: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
12: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
10: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
1: Andorra.
4: Andorra.
1: 96.0.

0: Ràdio Flashback. Andorra. 96.0.
1: Ràdio Flashback.
2: Flashback. M'agrada Flashback.
3: La ràdio oficial dels èxits.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Cançó que deixem enrere, Flashback. Atenció amb Damiano David, que va decidir que deixava el seu grup de forma momentània per centrar-se en la seva carrera musical en solitari. Li ha anat prou bé fins al moment. Aquest és Miqui Núñez, un altre cop.

en recerca de buscar algú que vulgui ballar amb ella. De moment sembla que no ha trobat encara la persona indicada i és per això que aquí seguim escoltant el Lucre. La Morocha queda enrere. Atenció perquè el següent en desfilar és Jason Derulo, acompanyat de DJ Goya i també de Melody, que es diu Michiko.

0: Ed Sheeran, Sapphire, cançó que ens apropa a les dues en punt del migdia. A partir d'aquesta hora arrenca una nova edició dels Només Èxits amb en Xavi Dalmau. La llegenda, Xavi Dalmau, que s'incorpora fins a les 4 de la tarda. També de seguida la Paula Montes amb el flash informatiu. Abans, Alba Morena. Només
1: Èxits amb Jordi Plans.
0: Aquesta es diu El Mar. Que vagi bé.

0: Són les dues, us parla Quim Barceló. El govern estudia ampliar a altres sectors el mecanisme que permetria vincular determinades autoritzacions d'immigració a necessitats puntuals de mà d'obra. La ministra de Justícia Interior, Esther Molner, ha explicat al Consell General que la mesura probablement no quedarà restringida a la construcció, sector per al qual es va plantejar inicialment arran d'una petició de la CODA. El mecanisme encara està en fase de definició i requeriria una modificació de la llei d'immigració. Mentrestant, el líder de Concòrdia, Cerny Escaler, i el president del PS, Pere Baró, han criticat al Consell General la mesura anunciada pel govern perquè les famílies no hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos al lloguer. Escaler ha advertit que els ajuts podrien acabar contribuint a finançar increments de les rendes i generar més inflació en el mercat de l'habitatge. Baró, per la seva banda, ha qualificat la iniciativa d'electoralista i considera que podria beneficiar els propietaris que apugin els lloguers. L'executiu ha defensat que el programa tindrà caràcter temporal i revisable i que busca donar suport a les famílies mentre augmenta el parc públic d'habitatge. Anem a altres temes. Sant Julià de Lòria ha registrat un augment del 70% en el nombre de visitants als tres punts d'informació turística de la parròquia durant la temporada d'estiu. Entre juliol i agost, l'oficina de turisme del centre del poble, el nou punt també d'informació de Sant Cristòfol i el del santuari de Canòlic, han atès un total de 8.590 persones davant de les 5.053 comptabilitzades l'any passat. Creem Fundació ha finançat íntegrament l'adquisició d'una furgoneta de gran capacitat per l'associació I Arribarem. El vehicle ha de permetre transportar persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, així com el material necessari per dur a terme activitats esportives. I el xef Javier Torres ha centrat la seva participació a l'Andorra Taste, en la cuina de muntanya i en la manera d'adaptar-la al territori. Durant la seva intervenció aquest matí, ha abordat les influències de les gastronomies catalana i francesa en la cuina andorrana i ha defensat elaboracions basades en l'ús de pocs ingredients, les tècniques de conservació i l'aprofitament integral dels productes.
1: Flashback. This is my station. Freqüència d'èxits. Andorra 96.0.
2: Escal desengordant. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

No, no, si ja pots plorar, que tot el que comença s'acaba i l'estiu li queden 3 dies de vida. Que no s'acabi! Figa, Flowers, a Flashback. Col·laboració d'Escàndol, Karol G, Bruno Mars, a Flashback. Això es diu Still.

La Graciosa, tot el seu últim àlbum és un homenatge a base d'èxits a les seves estimades Illes Canàries. Quevedo, amb la col·laboració estel·lar de Elvis Crespo. Per La Graciosa, a Flashback, només èxits, 3:15:03. Spetal, que és el nou àlbum a la venda des de finals de juliol d'Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me, a Flashback.

0: Amb aquesta cançó, Doctor Prats posava música a l'arrencada del Tour de França des de Barcelona. Energia, Doctor Prats, a Flashback. Vinga, som-hi, camí de les 3 de la tarda. Ens hi apropem amb un número 1 del 2015 de Major Lazer i DJ Snake, que es diu Lean On. Abans, un fragment de l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo. Per cert, mes de maig del 27, a Barcelona.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Amb uns quants concerts al Palau Sant Jordi, amb totes les entrades venudes ja a hores d'ara. Stupid Song, Olivia Rodrigo, és la nova.

0: aquesta cançó no aterra Flashback. Amb un artista sense currículum. Teddy Swims, el de Lose Control, Bad Dreams, The Door. La nova es diu Mr. Know-It-All. Tros de veu de Teddy Swims, obrint una hora d'èxits. Són les 3 i 3 minuts i per aquesta hora Bad Bunny, Ginestà amb Nil Moliner, Anna Mena amb Lola Índigo, Joan Dausà, Cats Ai, Marc Ronson i Bruno Mars, Smiley.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Taylor Swift, Harry Styles i molts més. Ara, Fever Dream, a Flashback, Àlex.

0: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de preparar el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents. Andorra. 96.0.

0: Nueva York.
1: Cuida.
0: Bon viatge per tancar l'estiu a Flashback. L'estrenàvem a un New Music Friday de Flashback, col·laboració de Ginestà i Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs? Èxit. Flashback.

Va, Tito. Saltuat d'Anna Mena i Lola Índigo a Flashback, només èxits. I demà divendres ens despertarem a Flashback en directe des del Nacional al Cor de Barcelona amb els companys del matí, la mare que el va parir. Quatre restaurants i quatre barres sota un mateix sostre modernista. I podrem trobar canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfaina, xuletón, paella. I si vols pots venir a veure com fem al matí la mare que el va parir en directe. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat. Vine a veure el programa i a més tindràs un esmorzar de luxe amb nosaltres. Què més pots demanar? Vine a gaudir del matí la mare que el va parir en directe des del Nacional. Demà al matí, des de les 7 del matí fins les 11, Flashback, no t'ho perdis. Preparada la col·laboració anys enrere de Tiesto i Karol G. Abans, papi, posa'l al disc, home. Que et falta un hit. Joan Dausà i Mamaduixa, Flashback. Veus a la sol.

Aquesta cançó ha marcat el retorn del fenomen sud-coreà BTS després d'anys d'absència. Un cop fet a la mili, tornem als escenaris. Swim! BTS a flashback. Tros d'èxit del 2015. La producció de Mark Ronson amb veu de Bruno Mars inoblidable. Uptown Funk, abans Cat's Eye, Animal.

Desperta, no estàs en una pista de ball al vell mig dels 90 o els primers 2000? És el So House que triomfa arreu d'Europa aquest estiu de la mà del duet de productors d'Amsterdam and Noder i aquesta que es diu Talk to You a Flashback. Preparat Jason Derulo amb un dels seus èxits. Abans ha tornat Miley Bass Persuades.

0: Soap Alive, un dels números 1 de la reina Taylor Swift. Camí de les 4, a les 4 arrenca el feedback. Ja pots tenir a punt la teva petició i la teva dedicatòria i li demanes, com sempre, a l'Albert Planadevall i a la Cristina Càmara a punt el feedback.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: As It Was de Harry Styles per arribar a les 4 abans So Easy to Fall in Love, Olivia Dean a Flashback. Adéu.

0: Adéu, si em podeu posar...
1: M'agradaria
2: delicar.
1: M'agradaria...
3: Com era la cançó, nois?
4: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmera.
5: Sí! Bona tarda, què tal? Com esteu? Benvinguts al Feedback ara mateix. 4 de la tarda i, mira, ni un minut ja. Després de Xavi Dalmau ens hi posem nosaltres fins a les 8 amb les vostres dedicatòries. Cristina Càmera, què tal?
6: Molt bé, Albert Planadevall, tu com vas?
5: Jo molt bé.
6: Sí?
5: Sí, estic content.
6: Me n'alegro.
5: Bé, normal, normal.
6: Normalets.
5: Normal.
6: Sí,
5: que
6: sí,
5: hi
6: sí,
5: és
6: sí.
5: Molt normal. Escolteu, avui tenim entrades VIP un dia més dobles per regalar-vos per anar al Festival de la Velocitat del 2 al 4 d'octubre al Circuit de Catalunya, un munt d'activitats que després en parlarem. Si teniu ganes d'anar-hi, ens envieu la vostra dedicatòria a través del WhatsApp. I també, per la Setmana del Llibre en Català, tenim cada dia un pack de llibres per adults infantils i una bossa que van amb una bossa xulíssima i que us els envien a casa. I avui, per guanyar-los, ens heu d'enviar una dedicatòria i contestar una pregunta d'un altre clàssic de la literatura d'aquest país.
6: Estem parlant del llibre del manuscrit del segon origen del 1974, escrit per Manuel de Pedrolo, i la pregunta és com es diuen els protagonistes d'aquest llibre. Opció A, Carla i Marc. Opció B, Alba i Didac. Opció C, Helena i Pol.
5: Jo crec que són dos noms d'aquells que t'han quedat gravats al cap
6: seguríssim,
5: i tothom,
6: seguríssim.
5: Més o menys, ho tindrà clar.
6: Per tant, si ens responeu la pregunta, ens demaneu a quin concurs voleu participar i ens dediqueu una cançó, tot al 628-414-029.
5: Doncs vinga, va, som-hi. Comencem amb... Mira, Jamaica en Bam Bam.
4: WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Feedback.

0: Lady Gaga, la cançó d'Abracadabra. Tenim dedicatòria amb Rosalia i és que hem de parlar de la cantant catalana perquè ha estat nominada a 7 premis dels Grammys Llatins i alguns dels més importants, per exemple, millor disc per Lux i millor cançó per La Perla. Unes nominacions que han coincidit amb la fi ahir de la seva gira Lux Tour a Miami després de 57 concerts repartits a 17 països.
1: Altres nominats són Karol G i Bad Gyal. Per exemple, la cantant optarà a guanyar les categories de millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. També la cerimònia tindrà lloc el dia 12 de novembre al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. I també una altra cançó aquí que ha sonat moltíssim a Flashback, nominada a millor interpretació urbana i a millor cançó urbana, és el Bizarrap, la Music Session de Bizarrap i Daddy Yankee.
0: Sí, 066.
1: Exacte, la 0 de 66.
0: Properament, per cert, veurem a Rosalia actuant al Saturday Night Live a la televisió nord-americana el 10 d'octubre. Molt bé, anem a escoltar la dedicatòria on ens demaneu La Perla. Recordeu, 628-414-029. Si voleu entrades per anar al Festival de la Velocitat o als llibres, contestant la pregunta de com es diuen els protagonistes, llibres de la setmana, llibre en català, com es diuen els protagonistes de Mecanoscrit, el segon origen, de Manuel de Pedrolo, ens ho dieu al 628-414-029.
2: Bona tarda, Flashback, soc Astrid, truco de Sant Pere de Ribes.
1: Hola, Astrid.
2: Volia dedicar la cançó de La Perla, de la Rosalia, a totes que estiguin escoltant la ràdio en aquest moment, a les meves dues filles. I volia participar a les entrades del festival i després volia participar amb els llibres. I la resposta és Alba i Didac. Gràcies.
0: Carla i Marc, Alba i Didac o Helena i Pol, un d'aquests, aquesta combinació és la bona.

0: 96.0.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
0: Andorra. 96.0.

Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Aquesta és la Tate McRae, que per cert, aquesta setmana ha fet 3 anys que es va estrenar aquesta cançó, titulada Greedy, va sortir com a segon senzill del disc Think Later i que va començar a fer-se famosa després que es viralitzés a TikTok i a partir d'aquí, doncs, a la resta del món. A veure, anem a escoltar el cas gràcies amb nota de veu.
1: Hola, bona tarda. Hola, què tal?
2: Soc
1: la Sílvia. I truco de Montcada. Voldria dedicar una cançó a la meva família i vull sentir una cançó d'Oques Grasses. M'és igual la que vosaltres vulgueu, ¿vale? Ja anem escalfant motors pel proper concert. I també voldria participar en el sorteig dels llibres i la resposta és Alba i Vida. El Mecanocita, segon origen, va ser el primer llibre que em vaig llegir amb la meva adolescència i crec que em va marcar molt perquè és molt bo i molt intens. El recomano per tota la gent jove que puja.
2: Doncs sí.
1: Vinga, bona tarda, adéu.
0: Bona tarda. Recordeu que us estem regalant aquest pack de llibres, de la Setmana del Llibre en Català. Una pregunta és com es diuen els protagonistes del llibre Mecanoscrit, el segon origen del 74, escrit per Manuel de Pedrolo, amb 3 opcions diferents. La Carla i en Marc, l'Alba i en Didac, i l'Helena i en Pol. A, B o C, ella ens ha dit Alba i Didac. Per tant,
2: val, és una de les opcions.
0: Sí, sí, sí. 628 414 029.

0: Són els Tiets, la cançó que es diu Era això. I atenció, perquè Martini presenta el Tardeu de Flashback. Aquest dissabte, de 7 a 9 del vespre, ens divertirem al cor del barri vell de Girona, al River, un espai amb el brindis més cosmopolita de la ciutat.
1: Ens acompanyarà una de les veus més icòniques de la comunicació catalana, en Jordi Basté, i també el cap del programa tindrem a l'Andreu Joanola. I si vols venir de festa, què has de fer? Doncs molt fàcil, enviar un correu al tardeodeflashback@flashback.cat. El tardeodeflashback@flashback.cat, amb la col·laboració de Martini i Amatller Origen, Ètnia i Casa Cendra.

0: Diu, hola, em dic Cati i vull participar al concurs dels llibres. La resposta correcta és Didac i Alba. I, sisplau, poseu-me la cançó de Believer d'Imagine Dragons. Gràcies.
1: Molt bé, d'acord.
0: Perfecte.
1: 628-414-029. A més del pack de llibres, també tenim entrades, perquè aneu entrades VIP dobles, perquè aneu al Festival de la Velocitat el 2 i 4 d'octubre al circuit de Catalunya, on hi viuràs en primera persona les GT World Challenge amb Ferrari o Lamborghini, i també Valentino Rossi, que tornarà a competir. I em faré il·lusió veure'l. I dissabte a la tarda, inscriu-te a la cursa solidària a peu per la pista al circuit i més activitats que hi ha. Experimenta la velocitat al Festival de la Velocitat de Barcelona, al circuit de Catalunya, 628-414-029. Si portes el món del motor a dintre, el teu cos, doncs ja ho saps.
0: Si et demana motos...
1: Envia. Si el cos et demana gasolina, et demana gas...
0: Ens envieu ara mateix una dedicatòria, ens demaneu una cançó i que voleu participar al circuit de la velocitat.
1: Anem a escoltar Aitana, Conexión Psíquica, des del Cuarto Azul.

0: Mireu, aquesta és la cançó número 1 aquesta setmana a la llista d'èxits de Flashback, que pots votar i consultar a través de flashback.cat. Els Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Amics, el Barça juga al Bada Barça de Flashback i segueix invicta aquesta temporada i vol aconseguir sumar els 21 punts dels 21 possibles abans de la Lliga i aturada per seleccions, que em fot una mandra, això, de l'aturada de selecció. T'ho dic en sèrio.
1: A mi, la veritat, no em dona bastant, em fa bastant igual.
0: A mi em fot mandra.
1: Perquè em sap greu, perquè ara, havia escoltat el Bada Barça, però...
0: Hem agafat el ritme i ara aturem.
1: Sí, no, sí que és veritat que és estrany. El Barça, com acabes de dir, segueix invicta després de superar el Racing de Santander a casa, que quin partit...
0: 7 golaços, eh?
1: Set golaços. Bé, 9 gols en tot el partit, em sembla una barbaritat.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest cap de setmana, l'equip de Flick, però viatja a Sevilla. I aquest dissabte, a les 9 del vespre, concretament, Sevilla-Barça, el Sánchez-Pizjuán, i viu el partit amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada-Barça, i amb el... això mateix, en directe, aquí a Flashback, amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i amb Estrella Damm.
0: Mític, eh? Sánchez-Pizjuán. M'agrada aquest nom, eh?
1: Sí, sí, sí. Em encanta l'himne del Sevilla, que abans te l'he dit i tu m'has dit ni idea.
0: No, no, no, no em sonava. A veure, sí, sí. Què fa?
1: Què fa? Com rius, eh?
0: No, digue-m'ho. No m'ho cantis, però digue-m'ho.
1: No, diu, es por eso que hoy vengo a verte. Sí. Sevillista sería hasta la muerte, no? La gira anda presumida i orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez.
0: Ara!
1: Clar que sí, és brutal.
0: Doncs va, anem a posar a Miley. Va,
1: després de cantar el Sevilla.
0: Que canti la Miley, ara.
1: Let's go. Per millorar, perquè no plogui més.

0: Teddy Swims es queda a la pujada més forta de la setmana. 10 amunt per Mr. Know It All. Fes-me un petit senyal. I el número de la llista és pels Amics de les Arts. Segurament t'estimo, lidera els èxits de Flashback.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Flashback. Són les 5.

0: La Shakira i Burna Boy, la cançó de Dai Dai, 5 de la tarda i 3 minuts. Estàs al Feedback, si t'acabes d'incorporar, benvingut o benvinguda al programa de dedicatòries de Flashback. Tu ens demanes la cançó que vulguis a través del WhatsApp i pots guanyar alguns premis, si vols. Per exemple, aquesta setmana estem regalant cada dia un pack de llibres per adults i nens gràcies a la setmana, el llibre en català. I, a més, te'ls envien a casa. I és que del 18 al 27 de setembre podeu anar al Passeig Lluís Companys a Barcelona a viure en directe, doncs, presentacions de llibres, converses, recitals, activitats familiars, signatures de llibres, el que sigui. Per participar, i com us deia, ens heu d'enviar una dedicatòria, 628-414-029, contestant aquesta pregunta que us fem ara. Setmana del llibre en català, molt per veure, molt per viure i molt per llegir. I, a més, Flashback, emissora oficial.
1: La pregunta diu: com es diuen els protagonistes del llibre del manuscrit del segon origen? Opció A, Carla i Marc. Opció B, Alba i Dídac. Opció C, Helena i Pol. Carla i Marc, Alba i Dídac o l'Helena i el Pol. Ens ho dieu al 628-414-029. 628-414-029, ara sí. Ens envieu una dedicatòria, ens demaneu una cançó que voleu participar i si ens contesteu bé aquesta pregunta podreu endur-vos el pack de llibres per adults i infantils en català.
0: Si us heu llegit el llibre, segurament els noms us han vingut ja al cap, perquè és un nom, jo crec, que molt icònic.
1: Sí.
0: Més o menys la gent se'n recorda. I si no, doncs mira, podeu anar a buscar. Aneu a buscar i el trobareu en algun lloc o altre si voleu participar. Carla i Marc, Alba i Dídac o Helena i Pol, a través del WhatsApp. Anem a escoltar Catarres i Stay Home, està Vull estar amb tu, amb nota de veu. No, escrit, perdó.
1: Nota escrita, sí. Diu: bona tarda, sóc la Marta i m'agradaria que poséssiu la cançó de Vull estar amb tu i li dedico al Pere i donar-li les gràcies perquè amb ell la vida és millor. Gràcies.

0: Damiano, David, Tyla i Neil Rogers, la cançó de Talk to Me. És el que estàs escoltant de fons aquí a Flashback i a punt de donar la benvinguda a Sopa de Cabra i la Su.
1: Diu, bona tarda, voldria demanar la cançó de Camins de Sopa de Cabra per dedicar-li a la meva germana i al meu nebot, que són superfans i participa també al concurs dels llibres en català. La resposta correcta és l'Alba i en Didac. Moltes gràcies.

0: Andorra.
1: 96.0. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
3: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
3: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: Directament des de la banda sonora de Toy Story 5, una de les firmes candidates a optar a la categoria de millor cançó original dels Oscars, eh? Taylor Swift amb I Knew It, I Knew You. Mira, veurem si al final, ho dèiem ahir, Cristina, hi entra una de les cançons, o la cançó, que apareix al tràiler de la bola... La bola negra de Los
1: Cabis. La guitarrita de la Fuente.
0: Exacte, eh? Sí. També diuen que podria...
1: Podria optar.
0: A optar a la millor cançó original, nominada als Oscars. A veure, anem a escoltar Banda Neon, la guapíssima, com es diu aquesta cançó, i que tenim un àudio.
1: Que sona així, a veure si el podem escoltar bé. Ara.
2: Bona tarda. Doncs a mi m'agradaria demanar la cançó de Guapíssima avui. Va. I participar en el sorteig dels llibres i la resposta és Alba i Didac.
0: Alba i Didac.
2: I és un llibre genial.
0: Sí.
2: I també hi ha la pel·lícula per qui li agradi més veure la pel·li que el llibre. Bona tarda.
0: No l'he vist, la pel·li.
1: Jo tampoc.
0: No l'he vist.
1: M'he basat en el llibre i
0: el llibre
1: és
0: sí,
1: espectacular.
0: La pel·li no, l'haurem de veure. Ella...

0: Bona tarda, sóc l'Arlet i crec que els protes del mecanoscrit del segon origen són el Dídac i l'Alba. La resposta, bé, me'l vaig llegir l'any passat a l'escola. La cançó que vull demanar és alguna cançó en català, qualsevol ens demana. Bon. Per tant, l'hem posat al Marc d'Alba Moreno.
1: Exacte. I ara, atenció, atenció, el que ve ara mateix, que us agradarà, punyeteros.
0: Sí.
1: Baby Wow es diu, eh? Dius, què és això, què és això? Doncs mira, Karol G, Judeline i Rusowski.
0: Han fet una col·laboració.
1: El de Malibu.
0: Sí, han fet una col·laboració que està dins de l'últim disc de Karol G i que sona així. Sí, és que vol sonar.
1: Ara.
0: Ara, ara.
1: La màquina aquesta...
0: A vegades...
1: Li costa una mica,
0: aquestes
1: eh?
0: Aquestes coses.
1: Sí.

0: que et sona Clean Bandit amb Sara Larsson, la cançó de Symphony. Atenció, perquè aquesta cantant ha publicat un vídeo queixant-se pel fet que la Casa Blanca, l'administració de Donald Trump, utilitzés un tema seu que es diu Midnight Sun.
1: El vídeo que han publicat l'administració de Trump apareixen els agents de la ICE.
0: Oi!
1: Detenint a gent amb el ritme de la música, és a dir, canviant de fotograma cada cop que el ritme de la música canviava. Bé, ara a Larsson això li ha semblat, doncs, evidentment, horrible. I ha dit, això no és guai, sou uns perdedors, uns fucking losers.
0: Fucking losers.
1: M'ha encantat aquesta expressió.
0: Aquesta expressió és bona, eh?
1: I ha dit, nosaltres som diferents persones. I també ha parlat de tot el tema de la immigració tot plegat en un vídeo que ha publicat ara mateix, no sé ben bé si a TikTok o a Instagram, però que el podreu trobar a les seves xarxes socials.
0: Home,
1: reivindicant,
0: doncs, si
1: tot
0: seguiu
1: el tema de l'Aisia, de pas.
0: Les comptes a xarxes socials de la Casa Blanca i de Donald Trump, que a vegades ja no saps qui és un i qui és l'altre, perquè ho barreja tot, publica molts vídeos fets amb intel·ligència artificial. Lamentables d'ell mateix com a protagonista, ridiculitzant, evidentment, algun col·lectiu, alguna causa o el que sigui.
1: És que és ben fort. I, a més, utilitzant cançons de cantants aleatoris.
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Després, Katy Perry també s'ha queixat, Taylor Swift es va queixar en el seu moment, i molts cantants que estan dient, sisplau, traieu aquestes cançons del vostre repertori de vídeos perquè no vull que em relacionin amb aquestes imatges.
0: L'altre dia els tiets queixant-se perquè havien fet servir una cançó seva els de Vox.
1: Més del mateix, és bueno, veritat. Sí, sí.
0: Si fa no fa, és el mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolteu, anem per Dorayakis, Flash i Ice Cream i 31 Fam.
1: Que ens ha arribat també amb una dedicatòria. Mira,
0: què passa,
1: la dona
0: Cristina?
1: Li diu Dorayakis, aquesta cançó.
0: Dorayakis.
1: Però és que tu abans també pensaves que era Dorayakis.
0: Jo és que pensava igual
1: per
0: que
1: ella. Tant, pensava
0: mi
1: que era un problema només teu.
0: Flash Ice Cream em va obrir la ment.
1: I obrir-te els ulls.
0: Exacte, i es diu Dorayakis.
1: Doncs mira, ella també
0: a
1: li
0: veure,
1: ha passat
0: va,
1: el mateix.
2: Hola, Flashback.
0: Hola.
2: Soc la Maria Àngels i us truco des de casa. Fem-me un alitat, perquè una bona història sempre entra millor amb una mica de lectura i una mica de música.
0: Totalment d'acord.
2: La resposta del concurs de la setmana del llibre és Els protagonistes del Mecanoscrit, del segon origen,
0: sí,
2: de Manuel

0: el Pedrero, bueno, som l'Alba i el Didac. Sí. I ja que estem entre llibres i música, us demano una cançó de Doi Yaquis. Una abraçada i ànims al poquet que queda ja de setmana.
1: Perfecte.
2: Fantàstic.
1: Adéu, que vagi molt bé.
3: Va. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: Aquest era Nil Moliner, la cançó de Libertat que tenim amb una nota de veu. I a punt també tenim a Bad Bunny, eh? Tenim els dos.
1: Hola, Flashback.
2: Hola.
1: Soc el Pol.
3: I el Roc.
1: Ja estem a la...
3: I l'Ari.
1: Ja estem a la Rufi.
3: I a l'escalada. Importantíssim.
0: Deixeu parlar el Pol, per favor.
1: Que potser sigui la cançó de... Una de Nil Moliner, de
0: Soy
1: como
0: l'aire.
1: Gràcies, Flashback.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu. Visca
1: Barcelona.
0: Visca. A l'Aquàrium, mira, parlant de Barcelona, a l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenen un regal per tu. 5 euros de descompte per entrada.
2: Només del 18 al 24 de setembre, compra amb el codi Mercè i podràs visitar-los fins a finals de mes, això sí, que és celebrar la Mercè. Reserva a aquariumbcn.com. Recorda, Mercè amb el codi Mercè. Aquesta Mercè submergeix-te a l'Aquàrium de Barcelona.
0: D'acord, mira, doncs a partir de demà i aviat, Cristina, podem dir poca cosa, però tenim una cosa xula amb l'Aquàrium, eh?
2: Sí,
0: entre
2: molt guai.
0: Ja us ho explicarem. A veure, anem a per Bad Bunny amb Nueva York, amb nota.
4: Hola, Flashback.
2: Hola.
4: Soc la Lina i jo, l'Angeli, volem ficar la cançó de Nueva York i li volem dedicar a la mama. Adéu.
0: A la mama.

0: Mira, ara ho deia la Cristina, que aquesta cançó ens agrada, eh?
1: Aporta qualitat.
0: Ens agrada molt Olivia Dean amb So Easy i totes del seu disc i les cançons de flashback d'aquesta cantant, eh? Com, per exemple, Man I Need, i està molt bé. So Easy to Fall in Love. Serveix Olivia Dean per engegar, no vora aquí el feedback, per que ens demaneu les cançons que vosaltres vulgueu. És 628-414-029, que tenim regals. Tenim entrades VIP dobles per anar al Festival de la Velocitat de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Catalunya, o no, hi podràs viure en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari o Lamborghini, entre d'altres, i a més el retorn de Valentino Rossi, que tornarà a competir, eh? I dissabte a la tarda inscriu-te a la cursa solidària a peu per la pista del circuit. Experimenta la velocitat al Festival de la Velocitat de Barcelona. Això amb dedicatòria. 628-414-029. Però és que en tenim més.
1: Exacte. Per altra banda, amb motiu de la celebració de la Setmana del Llibre en català, que serà del 18 al 27 de setembre, la setmana vinent, aquesta setmana estem regalant llibres, packs de llibres per adults i llibres també infantils en català. Què heu de fer per participar en aquest concurs? Doncs ens demaneu una cançó i ens contesteu la següent pregunta. Com es diuen els protagonistes del llibre del manuscrit del segon origen? Opció A, Carla i Marc. Opció B, Alba i Didac. Opció C, Helena i Pol. Ens ho dieu, com sempre, el nostre WhatsApp, el número de sempre, el 628-414-029.
0: Llibre mític de la literatura d'aquest país, del 74, escrit per Manuel de Pedrolo, eh? Carla i Marc, Alba i Didac, Helena i Pol. Ens ho envieu al WhatsApp. Anem a escoltar Figaflaues amb Que no s'acabi.
2: Hola, Flashback. La resposta és la B, Alba i Didac. Vull participar tot els sortejos que feu aquesta tarda i que em poseu alguna cançó de Figaflaves. Vale, un petó.
1: Petons, i ens diu quan la resposta és la B. Molt bé.
3: Hola, Flashback. Soc la Gisela i li vull dedicar la cançó de Que no s'acabi de Figaflaues a la meva germana perquè l'estimo molt. I també m'agradaria participar en el concurs dels llibres.
1: Val.
3: I la resposta de la pregunta era la B, Alba i Didac. Val. Adéu.
0: Recordeu, respostes amb dedicatòria. No només la resposta que creieu que és la bona, sinó també ens heu d'enviar una cançó. Ho podeu fer amb àudio, podeu fer en text, amb el que vulgueu, i a més els llibres us els porten a casa.
1: Ideal.
0: És que tot comoditats, Cristina.
1: Com ha de ser?

0: Aquí amb l'aigua, eh?
1: Te veo la graciosa, la vida
0: es
1: más sabrosa.
0: Relax, és vida, això.
2: Sí.
0: És vida, Cristina. A veure, anem a escoltar la nota de veu.
3: Hola, Flashback, soc la Sergio i m'agradaria dedicar la cançó de la Graciosa a totes les meves amigues. Gràcies.
4: Molt bé, perfecte. Doncs dedicada a totes les teves amigues. I atenció a aquest missatge que ens ha arribat al nostre... Bé, no és un missatge, més aviat és una amenaça.
0: Què m'estàs dient, Cristina?
4: Mira, anem per ordre cronològic. Han participat al concurs dient quina creien que era la resposta correcta i després ens han enviat això.
5: Flashback.
4: Hola.
5: Som la Net i la Irina.
4: La Net i la Irina.
5: I la Laura.
4: I la Laura.
5: Volíem demanar-vos la cançó de Et prometo. Sisplau, gràcies, adéu.
4: Fins aquí tot bé.
0: Sí,
4: una
0: correcte.
4: Et prometo, d'Ivan Herzog, una cançó molt tendra,
0: sí.
4: Amb un missatge molt bonic,
0: sí.
4: D'amor. I de sobte ens arriben aquests missatges. Ei, vosaltres, què us heu cregut?
0: Què dius ara?
4: Hem enviat els àudios com demaneu, així que ens els poseu en comptes de posar tant riquetón...
0: Què dius ara?
4: O truco a la policia.
0: Jo crec que la policia té altra feina a fer que mirar si posem les secretaris. Crec jo, eh?
4: I diu, després afegeix, i no és conya.
0: I no és conya. Va, no fins conya. Aquí, amenaça, eh?
4: No és conya. Però al cap d'un minut ha dit, sí que és conya.
0: No fos cas.
4: Però poseu el nostre,
0: va,
4: això sí, el
0: vinga.
4: Nostre àudio. Va, el posem o què?
0: Bueno,
4: l'àudio l'hem posat ja, però la cançó...
0: Sí.
6: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: Andorra. 96.0.

0: Your husband is coming.
1: Bueno, espero que el husband ja hagi arribat, per la rei. Where is my husband? Mira, ara parlem de la rei al final de la notícia que us hem explicat ara, perquè hem de començar parlant de... ni més ni menys que de la gran Madonna.
2: Wow.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Madonna és notícia perquè, doncs, bueno, perquè Madonna tornarà als escenaris, ho farà actuant a la gala dels VMAs, la primera des de fa més de 23 anys, on hi apareix Madonna, És fantàstic, perquè l'última vegada va ser els VMAs, que va ser els VMAs, va ser amb la famosa actuació amb Britney Spears i el famós petó entre les dues,
2: Sí, altres nominats també als VMAs són, per exemple, Bruno Mars, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Dean o Rey, tots ells artistes flashback i artistes amb música actual i amb temacles que podeu escoltar també aquí a la nostra emissora.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, això de Madonna, i ara anem a per Banda Neon i el ventilador, acompanyats aquí dels Buhos.
3: Hola, Flashback, sóc el Roger. L'opció correcta és la B. Li voldria dedicar una canció de Buhos a ma germana que s'ha anat a viure fora i me l'estimo molt.
2: Anem a faltar.
3: Adéu.
1: Molt bé.
2: I també teníem aquesta altra.
4: Hola, som l'Esther i la Ona. Entendem a futbol a veure el Jan, que té partit. Volem dedicar la cançó a tota la família, la del ventilador, de Banda Neon i Buhos. I volem participar al sorteig del lot de llibres en català, si pot ser d'adults, perquè tots som grans a la família. I la resposta és Alba i Didac. Gràcies.
1: Bueno, el pack és variat, Hi ha una mica de tot, Hi ha adults i...
2: Exacte.
1: Més petits,
2: si us toca el pack al sorteig, doncs els llibres infantils els podreu regalar o fer el que vosaltres vulgueu.
1: Tindreu.
2: Aquí, donar, o...

0: 21 punts dels 21 possibles abans de la llarga aturada per seleccions.
1: A veure, pot si ser es possible poden aconseguir.
0: Sí, després sí, de superar el recinc. I ho tenim una mica més a tocar, eh? Cap de, aquest cap de setmana l'equip de Flick viatja...
1: Però,
0: espera, espera, espera.
1: A Sevilla.
0: Que a tu t'agrada, espera.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Un moment, eh? Mira, mira. Ara, ara. Himne del Sevilla.
1: Jo que no en sé el nom de cap jugador.
0: He vist que el porter es diu Odisseas.
1: És increïble.
0: He flipat. Sí, sí, sí. Odisseas, eh?
1: Sí. Plachodimos.
0: Bueno, ben grec, que deu ser. Sí. No, bueno, va, i què?
1: I bé, això, que no em sé cap nom dels jugadors, però sí que em sé el nom de...
0: Julio Díaz, home. De Barça. Iglesias...
1: Julio Díaz. Bé, en qualsevol cas, aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, al Sánchez Pizjuán, i podràs viure el partit aquí a Flashback amb en Jordi Plans i tot l'equip d'Alba de Barça i amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i d'Estrella Damm.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do, estic mirant aquí l'equip del Sevilla.
1: Mira,
0: eh? Home, Quique Salas,
1: sí.
0: Manu Bueno...
1: Clar.
0: Hòstia, aquest no sé pronunciar això. Qui posa aquí?
1: Cotxaroshvili.
0: Bueno, no sé. Peque, bé. Mira, Peque.
1: Peque.
0: El Peque.
1: Peque.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Cristina.
1: Ens sembla fantàstic la plantilla del Sevilla. No sé com va anar a la Lliga, però anem a mirar-ho, va. Ara, mira, escoltem la dedicatòria
0: sí,
1: i ara veurem
0: Sevilla.
1: Com va el Sevilla.
2: Hola, Flashback. Soc el Bruno. I vull demanar la cançó de Golden de les Guerreras K-Pop. Ah, i la pregunta és la B, la de Alba i Didac. Adeu.
0: Adeu, adeu, adeu.
1: Mira, van quarts al Sevilla.
0: Madrid, Atlètic de Madrid i Sevilla.
1: Automàticament,
0: i Barça,
1: sí, sí, sí. I després el Real Madrid i després ve l'Alavés, que recordem que va començar molt bé la temporada.
0: Mm.
1: Segueix molt bé perquè van 600, sí, però bé, sí. Ja no estan a la segona posició.
0: N'han empatat un i perdut un, no, el Sevilla, suposo? Mm-hmm. Sí, bueno. Doncs escolta'm, ja ho veurem, com va aquest cap de setmana. El Sevilla-Barça.

0: Valentina, porta l'ukulele!
1: La flashback. Jo volia la cançó de Papi posa'm el disc i dedicar-la a les meves nebodes que estan fent la maleta perquè demà anem a Diverland.
2: Hola.
1: I participar en el concurs i dir que la resposta és la B. Didac i Alba.
2: D'acord, recordeu, Didac i Alba, perquè diu això, doncs perquè us estem regalant un pack de llibres gràcies a la setmana del llibre en català i cada dia us hem fet una pregunta i avui està relacionada amb Mecanoscrit, el segon origen, un clàssic de la literatura d'aquest país, de Manuel de Pedrolo, de llibre del 74, i que us preguntem com es diuen els protagonistes. Opció A, Carla i Marc, opció B, Alba i Didac, com deia que estudien, o opció C, Helena i Pol.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola.
3: Em dic Núria. I voldria dedicar la cançó de Papi, Papi posa-la al disc als meus fills, especialment al meu fill gran, que comença a l'institut, i estic molt orgullosa de la seva canvi d'actitud, de les ganes que està posant.
4: Mira.
3: I volia dedicar la cançó. I els protagonistes de Mecanoscrit del segon origen són l'Alba i el Didac.
2: Alba i Didac.
3: I, bueno, okay, dels meus llibres preferits. Moltes gràcies.
2: Adéu, és que és un gran, gran llibre, Mecanoscrit del segon origen. Escolteu, si us falta camp, Bonària us el porta al vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària aporta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp, el vermut Flashback, I ho farà compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck de Bonària Tour, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp.
5: Cristina. I com podràs degustar la famosa hamburguesa del Bonària Tour? Dues opcions. Apunta't al vermut o fes una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana i d'aquesta manera aconseguiràs un val per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Troba tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback.
2: Vinga, va, continuem. Anem cap allà a les 7 directes. Mira, aquí 6 minuts i arribem. Anem a escoltar a Teddy Swims.
6: Hola, bona tarda, Ràdio Flashback. Soc la Mireia i era per participar en el concurs dels llibres,
2: va,
6: que l'opció correcta del Mecanoscrit és doncs, l'Alba i el Didac. Sí, un gran llibre.
4: Si tu dius.
6: I després volia demanar doncs, una cançó, la de alguna de Teddy Swims,
4: perfecte,
6: doncs, per acabar de passar aquesta tarda. Una abraçada a tots i felicitats pel programa. Adéu.

0: M'agradaria molt optar a guanyar aquest conjunt de llibres, perquè tenim una nena de 3 anys a qui li encanta que li llegeixin. A més, aquest llibre del que parleu ens va encantar en el seu moment. Els protagonistes, l'opció són l'Alba i el Didac. I m'agradaria a la meva filla també dedicar-li la cançó de Shakira, de Dai Dai, perquè és que li pirra i tots els matins es desperta amb ella.
1: Ostres.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu, adéu.
1: Mira, l'altre dia llegia un expert del tema de comprensió lectora, com millorar la comprensió lectora, i donava un petit consell, evidentment, és molt més ampli tot el problema, però deia que és molt important llegir amb el teu fill o filla, si és petitet, llegir junts, tu llegir-li un llibre, com deia aquest oient, i que l'altre pugui llegir en veu alta, també.
2: Ah,
1: que és molt important, i, evidentment, l'hàbit de lectura, doncs, a casa, que hi hagi llibres. No, és que no em llegeix, cony, és que no tens llibres a casa, que vols que llegeixi?
2: Doncs això.
1: Llibres a casa, visites. Físics, de paper, fins que es puguin
2: molt
1: obrir.
2: Molt interessant.
1: Que estan molt bé. Doncs, dit això, en tenim un altre, eh?
2: Tenim un altre. En un text diu, hola, soc l'Ernest, té 8 anys, l'Ernest, i voldria dedicar la cançó de Dai Dai a la meva amiga, l'Afra. I la resposta correcta és Alba i Didac. Adéu!
1: Genial, doncs a les 7 de la tarda i 4 minuts. Volem més dedicatòries, com sempre, a l'última hora del feedback a través del nostre WhatsApp, amb joc entrades, perquè aneu entrades VIP dobles, perquè aneu al Festival de la Velocitat del 2 al 4 d'octubre al Circuit de Catalunya amb un munt d'activitats xulíssimes. Per exemple, hi ha una cosa que a mi em faria molta il·lusió, que és la primera persona, així veuràs en primera persona, la GT World Challenge en Ferrari i Lamborghini, i amb Valentino Rossi. Valentino Rossi, dottore. Per favor, com molt bé, Valentino.
2: Sí.
1: Que tornarà a competir, Dissabte a la tarda, inscriu-te a la cursa solidària a peu de pista pel circuit. Tot això amb dedicatòries. Festival de la Velocitat de Barcelona al Circuit de Catalunya. I ara sí, arriba en Doctor Prats.
3: Hola, Flashback.
2: Hola.
3: Voldria que posessis la cançó d'Energia. La dedico a la meva família perquè em dediquen el temps molts dies. I m'agradaria que la posessiu a les... entre 6:45 i 7. Moltes gràcies. Adéu.
2: Una mica tard, però no passa res.

0: Coming de The Weeknd, cantant que al final no jubilarà, eh? Tots tranquils, que el canadenc havia dit alguna en una ocasió que tenia ganes de parar durant un llarg temps, però sembla que al final res de res, tu. Així ho ha explicat en una entrevista a l'edició hongkonesa, hongkonguesa, jo diria que es diu hongkonguesa, de la revista JQ, eh? I diu que perquè fa una feina que li encanta, que és un privilegi, i que aquest últim any ha estat espectacular i que té intenció de continuar el màxim de temps possible. A veure, què més arribarà?
1: Hola, Flashback. M'agradaria dedicar una altra cançó a la meva mare, és la gent que estimo, i també volia participar en el sorteig de Belo. Adéu,
2: i també
0: adéu,
2: aquesta.
0: Adéu,
3: flashback. Adéu, adéu. Hola, jo em vaig llegir aquest llibre fa molts anys, quan anava a l'institut. Sí. Haig de dir que no va ser una lectura que m'agradés molt. Ah.
0: Ostres.
3: La resposta és Alba i Didac. I m'agradaria molt que poséssiu la cançó La gent que estimo, i me la dedico a mi perquè m'agrada molt. Gràcies.
0: Clar que sí, guapi.

0: activitats i esdeveniments. Palerinsal Gran Valira Resorts.
1: Una de les activitats més divertides que es poden fer durant aquest estiu a palerinsal.com és descobrir el parc de cordes. És un circuit amb diferents nivells de dificultats, amb proves d'habilitat física adaptades tant per infants com per adults. Tirolines, ponts tibetans, ponts d'equilibri, escales i xarxes, entre altres obstacles. Ho trobareu a la zona del bosc travessat per la línia del telecadira Serra 1 del Planell, al qual hi podreu accedir a peu. Hi ha tres tipus de circuits, l'S, el Baby, amb una alçada mínima de 1,20 metres i un màxim de 50 quilos, el circuit M, a partir de 8 anys, amb alçada mínima de 1,40 metres i màxim 80 quilos, i el circuit L, a partir de 8 anys, amb una alçada mínima de 1,40 metres amb un màxim de 80 quilos. El preu per adult és de 20 euros i infants 17 euros. Podeu fer-ne la reserva online a través de palerinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palerinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
9: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
8: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
9: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
10: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
0: Andorra. 96.0.

0: Mira, aquest és Damiano David amb Neil Rogers i Tyler a Talk to Me. Ell és, Damiano David és italià, és el cantant de Maneskin, i tenim un italià que ens dona una cançó italiana. I dic, mira, sí, tot i que no canta en italià, com a mínim la canta una persona nascuda a Itàlia, com és Damiano David, eh? I que posem ara mateix. Escolteu.
1: Hola, Flashback, bona tarda, com anem? Tot bé? Ok, sóc el Gigi i Gigi, parlo català una miqueta...
0: Està en italià, Gigi.
1: I el, mira, els llibres estarien molt bé per ir leyendo més en català.
0: Sí.
1: I la resposta és el Beldídac.
0: Sí.
1: I res, un petó molt gran i moltes gràcies per tots. I la cançó, la que vulguin. Si tens algun italiano, millor. Moltes gràcies i un petó molt gran. I nada... Moltes gràcies per tot, Flashback, per a fer que el dia sea menos duro, menos gris. Mm-hmm. Muchísimas gracias.
0: A tu.
1: Gracias per tutto i un bessone grande.
0: Ah, un petó per tu també. Petons. Escolta'm, Gigi, no tornis a dir que parles malament al català.
2: No.
0: El parles molt bé, més amb aquest accent italià, m'encanta.
2: Sí.
0: Que un català parlant... Un italià parlant català amb accent italià. És fantàstic, que ens
2: agrada
0: ideal,
2: molt. És ideal,
0: Gigi,
2: moltes gràcies per la teva dedicatòria.
0: Apuntat a la teva resposta, apuntada. Va, anem a escoltar, mira, de Talk to Me, Talk to You.
2: Vaja.
0: Sí.
3: Hola, flasheros.
2: Ei, què tal?
3: Ja ens queda res per acabar la setmana. Demà ja divendres. Quina alegria. Doncs, bueno, la resposta de la setmana és l'Alba i el Didac. Jo vaig llegir aquest llibre perquè ens va tocar en el seu dia a primer de l'ESO, sempre me'n recordo, mm-hmm. I em va agradar molt. Doncs res, m'agradaria demanar una cançó de Another, qualsevol em serveix, que una miqueta de música ara electrònica entra, que no vegis.
0: D'acord, doncs va, Another amb 54 Ultra, amb Talk to You. Va, som-hi.
4: My name is Ozone.
5: And we are Another. You're

0: Soc la Carla i m'agradaria que fiquéssiu la cançó de Superestrella. Vull dedicar-li aquesta cançó a tots de la meva família. I vull participar a tots els sortejos que tingueu.
1: Perfecte.
0: Adéu!
2: Adéu! Mireu, durant l'últim concert que va donar Aitana a Madrid, va treure a l'escenari a Plex, que és la seva parella, quan cantava el fragment de Superestrella Querernos para toda la vida,
1: I no és la primera vegada que Plex posa a l'escenari, però sempre ho feia ballant juntament amb la resta de l'equip i amb una coreografia més aviat com conjunta, ballant tots junts i tal. Però ara ha estat el protagonista, un dels protagonistes de l'escena, i és que ens recorda una mica al final de Gris quan canten el You are the one that I want,
2: sí,
1: que la Sandy va baixant per les escales.
2: Que va vestida de negre, no?
1: I el com es diu?
2: En Dani Zuko.
1: En Dani Zuko, sí. Fa com que es desmaia, perquè...
2: Sí,
1: oh,
2: gran guai, pel·lícula aquesta,
1: Sí, gran pel·lícula i gran final de pel·lícula. Sí. Doncs bé, han protagonitzat una escena similar i també ha deixat anar això, l'Aitana.
3: Bueno, vamos a disfrutar. Yo hoy vengo de blanco. Parece que me casé.
2: Epa.
3: No.
2: Ah.
3: He dicho, lo voy a decir de broma y me he dicho, no. De momento no.
1: De momento no,
2: Escolta'm,
1: és una indirecta cap a en Plex, que sabem que estava allà mateix i escoltant el que estava
2: quan dient Aitana. Quan ria suena Aitana...
1: Agua lleva.
2: Agua lleva, Bueno, veurem, escolta. Som els joves, fotin el que vulguin Aitana i Plex,
1: Sí, portant molt poc
2: però
1: temps.
2: Està bé, però està un moment divertit. És veritat, quan... Ara, quan ell s'hi apropa, el tira i ell cau com desmaiat endarrere.
1: Sí, és molt guai, és molt guai.
2: Està bé. Molt bé, deixem a Aitana amb Superestrella, que hem d'anar a escoltar l'Olivia Rodrigo amb Stupid Song.

0: Shell i Ultranat arriben pràcticament ja a les 8. Anem a posar Katzai, anem a posar Animal.
1: Hola, Flashback. Soc la Júlia i vull dedicar a tota la meva família la cançó de Animal de Katzai. Adeu.
2: Adeu, perfecte. I també tenim per aquí una altra persona que és una mica... que està una mica obsessionada amb Katzai. És que m'estranya.
3: Hola, Flashbacks. Soc l'Àlex i li voldria dedicar a la meva germana una cançó de les Katzai, que està obsessionada, no el segon. I això, dedicar-li una cançó a la meva germana. Adeu.
0: Adéu, adéu. Mira, abans d'anar a posar Katzai, em sembla que hem de parlar un moment de Blanquerna, perquè encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places pels graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management.
2: I què més? Nutrició humana i dietètica, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Logopèdia, per exemple. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna, Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.

0: Hola, Flashback. Hola. Soc l'Astrid.
1: Hola, Astrid.
0: I crec que els protagonistes són Alba i Didac.
1: Ui!
0: I m'agradaria que fiquéssiu alguna cançó de Shawn Mendes. Adéu, gràcies.
2: Adéu,
3: doncs,
2: efectivament, els protagonistes del manuscrit del Segon Origen es diuen Alba i Didac. Ni Carla ni Pol, ni Helena ni Marc. Alba,
3: mira,
2: i Didac.
3: Ara estava mirant perquè jo me'n recordava que quan me la vaig llegir, una portada que viu com un capvespre i l'hem trobat una capvespre, sí, a la platja, el sol ja està a punt de desaparèixer. I dic, ostres, és veritat, aquesta mítica portada d'aquest llibre.
2: Sí.
3: Hi ha altres edicions, però aquesta és molt mítica. Molt bé, doncs avui la pregunta relacionada amb el que no ha escrit el Segon Origen, de Manuel de Pedrolo, que avui un de vosaltres farà que us emporteu aquest pack de llibres de la setmana, el llibre en català. I demà hi tornem amb una altra pregunta, també podreu guanyar aquest pack de llibres. I acabem amb aquesta.
4: Bona tarda. Hola, mireu, bona. Doncs jo voldria demanar una cançó de Nil Moliner, li voldria dedicar a la meva mare. I per participar en el sorteig que feu del lot de llibres, la resposta de que els protagonistes quins noms tenen, els del manuscrit del Segon Origen, són els noms d'Alba i Didac, que justament és com ens diem jo i el meu germà.
2: Ah, mira.
3: Hola.
4: Vinga, moltíssimes gràcies. Hola. Una abraçada.
2: Va, una abraçada.
3: Que guai. I com sempre acabem amb una dada musical que hem trobat curiosa i divertida. I avui té a veure amb aquest instrument. El més car mai venut és un violí Stradivarius de nom Lady Blunt i es va vendre el 2011 per quasi 16 milions de dòlars.
2: Un violí, 16 milions de dòlars.
3: Aquí ho deixem. Uau. Que vagi bé.
2: Apa.
3: Adéu.
2: Adéu.
3: Fins demà.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minut de les 8 del vespre d'aquest dijous 17 de setembre. Obrim les portes del backstage de Flashback avui, que tindrem a molta gent a dins l'estudi, però abans de tot, Andrea Romera, com estàs?
2: Molt bé, molt millor que ahir, perquè després de la pluja que va caure la nit, va costar arribar a casa. No sé si tu vas arribar bé, no t'he preguntat.
1: Tot bé, tot bé. Sí, sí, home, si estic aquí és que tot bé ahir.
2: Sí, però jo em vaig trobar un accident a la P7.
1: Ah, no era jo.
2: Un camió, no, era un camió.
1: Ah, val. No, bueno, no. Ojo, que el meu Clio...
2: Ojo, que és, és així grandot,
1: quan,
2: també.
1: Quan vol, és tot terreny.
2: El
1: sí,
2: podria
1: sí.
2: confondre amb un camió?
1: Evidentment no, evidentment no. Què tenim avui?
2: El que dèiem, portes giratòries avui al backstage, perquè vindrà la responsable de patrocinis musicals d'Adam, la Griselda Zaragoza, per parlar-nos del cicle de concerts directes Estrella Adam 150.
1: Molt bé.
2: I a més, com cada dijous, també tindrem amb nosaltres el Marc Llibre.
1: Per tant, si és dijous, ja sabeu que vol dir que ens hem de barallar el stop o fa cringe, per tant... Aneu preparant les vostres opinions i també el vostre WhatsApp, 628-414-029.
2: I com sempre, tindrem també la cançó amagada, les notícies més virals del dia, així que quedeu-vos amb nosaltres, que des d'ara i fins les 11 de la nit tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: El que sempre va bé és començar amb l'èxit de la setmana, Ugel i aquest Moving to the Sun. Benvinguts.

0: sun.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
2: Passen 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que, atenció, perquè avui és una cosa bastant forta, eh?
3: A veure, digue'm.
2: Doncs hem descobert que Akon,
3: sí,
2: el cantant de cançons com Sexy Beach...
3: Sí, boníssima, sí, amacla.
2: Doncs ha confessat que havia utilitzat els seus germans per actuar en el seu lloc quan ell tenia molts de bolos.
3: Què? Oh!
2: La persona que canta aquesta cançó... Us he de dir que això va passar fa uns anys, que ho va explicar fa uns anys,
3: sí,
2: a The Morning Hustle, però avui hem tornat a trobar el vídeo i ens ha semblat increïble, i és una cosa que, clar, com que és la cosa més random que hem descobert en el dia d'avui,
3: sí,
2: no fa falta que sigui de rabiosa actualitat, no? Doncs resulta que el cantant d'èxits com aquest va admetre que a vegades ell no podia arribar a tots els bolos. Clar, tenia l'agenda tan i tan plena,
3: sí, sí,
2: que havia d'intentar satisfer a tots els promotors i hi havia vegades, doncs, que, mira, si no arribava, li deia, brother, bro.
3: Tete.
2: Clar, bueno, brother li podia dir, perquè parlava en anglès. I...
3: Però entenc que la gent no s'adonava, que ho devia fer molt bé, devia fer playback, imagino,
2: sí,
3: no?
2: Sí, evidentment, sí, sí. Clar, quan li passava això, però és que a més recorria els seus dos germans, a l'Omar i a l'Abu.
3: Què dius?
2: Que és conegut com Bu, el suplien dalt de l'escenari i sobretot en actuacions que eren més petites. És a dir, si Akon, per exemple, cantava en grans festivals, si David Guetta li feia una trucada i li deia, tu, vine a cantar aquest Sexy Beach, o vine a cantar... Tenien una altra cançó, ara no recordo.
3: Em sembla boníssim.
2: Sí, sí, sí. Doncs hi pujava ell. Però en actuacions més petites, potser, amb bolos en discoteques,
3: sí,
2: allò
3: sí,
2: que
3: sí,
2: el cantant puja, canta 4 o 5 cançons, sí, i marxa, doncs potser hi anava un dels seus germans. Si l'heu vist en directe...
3: Ara que, no sabeu si era ell.
2: Que sapigueu que potser va veure el seu germà.
3: Doncs saps què? Justament aquest cap de setmana va ser la festa major del meu poble, Tiana.
2: Sí.
3: Va tocar la Ludwig.
2: Sí.
3: I va pujar el germà del Quim Carandella a cantar una cançó.
2: Ah, mira!
3: T'ho juro. Però en aquest cas, o sigui, tothom ho sabia.
2: Exacte.
3: El va presentar, va dir, és el meu germà.
2: Val.
3: Tenien la veu igual, o molt semblant.
2: I s'assemblaven físicament?
3: No, sobretot, bueno, és que un portava ulleres, l'altre no,
2: ja,
3: un amb el cabell llarg, l'altre amb el cabell curt...
2: Però estem parlant que si el germà de Quim Carandell, el cantant de la Ludwig, s'ho hagués currat una mica, podrien assemblar-se i podria colar.
3: Sí, si s'hagués deixat el cabell llarg i s'hagués posat unes ulleres, jo crec que ningú s'hagués adonat, perquè cantaven molt semblant.
2: Al final, ara t'anava a dir això, el més important és la veu,
3: sí,
2: i per tant, estem dient que aquestes dues persones podrien passar l'una per l'altra perfectament.
3: Sí, sí.
2: Tornem a ell. Akon, per cert,
3: tornem-hi,
2: que també havia cantat aquesta cançó, Akon. És que he estat repassant la seva discografia. Té tan macles, tan i tan bons, la mare que em va matricular.
3: Podria venir al Backstage, no, un dia?
2: Akon?
3: Sí.
2: T'imagines i que ens expliqués aquesta anècdota?
3: Seria genial.
2: Seria
3: que vingués
2: brutal
3: amb els seus germans.
2: Mira, doncs estaria molt bé, la veritat. Ha admès que això sí, ho feia poques vegades, però que hi havia vegades que tenia l'agenda tan plena que per intentar arribar a tot, doncs, recorria a ells, sobretot en els anys més intensos de la seva carrera.
3: Mm-hmm.
2: I això era gràcies a que tant un germà com l'altre, tant l'Omar com l'Abu, s'assemblaven molt a Akon.
3: I curiós,
2: ja físicament ja colava. O sigui, jo he vist fotos, sobretot amb Bu, amb l'Abu. S'assemblen, que és que semblen bessons. Llavors, clar, tu no saps quin és i quin. Si feia playback i s'aprenia 4 moviments,
3: clar,
2: que feia el seu germà, doncs devia colar perfectament. A més, que els cantants a les discoteques, sobretot en aquests bolos més petits,
3: bueno, la gent
2: a les
3: ja no
2: 4
3: sap
2: del
3: és
2: matí, clar.
3: Sí, 100%. Fa poc vaig anar a una discoteca a veure un cantant així,
2: sí,
3: i vaig marxar abans que sortís, perquè eren ja les 4 del matí.
2: Ah, sí, eh?
3: Un dia entre setmana i vaig dir, aviam, nano, cantes o marxo? I vaig marxar.
2: Era un cantant que tenia molt de flow?
3: Sí.
2: Vale. Escolta això, perquè és boníssim. Tot un artista, eh? Akon, que avui ha estat una mica el protagonista d'aquesta secció ben random descobrir, i que ell mateix admeti,
3: sí,
2: que els havia demanat als seus germans que actuessin per ell, tu.
3: T'imagines que un dia apareix per aquí el teu germà i em diu, hola, sóc el Marc.
2: Realment sabries qui és, perquè ell és completament ros i jo ben moreno.
3: Ai, vaja.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
2: Jo això no ho podria fer, la veritat. Anem amb els catarres, va, aquest és diumenge sense drama, al Backstage.
4: Ja comença a fer-se...

0: Uns altres dels convidats de luxe per celebrar el 120è aniversari del RAC, i és que encara queden concerts. Aquest serà el 23 de desembre al Sant Jordi. Flashback Nest, l'emissora oficial. I no us ho podeu perdre.
1: No,
0: aconseguiu,
1: no,
0: les entrades, que escoltareu cançons com aquesta. Diumenge sense drama, al backstage.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
0: Dos minutets i arribem a un quart de nou del vespre. Sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català i, a més, us hem posat dues pistes de so, un tall al revés de la cançó i també un fragment molt lent.
1: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. El nom de la cançó, el nom de l'artista i cantar una mica la cançó.
0: Doncs va, ja sabeu com funciona. WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera, la pista al revés d'avui, fa així.
1: Ui. Al principi sí, però després m'he perdut, eh?
0: I tornem?
1: No.
0: Ah, no, eh?
1: No.
0: Així va, ets, eh?
1: Ens van proposar que aquesta temporada ho faríem més difícil.
0: Jo crec que és bastant més difícil aquesta temporada, eh?
1: Home.
0: En fi, aneu provant el WhatsApp. Anem a la segona pista. Andrea, com diu la traducció al català?
1: Sí, vam ballar damunt les taules i vam veure massa xupitos, xarrups. Crec que ens vam fer un petó, però ho he oblidat.
0: Xarrups.
1: Xarrups.
0: Déu-n'hi-do, aquesta traducció. 628-414-029. Què tal els primers valents i valentes? L'encerten?
1: No, de moment no gaire. Mira, hi ha una persona que ens està dient que és On The Floor, de J-Lo i Pitbull.
0: No és J-Lo, la veu que heu sentit?
1: No. I ens estan dient també TikTok, de Queixa.
0: De moment no l'esteu encertant. Ho podeu seguir provant al WhatsApp, 628-414-029. Última pista, el fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
1: Sí, ara sí.
0: Jo crec que ara és fàcil.
1: Ara és fàcil, sí.
0: La resposta de seguida al backstage de Flashback.
2: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
6: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
5: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
8: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
9: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
8: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
10: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
2: A Ràdio Flashback, i sonen tot

0: sona Flashback és un èxit. Ràdio Flashback Andorra. Flashback.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Passant 3 minuts d'un quart de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback.
3: I què?
2: No, que és moment per resoldre la cançó amagada d'avui, no?
3: Sí, sí, sí. Val. A veure si ens concentrem i som capaços de fer-ho.
2: Ja està rient. Ja comencem així, eh?
3: Bueno.
2: Va, anem a les pistes. La pista al revés... És que, a més, tinc trampes al guió tota l'estona. La pista al revés feia així.
3: I a més, és molt curta, no?
2: Qui?
3: La pista. Ah, vale. Bueno, tu també una mica.
2: Gràcies. Segona pista. Com deia la traducció al català?
3: Si van ballar damunt les taules...
2: No, no, no, no. Sí.
3: Coma. Ah, és veritat. Ah. Perdó. Sí. Vam ballar damunt les taules i vam veure massa xarrups.
2: Uh-huh.
3: Crec que ens vam fer un petó, però ho he oblidat.
2: I si no me acuerdo, no me acuerdo. Exacte, bé. És aquesta, no? 628 414 029, l'han encertat o què, al WhatsApp?
3: L'han encertat, al WhatsApp.
4: Hola, Flashback.
2: Hola.
4: Som en Bernat i l'Emma.
2: Què passa, guapos?
4: I pensem que la cançó d'avui és Last Friday Night de Katy Perry fa... Last Friday night. Na na na na na na na na. Adéu.
2: Adéu, molt bé. Jo crec que en Bernat només aplaudia. Agafa i diu, som en Bernat i l'Emma, però no li he sentit la veu, crec, en Bernat, eh?
3: El Bernat, quan ha intentat cantar...
2: O al revés, potser no hem sentit l'Emma, no ho sé, ara.
3: Bueno, jo diria... també. Jo crec que el Bernat, quan ha intentat cantar, l'Emma l'ha censurat perquè just ha dit... Vale, ja està, adéu.
2: Ah, val, li anava a fer la segona veu, sí, sí, sí.
5: Hola, Flashback, sóc la Carla i la cançó és Last Friday Night, de Katy Perry.
2: Molt bé.
5: Last Friday night, I'm keeping in the dark.
3: Us juro que estava a velocitat normal, la nota de veu.
2: La Carla volia entrar sí o sí a les notes de veu que tenen el premi de sonar al backstage de Flashback.
3: Volia ser la primera de tots.
2: Oh, i tant.
6: Hola, Flashback,
2: hola.
6: Soc la Maria i la cançó és Last Friday Night.
7: Last Friday Night, na, na, na, na, na.
2: Avui tothom fa Last Friday Night, na, na, na, na, na, na.
3: Sí, no ens ho sabem el que ve després.
2: I m'agrada molt que ens ha sorprès. Ha dit, sí, soc la Maria, però de cop ha entrat un coro allà que no teníem constància.
3: Una segona veu, sí.
2: Sí, sí.
8: Hola, Flashback, soc l'Arlet
9: i l'Aran.
8: I creiem que la cançó amagada és Last Friday Night de la Katy Perry.
2: Molt bé.
8: Last Friday Night, yeah, we dance on tabletops, yeah, we take too many shots, yeah, we kiss, but I forgot Last Friday Night. Gràcies.
2: Gràcies.
3: Mira que dèiem que ningú se sabia la lletra, doncs mira, punteta a la boca.
2: Ja aquí la tenim, la lletra sencera, a més, la traducció literal que hem posat avui, sí, al backstage de Flashback. Last Friday Night, la cançó amagada d'avui de Katy Perry, número 1, l'any 2011. Wow. Això vol dir que ja fa 15 anys que tal dia com avui aquesta cançó arribava al número 1 de la llista. L'escoltem, com no, al backstage de Flashback.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 5 minutets i ens plantem a 2:15 del vespre. Sou al Backstage de Flashback. I és moment per posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.
2: Que yo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
1: Atenció, perquè han indemnitzat a Kim Kardashian amb només un euro pel robatori de les seves joies que va patir a París fa uns anys.
3: No, però si aquelles joies valien una pasta i va ser un escàndol mediàtic enorme i només un euro li han donat?
1: Entre 6 i 10 milions de dòlars valien o estaven valorades aquelles joies.
3: Mare de Déu. A veure, és cert que ella no necessita els diners.
1: No,
3: i que tampoc, vull dir, no li vindrà d'aquí, no? Que li donin un euro, no li donin res.
1: I el tema és que ella tampoc va reclamar res, no? És a dir, un tribunal de París ha decidit recompensar Kim Kardashian amb 1,15 dòlars.
3: Ah, amb 15.
1: Sí, sí, ojo, pel robatori que va patir a París, el que dèiem, el 3 d'octubre del 2016, durant la setmana de la moda a París, doncs ella estava amb una seva amiga que és dissenyadora de moda en l'hotel i li van robar. Els lladres es van endur uns entre 6 i 10 milions d'euros en joies. L'empresària, Kim Kardashian, va justificar que ella no volia reclamar res, ni volia reclamar més diners perquè no volia reviure l'infern que va passar aquella nit i que ella ja havia perdonat els atracadors i deia que estava tot bé. No volia entrar un altre cop en aquesta polèmica, reobrir el debat i que doncs, aquesta gent es pogués tornar a girar en contra seva perquè semblava una organització doncs, bastant feta. Eren 8 persones que van entrar a l'hotel on ella s'allotjava amb una amiga, la van lligar de peus i mans i li van tapar la boca amb cinta aïllant i brides a la dutxa i es van endur aquests calés en joies.
3: Aviam, ho entenc, evidentment, que no vulgui reviure tots els fets, però també hi ha un punt de privilegi en que és una persona que no necessita els diners.
1: Totalment.
3: I que si això ens passés a qualsevol de nosaltres, que nosaltres no ens robarien 10 milions de dòlars, ni d'euros, ni de res, perquè no els tenim,
1: què? Primer de tot, en joies, no els tinc.
3: No tinc ni joies.
1: Tinc calla, no, però... Però, i segon, 10 milions, vull dir, busca'ls, sí. Si em vens a robar més, que et diré, em sap greu. Estàs equivocat.
3: Si et vols endur el paquet d'arròs que hi ha allà a l'armari.
1: Sí.
3: Però si ens robessin molts diners, jo almenys sí que aniria fins al final, perquè no sóc Kim Kardashian i no sóc multimilionària.
1: Ella el que no volia fer era això, no? A reviure aquesta nit on la van, com dèiem, lligar amb brides, cinta adhesiva i la van deixar a la banyera. Entre aquestes joies hi havia un anell que li havia regalat Kanye West, un anell de diamants, el seu ex, i no sabem què va passar amb aquell anell.
3: Que l'altre dia va penjar un vídeo TikTok que deia que és que no me'n recordo ben bé el que era, però com que Kim Kardashian havia estat l'amor de la seva vida o alguna cosa així, i era un vídeo que era un muntatge de tot de vídeos d'ells dos quan eren parella.
1: I semblava que estiguessin junts. Si penses aquest vídeo ara, sembla que hem tornat, no?
3: Sí, el típic vídeo que penges per l'aniversari de la teva parella, per felicitar-la. I va penjar allò, no sé, una cosa molt random. En fi, però bueno, no ens sorprèn res del que faci aquest home.
1: El judici, tant ella com la seva amiga, tant Kim Kardashian com la dissenyadora Simone Harouche, van demanar un euro perquè no volien reviure aquell moment i al final les han compensat amb això, els han donat aquest euro, les han indemnitzat. El que sí que és cert és que les 8 persones aquestes, o si més no, ja hi ha 8 detinguts al voltant d'aquest cas, en una banda bastant organitzada. Sí que treballadors de l'hotel que van rebre pressions, que els van també emmanillar i tal, els han rebut una indemnització, però Kim Kardashian i la seva amiga, doncs només aquest dòlar amb 15 centaus i ja està.
3: Bé, justament el que dèiem abans, els treballadors de l'hotel, que segurament no tenen la pasta que té Kim Kardashian, doncs sí que hauran reclamat o com a mínim hauran lluitat una miqueta més per la seva indemnització.
1: Déu-n'hi-do, i tot això arriba justament 10 anys després d'aquest robatori. Sí, sí, mira, un euro per anar a fer un cafetó.
3: Sí, a París.
1: Que va, no et dona ni pel sucre, a París.
3: A París, un cafè potser et costa 4 euros, però és que a Barcelona anem pel camí, eh?
1: Estem allà. Atenció amb aquesta, perquè una dona a Texas veu com la seva primera entrega d'Amazon amb dron acaba caient a la piscina.
3: Home, no.
1: Sí, sí, Prime Air encara potser no funciona del tot bé.
3: Home, no funciona gens bé.
1: No, en aquest cas no. S'està fent molt viral el vídeo d'una dona que ha de tenir molts calés perquè ja us dic jo que la piscina de casa seva és enorme. Primer de tot, tenir un jardí així de gros a Texas.
3: Sí.
1: I segon, tenir una piscina com la que té el vídeo. Us animo de debò a buscar aquest vídeo, perquè és que té una piscina gegant. Són com dos o tres piscines juntes. Bueno, una bogeria.
3: Mira, una cosa que no ens passarà mai a nosaltres, que no tenim tants diners i mai tindrem una piscina d'aquesta magnitud.
1: Totalment. És que sembla que hem decidit parlar de rics avui al backstage de Flashback.
3: Els paquets d'Amazon ens arribaran estupendament.
1: Ens arribaran aquí a la ràdio, sí. Doncs ella va repetint mentre grava el vídeo, oh my god, oh my god, perquè arriba un dron que, per cert, és gegant. Un dron, però gegant, he flipat amb la mida d'aquest dron.
3: Per ser tan gran, podria haver apuntat una mica bé.
1: No acaba d'arribar fins al terra, se li obre una comporta i pac! Escampa un paquet de potser des d'un o dos metres d'alçada. Si era una làmpara, allò, la làmpara arriba trencada, ja t'ho dic.
3: Què dius?
1: I acaba ben bé a dins de l'aigua, xof.
3: Rotllo, em tiro un paracaigudes d'un globus.
1: Sí, bastant.
3: Així, me l'imaginava com penjant d'una corda o alguna cosa
1: res,
3: així.
1: No tan sofisticat. Obren una comporta i sembla que algú, pam, xuti el paquet i el paquet cau a dins de l'aigua.
3: Doncs em sembla una idea malíssima.
1: Sí, la veritat és que sí. Si no aterra i ho deixa a dins del jardí, no val per res. Prime Air, per cert, que ja arriba a gairebé 500 ciutats dels Estats Units, i si aquesta dona va demanar Kleenex, doncs ja pot tornar el paquet perquè estaran tots desfets a dins de la piscina.
3: Estaran enganxats com quan netejaves el cul amb paper mullat.
1: Per favor, quin fàstic, Andrea, va.
3: Saps?
1: Sí, o quan el mullàvem i el tiràvem al sostre, que fèiem educació física, eh? Que dolents.

0: Aquesta cançó per parlar d'un gos que ha defensat casa seva, yo.
1: Oh, molt bé, no?
0: Sí.
1: Brr.
0: En lloc de... No, brr, no, uau.
1: Ah, clar.
0: És un gos que veu com entra un intrus a casa seva.
1: Molt bé.
0: Que ve a robar-lo.
1: Uh-huh.
0: I en lloc de començar a encarar-se,
1: sí?
0: Li porta una joguina per jugar.
1: No! Que tendre, em moro.
0: Sí. Una càmera ha captat com un gos li portava una joguina a un intrus que intentava robar a casa seva. Això també ha passat als Estats Units, a San Diego, i aquest vídeo s'està fent molt viral. Les imatges les ha captat el sistema de seguretat i és el gos, en Nash, un golden de color marronet, bueno, com el color mel, diguem,
1: sí.
0: Que ha vist arribar una persona a casa seva i en lloc de això començar a enfrontar-s'hi, li ha portat una joguina perquè li tirés, li ha portat la joguina 3 vegades.
1: Que mono, sí, sí. Per favor, però si és supertendre, espero que li hagi tirat el lladre.
0: No li ha tirat el lladre.
1: Què dius ara?
0: Però la bona notícia,
1: què?
0: És que ha arribat la policia,
1: sí?
0: Perquè han vist aquestes imatges, el lladre s'ha estat com mitja hora allà a casa i li anava dient al gos, fuig, fuig, no sé què.
1: Molaria molt que s'hagués estat mitja hora jugant amb el gos
0: no? No. Però ha arribat la policia. I amb aquestes, quan ha arribat la policia, el gos també els hi ha portat una joguina.
1: Ai, em moro, de veritat, que mono.
0: Al final, però, mira, la policia ha detingut el lladre i el gos ben content anava movent la cua perquè al final han acabat jugant amb ell. Per tant, ho ha patat en Nash.
1: Molt bé.
0: L'Snoop Dogg crec que li hauran d'ensenyar al pobre Nash a tirar, no jugar amb els lladres.
1: Clar,
0: no?
1: Protegir una mica la casa,
0: sí.
1: No? Tu imagina't ser el propietari del gos i estar veient això per les càmeres i pensar, però nano, si tu et van portar aquí, sí, perquè protegissis la casa.
0: En quin moment hem triat aquest coset?
1: Sí.
0: En fi, ben maco en Nash i l'anècdota, per sort, ha acabat bé.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage a Flashback.
0: Al Backstage a Flashback arriba una cançó que ens ha acompanyat tot l'estiu. 2:15 de 9 del vespre, Quevedo i Elvis Crespo amb la gracia.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
3: Dos quarts i mig de nou del vespre. La...

0: d'aquell moment dels dijous, on us expliquem una cosa que segurament no sabíeu, amb l'objectiu que després pugueu presumir amb els vostres amics, amb la vostra família o en una cita.
1: Això mateix. I si us ho expliquem i ja ho sabíeu, doncs mira, millor per vosaltres perquè us sentireu més intel·ligents.
0: Tota la raó.
1: Aquí tothom surt guanyant.
0: Exacte.
1: El nostre objectiu és que sigui el Marc Llibre el que ens expliqui aquestes coses, però avui no podia arribar a temps per explicar-nos-ho ell, així que ens toca fer-ho a nosaltres. I avui, atenció, perquè parlem de futbol.
0: Avui tu em parlaràs de futbol? De debò, ara em portaràs una cosa amb la qual la gent podrà fardar en cites, presumir amb els amics i tal, eh?
1: Aquest és l'únic objectiu, que ara, si esteu anant a fer una birra amb els amics, dieu, a que no sabeu...
0: Ens han explicat això al backstage.
1: El que ens han explicat. A veure. Doncs mira, hem de viatjar primer fins a Sud-àfrica, i no per parlar del Mundial del 2010, sinó per parlar d'un poble que és molt i molt fidel, atenció, el Celta de Vigo.
0: Com?
1: Es tracta d'una localitat de Sud-àfrica anomenada Everton.
0: Val.
1: I són tan fans del Celta de Vigo que el seu club de futbol allà es diu Celta Vigor Futbol Club.
0: Però un moment, o sigui, m'estàs dient que a Sud-àfrica hi ha una ciutat que són fans del Celta de Vigo i com ha arribat el Celta de Vigo allà?
1: Molt bona pregunta. Anem a resoldre.
0: Anem-hi, va. És que el titular és heavy. O sigui, hi ha una ciutat a Sud-àfrica que són fans del Celta de Vigo.
1: I que el seu equip de futbol es diu Celta Vigor, acabat amb R, Futbol Club.
0: Se'ls va colar la R aquí.
1: Sí. No, no, jo t'ho explico.
0: A veure.
1: Mira, tot va començar amb un bon home que es deia Benny McCarthy.
0: És un nom que la gent a les birres no recordarà.
1: No, però podeu dir que era un davanter sud-àfrica que va jugar al Celta de Vigo.
0: Val.
1: Va jugar al Celta de Vigo entre el 1999 i el 2003. I el seu pas per Vigo va fer que molts joves del seu país coneguessin i seguissin el club.
0: Val.
1: Potser mai s'havien interessat pel futbol espanyol o pel Celta de Vigo en concret.
0: Però tenien un ídol sud-africà jugant al Celta.
1: Això mateix. Llavors, la gent va ser tan fan del Celta de Vigo que l'any 2001 es va fundar allà a Everton un equip anomenat Celta Vigor.
0: Celta Vigor.
1: Inspirat, evidentment, en el Celta de Vigo. Però què van fer? Li van canviar el nom per si un cas tenien problemes legals amb la Lliga.
0: Ah.
1: Per això li van posar la R a Vigor, saps?
0: Ostres, no és que s'equivoquessin.
1: No.
0: És que ells, per si algun cas aquest equip començava a pujar de divisions...
1: Ja, t'ho imagina't.
0: Doncs que no tinguessin problemes amb el nom, molt bé.
1: T'ho imagina't, el Celta de Vigo contra el Celta de Vigo sud-africà.
0: No,
1: jo sé que això no passa.
0: Però seria increïble.
1: Seria molt
0: divertit. Moltes vegades els equips de pretemporada i tal juguen contra equips més dolents per preparar-se i tal. Home, hauríem d'aconseguir, des d'aquí animem el Celta de Vigo a fer aquesta proposta i que passi el Celta de Vigo contra el Celta de Vigor.
1: No subestimis el Celta de Vigor, perquè des d'aleshores, des de la seva fundació, el club ha format a milers de joves futbolistes.
0: Molt bé.
1: I fins i tot l'any 2021 comptava amb més de 330 jugadors repartits entre diferents categories, eh? Fins i tot havia estès la seva activitat a altres localitats de Sud-àfrica.
0: Ah, uau, o sigui, el Celta de Vigor s'estava expandint.
1: Sí, i a més, alguns jugadors formats allà van arribar a clubs importants de Sud-àfrica. Vull dir que aquesta gent ho va fer molt bé.
0: Clar, però és que m'has dit clubs importants, llavors m'has dit de Sud-àfrica. Clubs importants de Sud-àfrica, en la mateixa frase, Andrea Costa. Però, en fi, no els hi trauré mèrit, no els hi trauré mèrit al Celta de Vigor.
1: No menyspreis el futbol sud-africà, eh?
0: No, home,

0: història i a partir del 2012, que va ser quan van conèixer l'existència d'aquest projecte, sí, van començar a col·laborar. Llavors els hi enviaven material, els hi donaven suport i fins i tot havien fet com en col·laboració amb la Lliga algun campus, així.
1: Hala!
0: Sí, sí, hi ha una unió molt maca entre Sud-àfrica i Vigo.
1: Doncs aquesta història no la coneixia. Et prometo que ho explicaré a la meva propera cita, si és que en tinc alguna. Però...
0: Ja, se t'acumula la feina, has de fer la truita de pa amb tomàquet. Has d'explicar aquesta anècdota, no acabarem mai, tu.
1: No, tindré xerrera per estona, veus? El backstage. Per què us serveix el backstage de Flashback? Doncs mira, per omplir el temps mort que tinc entre cites. Està molt bé.
0: I la noia en silenci allà, tota ja, l'estona escoltant les teves
1: aquesta
0: xapes.
1: Aquesta persona, què li passa, no? Dient això.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback. Flashback.
1: Fent camí a 3:15 del vespre, al backstage de Flashback sona Nil Moliner amb Tu Cuerpo en Braille. I no desconnecteu, perquè de seguida al 628 414 029 ens barallem el Estopo. Fa cringe.

0: Flashback i obrim aquella secció on ens barallem sense arribar a les mans.
1: De moment.
0: L'Andrea Romera i jo hem fet un treball previ de periodisme d'investigació a la redacció. Hem descobert quines discrepàncies tenim i vosaltres sou els encarregats de desempatar. Obrim Stop o Fa Cringe, l'espai on parlem d'un tema i un defensa que allò és top, que està bé, que s'ha de seguir fent.
1: Sí.
0: I l'altre té claríssim que aquella actitud fa vergonya aliena. D'acord? Vosaltres podeu dir-hi la vostra al 628-414-029. WhatsApp obert, eh? L'altre dia em van dir, jo no sabia que aquesta secció volia dir Stop o Fa Cringe, saps? El de Fa Cringe sí que ho entenien, sí, però es pensaven que deia Stop, de parar, no.
1: A mi em van dir una vegada que es pensaven que era Estopa.
0: Estopa!
1: Fa Cringe. A més, m'ho va dir una amiga meva que em va dir, però jo pensava, si tu ets superfan d'Estopa, per què dius tota l'estona que Fa Cringe?
0: No, no, no, no, aquesta secció ja és un clàssic del backstage de Flashback. Es diu Stop, per tant, és una cosa que està bé,
1: sí,
0: o Fa Cringe, el bé i el mal una mica avui, no?
1: Això mateix.
0: I ja sabeu que l'Andrea i jo defensem una postura, una posició diferent. Avui decidim, juntament amb vosaltres, si Stop o Fa Cringe, fer la cullereta.

0: Un tema que va sortir l'altre dia a l'entrevista amb Ginestà i Ni Moliner,
1: sí,
0: al backstage de Flashback. Per cert, teniu ja talls penjats, teniu l'entrevista sencera penjada al nostre canal de YouTube. Però avui discutim això. És top o fa cringe fer la cullereta? Andrea Romera, comencem amb els arguments.
1: Per mi és top. Estic al mateix equip que la Júlia, de Ginestà, que ella estava al meu equip també. I penso que és una cosa molt maca per fer amb la teva parella, per anar a dormir, et mostres amor, et mostres carinyo. A més, és un moment molt íntim, no?, el d'anar al llit, més enllà del que puguis fer, sexe, bla, bla.
0: Sí,
1: no estem parlant d'això. Estem parlant del moment de dormir, de sentir la persona a prop, no? És una cosa carinyosa, perquè moltes vegades passa que tu te'n vas al llit amb algú,
0: sí,
1: i quan acabes la feina, ja és com cadascú per la seva banda. Ens girem, ens donem l'esquena, i no, perquè acabeu de viure un moment molt íntim,
0: ja,
1: i és molt maco anar a dormir i seguir amb aquest contacte físic, no? Uh-huh. I dormir abraçadets no cal tampoc tota la nit, perquè s'acaba fent incòmode, però durant una estoneta trobo que és maco, i que és com un... Ai, que estic aquí.
0: Mira, ai, sí, eh?
1: Estic que aquí
0: guai.
1: Darrere.
0: Sí,
1: faig una miqueta de cullereta i un patinet a l'esquena.
0: Ai, sí.
1: És maco.
0: Sí.
1: Què, tu què opines?
0: Que fa cringe absolut.
1: Per què?
0: Sí, fa cringe en el moment de dormir. Perquè a mi se m'adorm el braç, perquè jo et tinc aquí que m'estic menjant el teu cabell, perquè és molt bonic això, però a mi em passa que no sé dormir fent la cullereta.
1: Un moment.
0: No, no passa absolutament res.
1: No cal que estiguis tu al darrere, eh? Pots estar al davant també fent la cullereta. Aquí no,
0: no
1: va de gèneres, això?
0: No, ja ho sé que no va.
1: Ah.
0: Però quantes vegades has fet tu la cullereta o quantes vegades te l'han feta?
1: Moltes, les dues.
0: No.
1: En percentatges potser... 70-30.
0: Només?
1: Però hi ha un 30 allà de...
0: Sí.
1: D'allò fent la cullereta.
0: Bueno, però igualment, o sigui, a mi no m'abracis si estic anant a dormir. És a dir, jo defenso que tot el que es pugui fer després d'aquest moment tan íntim, i encara que no tinguis el moment íntim, quan et poses al llit i tal,
1: sí,
0: abraçadeta, està... De conya, t'ho compro 100%. Moment que es diu, anem a dormir? Anem a dormir. Es baixa la persiana, tanquem paradeta, pleguem veles, tanquem els ànecs i ens anem a dormir.
1: Però és que fer la cullereta sense dormir em sembla una pèrdua de temps, perquè és molt incòmode. Si tu vols tenir un moment íntim amb la teva parella... Un moment!
0: M'acabes de dir que és incòmode!
1: M'acabes
0: de dir...
1: Un moment!
0: T'has ficat tu sol al teu propi pare.
1: Deixa'm parlar. Aviam. Fer la cullereta sense dormir és avorrit, perquè el que mola abans d'anar a dormir és poder xerrar una mica de carícia. La cullereta tens algú que t'està donant l'esquena, o si no estàs tu donant l'esquena a l'altra persona, quina gràcia té fer això. Està en silenci, donant-se l'esquena, despert. Jo parlo de fer la cullereta dormint.
0: Jo t'agafo les teves paraules. Quina gràcia té fer això?
1: Per què? Perquè quan estàs dormint no necessites parlar, no necessites fer carícies, no necessites mirar, però quan fas la cullereta és una manera de dir, estic aquí. En canvi, fer la cullereta quan estàs despert no té cap mena de sentit perquè estàs d'esquenes a l'altre.
0: Quan estàs adormint-te, el que sí que té sentit és que estiguis al màxim de còmode possible. I amb la cullereta no ho estàs. És que et faig les moixaines que vulguis, ens acariciem, fem tot el que vulguis. Però en el moment de dormir, toquis absolutament amb res.
1: Poses el braç per sota el coixí i ja no s'aixafa.
0: No se t'adorm, vamos.
1: No.
0: Mare de Déu, senyor.
1: No, perquè el coixí és flonjo i no estàs en contacte amb el cos que es du o amb els ossos que se't clavin de l'altre.
0: Nois, noies de Catalunya, per favor, dieu-me que se us adorm el braç quan feu la cullereta, perquè és que no te la compro. Poques culleretes has fet tu, t'ho dic en sèrio.
1: No, perquè també el braç el pots posar així, doblegat.
0: Sí, llavors ets un T-Rex.
1: Ets
0: un tiranosaure, amb les mans així, tocant, rascant l'esquena, no? És que és una imatge terrible, Andrea.
1: Ara no siguis racista de dinosaures.
0: No ho soc, m'encanten els T-Rex.
1: Ah, doncs no ho sembla.
0: WhatsApp obert, perquè ja veieu que la discussió és real al backstage de Flashback. Tots els stop of a cringe que us proposem són reals, són discussions que tenim nosaltres.
1: Sí, sí,
0: i per tant volem que desempateu. De seguida vindrà Marc Llibre i també desempatarà amb nosaltres, però volem que hi dieu la vostra. 628-414-029, sou rancis com jo i...
1: Això.
0: No feu la cullereta a l'hora d'anar a dormir.
1: El Pau era del teu equip.
0: Però perquè voleu dormir tranquils, i en Nil Moliner també.
1: No. Nil Moliner diu estava entremig.
0: Nil Moliner diu que fa la cullereta i tal, però que a l'hora de dormir va a dormir per la seva banda. Sou d'aquest equip o sou de l'equip de l'Andrea que
1: la
0: vol fer la cullereta i vol estar enamorada tota la vida. 628-414-029. Ara us escoltem, va.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Abans escoltem una novetat de Brou. Aquesta es diu De Colors.

0: acabem sense poder... El so de Brou i aquesta que es diu De Colors al backstage de Flashback, 5 minutets i les 9 del vespre. Bon moment per recordar-vos que si us falta camp, Bonària us el porta al vermut de Llucia Ferrer. Enguany, Bonària aporta el seu granet de sorra per fer millor el vermut. Directe del camp, el vermut de Llucia Ferrer.
1: I ho farà compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck del Bonària Tour, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. I per aconseguir-la tens dues opcions, apuntant al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana. I aconseguint un val per vas canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària, aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Trobaràs tota la informació a bonaria-tour.com.
0: Bonària, patrocinador del vermut de Llucia Ferrer. No us ho perdeu, el vermut, perquè, a més, la hamburguesa de Bonària és boníssima, ja us ho dic jo.
1: Té una bona pinta.
0: Sí, sí. WhatsApp obert, 628-414-029, arribant a les 9 del vespre. També ha arribat en Marc Llibre, de seguida xerrem amb ell. Però que sapigueu això, que tenim el WhatsApp obert. Avui és top o fa cringe fer la cullereta.
1: A veure si està en el teu equip, si creuen que fa cringe fer la cullereta... O no, o està en el meu. També penso que creus que fa cringe perquè no la fas massa. Potser tens enveja.
0: Dios, ara m'ataques perquè vols aquí més polèmica.
1: És una pregunta, només.
0: WhatsApp obert, 628-414-029. És top o fa cringe fer la cullereta. Ens dieu la vostra opinió i de seguida seguim debatent el backstage de Flashback.
2: Cada dia, quan es fa de nit, backstage a Flashback.
0: Arriben els tiets.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i aquest Beauty and a Beat al Backstage a Flashback passant 2 minuts de les 9.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I també amb en Marc Llibre, qui ja incorporem a la tertúlia. Bona nit, Marc Llibre.
2: Bona nit.
0: Què tal estem avui?
2: Bé, normal. No és el millor dia de la meva vida.
0: Ahir vas venir a la ràdio, vas fer el Barça, pallissa del Barça.
2: Ahir ja tampoc era el millor dia de la meva vida. No està sent el millor mes de la meva vida.
0: Pensava que anaves a dir setmana, ara ja estem al mes, eh?
2: No, el mes, sí, el mes de setembre se m'està fent una mica bola.
0: Ja hi som? Ets com els figaflaues, que no s'acabi?
2: És que he acabat tard les meves vacances, vaig estar a Formentera la setmana passada.
0: T'has fotut unes vacances xules, eh?
2: I ara m'està... Jo el que ja heu passat la majoria de persones fa un parell de setmanes ho estic acceptant ara.
0: Et fa ràbia, per tant, ara mateix aquella gent que deia no, jo és que tinc ganes de tornar a la rutina ja, tal... No?
2: Sí, bueno, a la gent que em digui això l'aparto a la meva vida.
0: En tens un al costat que ho deia, eh?
2: Doncs mira, estàs apartada ja de la meva vida.
3: S'ha apartat amb la cadira. Però no, és perquè jo tinc un problema, que és que sobrepenso molt. I quan estic de vacances tinc massa temps per sobrepensar.
2: Ja.
3: En canvi, aquí estic distreta, em discuteixo amb el Marc.
0: No, no, digueu, anaves a dir tristeta.
3: No, distreta. Bueno, portes tota la tarda llançant-me objectes, que això no ho he dit encara. Però si vols, traiem el tema.
0: Els objectes són les espumetes aquestes que tenim que cobreixen els micròfons.
2: No, home, això no fa mal, home.
3: 3 me n'ha llançat.
2: Sí que és veritat que el gest diu moltes coses, però...
3: Oi que sí?
2: Sí, jo diria que sí.
0: Ja, avui ja et posiciones, no veig, Marc?
2: No, encara no.
0: Encara no, anem a llançar la pregunta d'avui. Avui ens estem barallant, és top o fa cringe. Ja sabeu aquella secció que l'Andrea defensa una postura i jo una altra. Avui, a través del 628-414-029, us estem preguntant si és top o fa cringe fer la cullereta. Jo defenso que fa cringe, l'Andrea diu que és molt, molt top.
3: Sí.
0: Marc Llibre, tu què en penses?
2: Doncs ho sento, Andrea, però no vaig amb tu. No, aviam, és fàcil d'explicar. Jo sóc una persona que, perquè us feu una idea, a dia d'avui em costa encara dormir amb la meva parella. Això vol dir que molts dies dormo al sofà per un tema de que, bueno, tinc molta calor, em moc molt, ronco molt, molesto... Em molesta també les... O sigui, tinc una manera de dormir molt estranya, que és amb la tele encesa, volum molt alt... Aleshores, és incompatible amb algú que vulgui descansar.
0: Hi ha una persona d'aquesta ràdio que crec que aniria... que faria homatge, tio.
2: Sí, qui?
0: L'Andreu Preses.
2: Ah, mira.
0: Jo he dormit amb l'Andreu Preses al Vapor i Tour.
2: I també...
0: I és de dormir amb la tele, crec que dorm amb la que s'avecina. O amb Aquí no hay quien viva, no sé quina d'aquestes sèries.
3: Ojo, Aquí no hay quien viva. Jo poso
2: sèries que ja he vist, perquè aleshores...
0: Se sap el capítol.
2: Tant que els ulls és com un podcast.
0: Sí, tal qual.
3: És veritat.
0: A mi m'està passant també ara de dormir amb música d'aquesta molt relaxant i tal.
2: Veus, això no...
0: T'ho juro, les zones... Com es diuen ara? No, són
3: argentines. Sonido blanco.
0: Sí, però no, no.
2: Com ASMR, d'aquests.
0: No ben bé. És un so que, t'ho juro, et deixa clapat. Ara buscaré el nom, però de debò, eh? M'està anant molt bé, perquè hi ha molts dies que dormo fatal, però tu no saps dormir amb gent, eh?
2: No, i a part, o sigui, deixant de banda el tema de dormir, ja em coneixeu des de fa molt de temps, sabeu que el contacte humà tampoc és el meu fort, aleshores. Vull dir, no sou una persona que reparteixi abraçades.
0: Ho hem aconseguit canviar una mica, el Backstage,
2: eh? Sí, aquí, a vegades, sí, però...
0: S'ha deixat anar.
3: Digues la veritat, un moment, ara que estem confessant coses, et sents incòmode quan et fem abraçades?
2: Sí. No, o sigui... Mira, vols que et sigui molt sincer?
0: Sí, clar.
2: Amb el Marc no tant, amb tu una mica més. No, però no perquè siguis tu, eh? És perquè, mira... Jo no sé si una abraçada s'ha de fer dos... Jo ja no sé què s'ha de fer. Aleshores, com que jo no vull ser intrusiu, el que faig és quedar-me com un estaquirot i és raro. A mi l'època pandèmia em va anar collonuda. Era codo o colze? Perfecte, tots ho teníem claríssim, no hi havia problemes. Però ja ara, amb les noies, no sé... I em sembla bé que tingui aquest debat intern jo.
0: Sí. El que has de fer és tan fàcil com preguntar. Què fem?
3: No, és molt raro.
0: Ja, però...
3: És molt raro quedar-te així mirant algú i dir... Què fem? Sembla que et vols llançar i menjar-li la boca si fas això.
0: No, Andrea, tu i jo vam tenir aquesta conversa i al final vam decidir puny.
3: Vols que ens fem un puny?
0: Clar.
2: Tu què prefereixes, puny?
3: Mira,
0: ja està, us acabem de fer maig ara mateix.
3: Perquè em suen molt les mans, llavors a mi que em xoquin la mà m'incomoda, també.
2: No, ja està, sí, ja ho tenim. Perfecte, el que passa és que, clar, no és l'única noia que està al meu voltant.
0: No, clar.
2: Aquest problema el tinc diverses vegades.
3: Bueno, doncs les mires als ulls i els dius,
0: què fem?
2: Tu i jo, què?
0: En fi, tenim el WhatsApp obert, 628-414-029. Avui estem preguntant per si es topa fa cringe fer la cullereta.
3: Sí.
0: A veure què ens està dient la gent al WhatsApp.
4: Andrea, jo estic amb tu. Gràcies. És molt top fer la cullereta. Jo dormo cada dia amb el meu marit fent la cullereta.
0: Sí.
4: És veritat que hi ha moments que potser em dona molta calor, sí, sobretot a l'estiu i tal, però m'acabo dormint i ens llevem exactament amb la mateixa postura. Passin les hores que passin. És meravellós.
0: Què vol dir exactament amb la mateixa postura? Que es lleven igual com s'han posat a dormir. Crec que no m'ha passat mai ni dormint sol.
3: No, he de dir que a mi tampoc m'ha passat mai.
0: És increïble, això.
3: Durant la nit, i admiro aquesta parella que siguin capaços de fer això i descansar bé.
2: És a dir, si ve un forense i els hi passa amb el guix aquell de...
0: L'endemà estan igual.
2: I no han sortit de la línia, no?
0: Molaria molt que passés això, que resseguissin. Home, ojo, aquesta família pot fer un rècord Guinness.
2: És que t'has de moure una mica, eh?
0: Màxim de nit sense dormir, o sigui, dormint sense moure's.
3: Clar. I si tens pipi, vas a fer pipi i tornes a posar-te
0: no,
3: en cullereta?
0: No, no, si estàs fent la cullereta, t'aguantes i pixes a sobre de l'altra.
3: Ah, perfecte.
0: No?
2: Amb les gotetes aquelles.
0: Ai, calla! Que...
3: Quines gotetes?
2: El... És molt llarg i també m'incomoda parlar-ho amb tu. És com una abraçada.
3: Avui, les gotetes que us queden als calçotets.
2: Ah, sí, això.
3: Ah,
0: avui en Marc Llibre ha vingut incòmode.
2: Estic molt incòmode.
0: Ha vingut amb una setmana estranya. En fi, deixem-lo reflexionar una mica.
3: A més, s'està fent petit. Cada cop com si s'està posant més geperuts.
2: Sí. Se'n va baixant la cadira.
0: Va, WhatsApp obert, 628-414-029. És top o fa cringe fer la cullereta. Ja sabeu ara de quin equip és cadascú. A veure quines opinions teniu i aviam si desempatem. De moment va guanyant l'Andrea, perquè hem tingut aquesta nota de veu i ens ha dit això. Ara n'escoltem més de seguida al backstage de Flashback.
3: Per un dia que guanyo, que la setmana passada em van dir guarra i de tot per no rentar els llençols.
0: Per tu que s'acabi ara, no el joc, ja?
3: Sí, ja està, ho podríem tancar aquí, eh?
0: WhatsApp obert, a veure què diu la gent.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Passant 9 minutets de les 9 del vespre, arriba Bruno Mars al backstage amb aquesta que es diu On My Soul. Recordeu, 628-414-029. WhatsApp obert, stop o fa cringe. Fer la cullereta.

0: la pujada més forta de la llista. 10 amunt per Teddy Swims i aquest Mr. Know It All, un quart pràcticament de 10 de la nit. Recordeu, WhatsApp obert, 628-414-029. Stop o fa cringe fer la cullereta.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: De seguida us escoltem el 628-414-029. També som amb en Marc Llibre i arriba el millor moment del dia.
2: Arriba per fi el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback.
0: Hi ha hagut ulls en blanc de Marc Llibre, eh?
3: No, no, és que és molt emocionant. De fet, m'he pujat el volum a lo que da.
0: Els auriculars, eh?
3: A tope.
2: Per no perdre't ni un detall del que explicarem avui.
3: Vinga.
2: A més, avui no et perdràs gaire perquè crec que coneixes a la protagonista del safareig. Mm-hmm. És Rosalía.
3: Sí, que
4: la Rosi. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
0: Què passa?
2: A veure, parlem de Rosalía perquè ahir a la nit va posar punt final a la gira Lux amb un últim concert a Miami.
0: Feia molt ara que no parlàvem de Rosalía. No,
2: la trobàvem a faltar.
0: I mira que ha estat de gira, han passat moltes coses, hem parlat de molts confessionaris,
2: sí,
0: però ara últimament no hi havia contingut de Rosalía.
2: Doncs aquí som, per parlar d'ella, en el seu últim concert. Un concert que, per cert, hauria d'haver tingut lloc al juny, però va ser un d'aquells que va posposar per l'emergència familiar, que va explicar. I amb el concert d'ahir, Rosalía doncs, donava per acabar d'una gira de gairebé 60 shows i 17 països.
0: Doni-do.
2: I això és una cosa que, segons va explicar ella mateixa, li genera sentiments trobats, perquè per una banda deia que trobaria a faltar l'escenari, però per una altra banda assegurava que tenia moltíssimes ganes de veure què venia ara. I jo crec que també hi havia una altra banda, de que volia descansar, anar-se'n amb la Loli Bahia de vacances.
0: Oh, Bahia!
2: Una mica de platja, no? Una clar mica sí, de sol, una mica de descans.
0: Caipirinha.
2: També. Ens agrada molt a tots. A més, ahir...
0: Dic caipirinha, diu, ens agrada molt a tots.
3: Sí, és que ens encanta.
2: Ens agrada la caipirinha.
0: Ens agrada, no? Ens agrada. I la Loli Bahia també.
2: També.
0: Que sí, que descansi la Rosalía, home.
2: Que s'ho mereix una mica. Ahir, a més, a Miami vam tenir una nit de confessions.
0: Ja hi som. Ara ve el moment que faríem...
2: Sí, però com que vosaltres sou inexpressius i no feu res, esteu només escoltant, doncs bueno, ja m'ho faig sola, no patiu.
3: No, home, no, jo, però és que estic molt atent.
0: No,
2: a veure...
0: No. Sí, ara no és l'Stop of a Cringe, ara expliques el safareig... I... No? Sí, no vinguis a enfrontar-te amb nosaltres.
2: No us poseu a la defensiva, tampoc.
0: Ah, estàs aquí ja atacant de bones a primeres.
2: Vaya víctima.
0: A que no te tiro la sintonia.
2: No, el que m'has tirat aquesta tarda són totes les escumes dels micròfons que t'has trobat. Tornem a Rosalía, si us plau, que ens desviem. Rosalía, ahir a Miami, va confessar quina és la cançó de la qual se sent més orgullosa de tota la seva trajectòria.
0: A veure.
5: Quizá esta es la canción que más me enorgullece que haya escrito hasta la fecha. Es una canción que hice aquí en Miami. Estaba frente al mar, me acuerdo. Estaba sentada ahí delante del piano, bloqueada prácticamente después de un año de intentos fallidos, de probar. Y nada, frente al mar, me acuerdo que la inspiración llegó.
2: La cançó és...
0: Anava a dir, no ens ha dit quina cançó és, eh?
2: Perquè ara us ho dic jo, perquè ella la començava a cantar, llavors no ho deia.
3: No trenquis el ritme.
0: Perdó, Marc, perdó.
2: La cançó és Mio Cristo, Piange Diamante.

0: M'agrada molt aquesta cançó.
1: Sí, el Marc Llibre també.
2: Sí, no, no, però estic emocionat.
0: No em sembla...
2: És que pensava que seria milionària, però...
0: No! Sí, la va escriure a Miami, milionària.
2: Jo què sé. Però home, és un bon lloc per escriure-la.
0: Ja, també és veritat, sí, també és veritat. Però t'he de dir que... O sigui, no em quadra fer aquesta cançó mirant al mar.
1: Ai, a mi em quadra moltíssim.
2: I menys a Miami.
0: No, és que...
2: No té cap mena de sentit.
0: Sol, platja, pilotes de Nivea, no?
1: Però ella diu una cosa molt interessant, que és que va estar provant coses durant un any i res li funcionava. Mira.
0: Això m'ho imagino entrant a Montserrat, però davant de la platja a mi no se m'acudiria això. No, no perquè... funcionem amb la mateixa ment, no passa absolutament res.
2: A Montserrat només va per fer cantar en castellà.
1: Jo me l'imagino allà, després d'un any intentant coses, agobiada, mirant el mar, i de cop, pam, il·luminació divina.
0: Il mio Cristo, piangue diamanti.
1: Que també una altra reflexió que faig és que quina paciència, Rosalia, perquè si a mi em passa d'estar un any intentant coses i que no me'n surto, al final dic, mira, la merda, ja no, està, no, però alguna altra cosa.
2: I molt abans, sí. Un any.
0: Sí. Sí. Que si estàs un any intentant fer una secció bona i no et surt, vull dir, estàs fora del backstage.
1: Apa,
0: també
1: i vamonos. Clar, ui, ui, ui, però quin rancor avui, no?
0: No, no, no, però vull dir...
2: No, però és veritat, és negligència.
0: No, però que vull dir que Rosalía s'ho pot permetre d'estar-se un any sense que li vingui la inspiració, tu no?
1: Això és veritat.
2: Tu portes 9 mesos tancat.
0: No, no, home, no.
1: No sé tampoc si es refereix a que va estar un any intentant fer aquesta Mio Cristo o fent l'àlbum de Lux o fent què exactament.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Llavors aquí, mira, puntet a la boca. Més coses que van passar al concert d'ahir. Un dels moments més icònics del Lux Tour, ja ho sabeu, que és el mític confessionari,
0: sí,
1: en què Rosalía introdueix la cançó La Perla.

0: Doncs ahir s'hi va confessar l'actriu Eyo Edebiri. No sé si es pronuncia així, ho he buscat.
1: Jo és que no sé qui és.
0: I he trobat que es pronuncia així. Uh-huh. És una actriu coneguda pel seu paper a The Bear.
1: Ah. Quin personatge és, espera?
0: És la protagonista. El tema és que el contingut de la confessió no ens interessa gaire, val? El que ens interessa és que aquesta noia era companya de feina de l'ex de Rosalía, Jeremy Allen White, que recordem que també sortia en aquesta sèrie de Bear. Llavors, a mi això m'ha fet reflexionar també i us porto un tema. Perquè quan ho deixes amb la teva parella, moltes vegades ja t'havies fet amiga dels amics de la teva parella.
2: Ja.
0: Llavors, què fas? Talles la relació amb els amics de la teva parella o no?
1: No.
0: Rosalía no l'ha tallat, perquè... Bueno, tampoc no sabem com es van conèixer, eh?
2: Jo també penso que no. Ara, si ha acabat malament la cosa, l'altra persona pot pensar que el seu amic o amiga l'està traint.
0: Clar.
2: No sé si m'explico. Mm.
0: Saps? És un tema complex,
2: és en plan, l'està triant a ell. Jo, en aquest cas, guaita,
1: no, si la cosa és tan complicada que la gent es comença a posicionar...
2: Clar,
1: sí que aquí
2: llavors una liada. Si s'acaba bé, jo crec que no. Bueno, i encara que s'acabi malament, no crec que hagis de tallar directament la relació amb els amics, però això és opinió personal.
0: Clar, no sabem ben bé com van acabar Rosalía i Jeremy Allen White, i tampoc no sabem com es van conèixer Eyo Edebiri i Rosalía. Vull dir, potser s'havien conegut d'abans i gràcies a ella va conèixer Jeremy Allen White. Això no ho sabem.
2: Ah.
0: Però a mi m'agrada especular, ja ho sabeu.
2: Sí.
1: Val.
2: Què?
0: Què? Som-hi, no?
2: Sí, posem la cançó.

0: acabar, m'agradaria dir una última cosa, val? És que Rosalía ha rebut 7 nominacions als Latin Grammys.
1: Home!
0: I ara que estàvem parlant d'ella, doncs dir-li que moltes felicitats, Rosalía. Enhorabona. Que gaudeixi de les seves vacances, que se'n vagi amb la Loli Bahia a on vulguin del món. I que...
2: Perfecte.
0: I que esperem que guanyi totes les nominacions.
1: Doncs tant de bo sigui així, s'ho mereix, perquè aquest Lux és espectacular. I el Lux Tour també ha sigut una autèntica meravella.
2: Crac.
1: Màquina! Va, anem a publicitat al backstage de Flashback, les 9 i 23 minuts. De seguida tornem i de seguida anem al WhatsApp, 628-414-029. Stop o fa cringe fer la cullereta?
0: Vosaltres direu.
1: Seguim...
0: De moment vaig guanyant.
1: Sí, això és veritat. Seguim amb el debat obert, va.
3: De 8 a 11, backstage, a Flashback.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema.
0: Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
3: Hola, amigo de Flashback.

0: Anna Mena d'una banda, Lola Índigo de l'altra i aquesta que es diu Petitó al backstage de Flashback. Pràcticament 10:15 de la nit arriba en Marc Llibre.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Mira, 10:15 i en Marc Llibre. Com cada dijous al backstage de Flashback, ens visita el xèrif d'internet. Bona nit, Marc Llibre.
2: Bona nit, vaqueros.
3: Bona nit. Què esperes que et contestem al bona nit, vaqueros? Vols que fem com alguna salutació concreta? Tipo, bona nit, capità, o alguna cosa
0: cowboy,
3: així.
0: Cowboy, no? Xèrif.
2: O podríeu fer... com uns índios apatxes.
0: Indios obedients, no? Del xèrif.
3: Em sembla bé.
0: Cada vegada que dius vaqueros, penso en José Mari Vaquero.
2: Bueno,
0: i ja, amb el cap això ja no sé què contestar-te.
2: Me sirve. Ho anirem treballant.
0: Ho anirem treballant, no?
3: Jo a partir d'ara faré u.
2: Perfecte. Vale. Tu tens pinta d'Índia, eh?
3: Ah, sí?
2: Sí?
3: Per què?
2: Bueno, no sé, et veig així amb una ploma i...
3: Per la cara.
2: No ho sé. Ara m'ha vingut, en fi.
3: Perfecte.
0: Estàs donant aquest moment incòmode?
2: Sí, una altra vegada.
3: No, però m'agrada perquè això vol dir que em veus com amb la pell més morena, saps?
2: Sí, no és per això.
3: Perquè jo sempre sóc molt blanca i m'agradaria tenir la pell més morena.
2: Doncs...
0: Ja, aquest estiu t'has currat, eh?
3: Molt, anant a la piscina, t'ho juro.
2: Aviam, abans de començar, recordar a l'oient que aquest any la meva intenció és endinsar-me al salvatge internet i actuar com el xèrif de les xarxes.
0: Piu, piu!
2: És a dir, ser la figura que imposa justícia i decidir què està bé i què no, i en ocasions fins i tot condemnar-ho.
0: Per tant, és el Stop of a Cringe del Far West.
2: Ho recordo més que res perquè m'agradaria que si algú em veu pel carrer algun dia i volgués saludar-me per raons absolutament incomprensibles, que, sisplau, ho faci sempre sota el nom de Sheriff Marc o Marc de Justice Llibre. Marc, la justícia llibre. És un prec una mica agosarat, ho sé, però justificaria una mica que de dijous vingui aquí a fer el subnormal per 4 duros, no?
0: Estaria molt bé que a partir d'ara la gent et saludés. Ei, xèrif Llibre.
2: Estaria molt guapo, no?
0: Marc de Justice Llibre.
3: Si passa, sisplau, digue'ns-ho, eh?
2: Sí, home.
0: No, si passa...
2: Ho gravarem vídeo i
0: tot. És que t'anava a dir, et farà més il·lusió a tu que a la persona que t'ho digui.
3: Sí.
2: Molt guapo, em compraré una xapeta.
0: Si això passa i ho graves en vídeo, ho posarem al programa.
2: Doncs...
0: Vale? Per tant, la gent ara que busqui a Marc Llibre.
2: Exacte. Bueno.
0: Deixeu els llibres de On és Wally?
2: Exacte.
0: No, On és de Justice Marc Llibre.
3: Això mateix.
2: Com m'agrada.
0: Increïble.
2: Així que, si voleu, Marc Punxadiscos Frigola i Andrea Balaperduda Romera, ens endinsem al salvatge internet.
0: Vinga.
2: Aviam, el primer que farem avui, vaqueros, és començar visitant a un grup de joves que ha fet molt de soroll aquests últims dies al salvatge internet.
0: Sí.
2: Ells són els protagonistes del vídeo viral de la setmana, un vídeo en el que veiem un grup de joves cantant al porxo del seu luxós ranxo Cayetano.
4: Los

0: Què, Marc Llibre?
1: Aviam, després d'escoltar això us preguntareu quin és el problema, no? Només són un grup de persones cantant i celebrant la vida. Què lo que, Xerif Marc? Doncs el problema és que vivim en un món amb moltes desigualtats econòmiques i socials que bàsicament es divideix entre rics i pobres. I els protagonistes d'aquest vídeo fan tots cara d'haver estudiat ADE, tenir cadascú dos o tres esclaus collint cotó, ser fills d'un numerari de l'Opus, votar el PP i tenir més propietats que l'Aloe Vera. I això ja sabeu que entre els que són pobres provoca enveja i moltíssim hate.
0: Ja.
1: Jo he de confessar que a mi el vídeo m'agrada.
0: Estan bé, s'ho estan passant bé,
2: sí.
0: No?
2: Sí. Sobretot el de... Ho diràs ara, perquè
1: sí,
2: tant...
1: Sí, sí. És que el noi que fa aquest crit...
0: Clar.
1: Sí. A mi m'agradaria que fos el meu millor amic, no? Bé, aquests nois, veient la viralitat del seu vídeo, ara estan pensant en formar un grup. Clar. Un grup que imagino que serà el preferit de Maria Pombo, sí. El pequeño Nicolás, Froilán de Maritxalar i la monja Sor Marta. En tot cas, aquests adorables nanos, catòlics, apostòlics i romans, demanaven a la gent del salvatge internet possibles noms per aquesta possible banda musical.
0: Clar, se'ls està pujant al cap, ja.
1: Clar, i les propostes, com sempre, el salvatge internet no tenen desperdici. Algunes de les propostes són aquestes.
0: Aviam.
1: Jarabe de pádel. La oreja de Van Vox.
2: M'encanta aquest.
1: Els Red Hot Chili Peppers. Societat Catòlica. A de Bogotá, Pijo y los Pijipaldis, El Canto del Polo i alguns relacionats amb una artista concreta que m'agrada molt, que és Anna Nomena.
0: No!
1: El salvatge internet.
0: Un moment, és que la gent té una imaginació que és una cosa increïble.
1: Sensacional.
0: No me'n cansaré mai. Bé, espero que sapigueu de quin vídeo us estem parlant.
2: Sí.
0: Si no, teniu gairebé 3 minuts, que és el que dura la següent cançó, mireu el vídeo.
2: O no el mireu perquè estareu amb aquesta cançó ficada al cap fins la setmana que ve.
1: Jo et diria, no t'exagero, l'he vist 100 vegades.
2: Sí. Ja.
0: Us diré una cosa, per mi, que deixin aquesta idea de voler ara fer un grup.
2: No, per favor, que el facin.
0: No, us ha passat, ja la viralitat l'heu tinguda i ja està, no?
2: Jo vull una versió d'estudi d'aquesta cançó. Que a veces se me olvida. És boníssima.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.
0: Arriba el número 1 de la llista, aquesta sí que és boníssima, dels Amics de les Arts, segurament t'estimo, per millorar això que acaba de fer l'Andrea Romera. No crec.

0: Segurament estimo el número 1 de la llista dels Amics de les Arts.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 2:15 de 10 de la nit, seguim amb el Xèrif.
3: Sí, continuem dins del salvatge internet, sí, per parlar d'un dels temes de la setmana, també.
0: Ah, ja està? Ja, o sigui...
3: Sí.
4: És que em poseu això i em creixo, nois, eh?
0: Perdó. S'ha acabat, eh?
3: Els hem d'acabar ja.
0: Sí, val. Jo pensava que seguiríem parlant del tema,
3: sí, perquè a més si els anem donant bombo, aquesta gent saps quan és molt perillosa quan arribin eleccions.
0: Maria Bombo, no?
3: Sí, anem a... Hòstia, és que, clar, tu, allò dels noms...
0: Però és que a mi m'has donat aquí...
3: Ja, t'he donat fantasia.
4: Jo tinc la pell de gallina, ja, eh?
0: Ade Bogotà, és que, clar.
3: És que és brutal.
0: No. Perdó.
3: No, deia això, que continuem al salvatge internet i ara parlem d'un dels temes de la setmana. Dimarts es disputava el partit de futbol entre l'Elx i el Real Madrid, en el que l'Associació d'Empresaris Valencians va decidir tenir un gest de solidaritat amb la gent de Ceuta, proposant al Madrid i a l'Elx que els seus jugadors sortissin al camp amb una samarreta de suport abans de començar el partit. Què passa? Que els jugadors del Real Madrid, Vinícius, Mbappé i Konaté, van negar a fer-ho i van sortir amb la samarreta mig doblegada perquè no es pogués llegir el missatge. El missatge de la samarreta deia «Todos somos caballas»,
0: sí,
3: cosa que fa que entengui perfectament que no volguessin sortir amb ella, perquè jo tampoc sortiria amb una samarreta que diu que sóc una euga davant de milers de persones. Què és això? El zoo d'en Pitus, la sèrie BoJack Horseman. Un respecte, sisplau.
4: Però, un moment, no us sembla que aquests noms dits així, Vinícius, Mbappé i Konaté, podrien ser com tres personatges d'uns dibuixos animats?
3: Sí,
4: o els protagonistes d'una pel·lícula?
3: Dels Looney Tunes.
0: Sí.
4: És com que rimen, no sé, em sembla bastant divertit. Vinícius, Mbappé i Konaté.
3: I Konaté.
4: Sí.
3: I de sobte, uei!
0: Comencen a fer malabars o... Sí.
3: Bueno, bromes a parts, entenc perfectament el que van fer els tres jugadors del Madrid, perquè demanar-li a dos francesos, fills d'immigrants africans, i a un noi brasiler que ha patit racisme des de que viu a Espanya, que es vesteixi amb aquestes samarretes, com demanar-li a una persona de Greenpeace que es posi un abric de visor. És com demanar-li al Titó d'SX3 que es vesteixi amb traja i corbata, sí, o com demanar-li a Gerard Romero que es tregui la gorra, no?
0: Impossible, sí.
3: Aquest gest de Vinícius, Mbappé i Konaté ha aixecat moltes crítiques, algunes titllen els jugadors del Real Madrid d'insolidaris amb la gent de Ceuta, i d'altres els critiquen per ser poc professionals, dient que han desobeït les ordres de la seva empresa, que és el Madrid.
0: El Madrid, clar.
3: Ara jo em pregunto, on està el límit del que has de fer o no fer per contracte?
0: Ja.
3: Imagina't, Frigola, que has de tenir un fill,
0: sí,
3: i que el part és pel matí, i que pel que sigui la cosa surt malament i la mare, el parit, té algun tipus de problema. Aniries a treballar cada cap de setmana amb la samarreta que fiqués al matí la mare que no ha parit? Per molt que t'ho veni l'empresa, no, que la porti el Carles Pérez, tu no. Vale? Són menys importants, tu o...
0: Uau. No, clar. Me la doblegaria.
3: Ah, li has de doblegar.
0: Al matí, ja està.
4: Al matí
0: això.
4: Està bé, no?
0: Sí.
3: Bueno, al final el tema de les samarretes de Ceuta no s'ha de ser molt llest per entendre que és un acte de solidaritat, que és racisme camuflat,
0: sí,
3: per mi.
0: Sí.
3: El problema que hi ha a Ceuta, bueno, l'ha agafat l'extrema dreta per continuar el seu relat en contra de la immigració.
0: 100% d'acord.
3: A més, el més lamentable de tot és que la gent que promou això sol ser gent que no té res a veure amb el conflicte. Aquí hi ha dues víctimes. Una és la gent de Ceuta,
0: sí,
3: que prou merda és viure a Ceuta, com perquè ara, de sobte, la seva vida s'hagi vist alterada. Vull dir,
0: totalment,
3: això sí que necessita una solució immediata. I l'altra víctima són els immigrants que...

0: ja surt del grup d'empresaris de Madrid, ja vol dir que aquí hi ha algun interès, alguna història
1: no,
0: ja
1: pel mig. Després els mitjans de comunicació, jo entenc la gent de Ceuta que es queixi.
0: Sí, clar, clar.
1: O sigui, les seves vides estan completament alterades. A partir d'aquí, que aquest discurs l'agafin certs grups polítics, olora una mica a socarrim.
2: Jo tinc un dubte. El Madrid, com a club, si sap que dins del vestuari no tothom té la mateixa opinió i no tothom vol dur la samarreta, no podria fer una mica com de mediar, no?, amb els jugadors.
1: Aquest va ser l'error de no preguntar abans, escolta, esteu a favor d'això? No. Si tres o quatre diuen que no, agafa i dir, escolta, mira, doncs, deixem estar i fora. Que entenc que és el que ha fet el Barça.
0: Tal qual, suposo que sí. En aquest cas hipotètic que tu has plantejat, a mi flashback em faria posar-me la samarreta del matí la mare que va parir, m'obligaria o no?
1: Clar, clar.
0: Aquesta és la pregunta.
2: Jo et donaria suport demà, i no me la posaria.
0: Demà ho preguntaré.
1: Pregunta-ho.
0: Demà preguntaré a veure... Mira, Marc Llibre ens ha proposat això. Què?
1: Ha plantejat això.
0: Aquest problema, què faria?
1: Ningú ho havia plantejat.
0: No, és veritat, està bé. Anticipar-nos.
1: Sí.
2: És un bon exemple, un bon símil.
0: D'aquí uns quants anys.
1: En realitat no.
0: No, però d'aquí uns quants anys tindré criatures, espero.
1: Sí, ja veuràs.
0: Gràcies, Marc Llibre.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Adéu.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Pràcticament 3:15 de la nit al Backstage a Flashback sona James Blunt, que ha tornat per la porta gran a Flashback amb aquesta Taste Like Summer. It's just

0: Estem ben contents, ja ho sabeu. I també sabeu que amb el carnet jove teniu un munt d'avantatges i promocions. Aquesta setmana del 14 al 20 de setembre tens unes quantes propostes per aprofitar. Per exemple, si t'agrada el món gamer, apunta't al Saga Barcelona Game Fest. Amb el carnet jove tens un 10% de descompte a l'entrada tant a taquilla com en línia.
1: També arriba el Mercat de Música Viva de Vic i amb el carnet jove gaudiràs d'un 50% de descompte en l'entrada. Si vols un espectacle diferent, tens el Curious del Circ du Soleil a l'Hospitalet de Llobregat, amb preus especials en algunes localitats. Si et vols treure el carnet de conduir, tens descomptes en moltes autoescoles, al RAC, a la OIBOI, a FPC Autoescola. En tens moltíssimes, repartides per tot Catalunya. I a més, s'acosta també el Festival de Sitges, que amb el carnet jove tens un 20% de descompte en entrades per qualsevol sessió, un 50% en sessions concretes i també un pack especial carnet jove de 5 entrades per 40 euros. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine.
0: Baixa't l'app i tindràs el carnet jove digital al mòbil, no t'ho perdis.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: 10 minuts i les 10 arriba Superestrella.

0: Superestrella, el so d'Aitana, més que reconeixible ja a aquestes alçades. Sonen al backstage de Flashback, 8 i les 10 de la nit.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Agafeu l'estoig i agafeu la llibreta de punts.
2: Al backstage tornem a l'escola, ens traslladem a una classe d'història, però parlem dels fets històrics que ens interessen.
0: Sí.
2: És a dir, els moments més icònics de la cultura pop. I avui toca recordar un moment que diumenge, 13 de setembre, aquest diumenge, va fer 17 anys d'aquest moment. Un moment pop que ha passat a la història.

0: Mare de Déu. 17 anys.
1: És tan bona aquesta cançó. O sigui, he desbloquejat un record escrivint el guió aquesta tarda i he pensat, però aquesta cançó és boníssima, com la podia haver oblidat?
0: No, no és de les cançons, de les primeres que et venen al cap quan penses en Taylor Swift,
1: no,
0: almenys.
1: No, en absolut.
0: Jo no penso en aquesta com a primera, és increïble. Sí, sí.
1: Però és la típica que se sap tothom, més
0: sí,
1: o menys.
0: I tant, i tant.
1: El cas és que el 13 de setembre del 2009, Taylor Swift guanyava un VMA al millor videoclip femení pel videoclip d'aquesta cançó, You Belong to Me. Era una Taylor Swift bastant jove, aleshores, tenia 20 anys i estava començant a despuntar internacionalment en aquell moment. I, evidentment, estava molt emocionada per guanyar aquest premi, no?, aquest VMA. Però quan van dir que la guanyadora era ella i va pujar a l'escenari a fer el seu discurs d'agraïment...
0: És veritat.
1: Va ser assaltada per Kanye West.
0: És veritat.
1: Assaltada literalment, eh? Assaltada sobre l'escenari. Kanye West li va robar el micròfon per parlar a ell. No la va deixar fer el seu discurs, la va interrompre.
0: Aparta, no facis el teu discurs. Va ser així, eh?
1: Va ser així. Em toca parlar a mi. Recordem el moment.
2: Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
3: Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
0: Wow.
1: Tradueixo. Diu, Taylor, diu Kanye West, em refereixo. Diu, Taylor, estic molt content per tu. Ara et deixo acabar. Però Beyoncé té un dels millors vídeos de tots els temps.
0: Com es noten aquí a les classes d'anglès, eh?
1: No, home, no, no, això és perdó, entén. Perdó. És, això és fàcil
0: d'entendre. Em sembla heavy el moment aquest, que recordem, eh, n'ha fet 17 anys ja.
1: Com et prens la llicència de pujar a l'escenari, treure-li el micròfon de les mans a una persona i dir-li a la seva cara no et mereixes aquest premi, se'l mereix Beyoncé, que ha fet un dels millors vídeos de tots els temps.
0: Ara et deixo acabar, eh? Però sí, deixa'm dir la meva merda, no? Vull dir,
1: a més,
0: no sé,
1: la punta, estic molt content per tu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: però
0: sí,
1: no et mereixes aquest premi.
0: Enhorabona, però mira, te l'han donat aquí de regal.
1: Però
0: no
1: el
0: sé,
1: videoclip teu era una merda, sí, sí, comparat, sí, sí, amb el de Beyoncé.
0: Flipo.
1: A més, sap greu, perquè si li passés ara a Taylor Swift, que no li hauria de passar en absolut, segurament s'ho prendria d'una altra manera, però en aquell moment que estava començant, que estava començant a despuntar, sí, que era un dels primers reconeixements que se li feia, i et trobes un paio que puja a l'escenari, et troba el micròfon i et diu que no, no et mereixes el premi.
0: No, no, fort, fort.
1: A més, enfoquen a Beyoncé just en aquell moment,
0: sí,
1: que no sabia quina cara posar, ja, la pobra, i, bueno, també sap greu per ella, perquè tens allà tothom mirant-te, que sembla que tu estiguis d'acord, no?, amb el que està dient aquest tio.
0: Allò típic que fan els realitzadors, de buscar directament, ràpid, la, sí, reacció d'algú altre, i mira, van buscar directe la de Beyoncé.
1: Beyoncé, per cert, que estava nominada en aquesta categoria amb el videoclip de Single Ladies.

0: T'he de dir una cosa.
1: Què?
0: I és que...
1: Que estàs d'acord amb Kanye West?
0: No, no, no, no. Ah. Aviam, et diré que jo recordo el videoclip de Single Ladies, no recordo el videoclip de You Belong to Me de Taylor Swift. Ara, no. Puc estar d'acord o no amb ell? No estic d'acord, evidentíssimament, amb les formes.
1: No, no, no.
0: Vull dir, no, per favor.
1: Sí que és cert que després Beyoncé va guanyant la categoria de vídeo de l'any, que és com la categoria més cotitzada dels VMAs, i sí que va ser per Single Ladies. Per tant, ella va rebre el seu premi també perquè realment era un videoclip molt bo,
0: el
1: de Single Ladies.
0: I a més, el vídeo, o sigui, és molt més bo el premi que va rebre Beyoncé, o molt més cotitzat, diem, que no el de millor videoclip femení. De fet, per mi, aquí hi ha dues categories que xoquen una mica. És a dir, és el tema aquest de fotre categories per posar-les. Sí. Millor videoclip femení o vídeo de l'any, que vull dir, no és més o menys el mateix?
1: Bueno, suposo que el videoclip femení és el que no arriba a ser el vídeo de l'any perquè hi ha un de millor encara,
0: ja,
1: saps?
0: Ja, no ho sé, però... En fi.
1: Bueno, en fi. Després Beyoncé, quan va pujar a l'escenari i recollir el premi, sí que va tenir un gest molt maco amb Taylor Swift perquè la va convidar a l'escenari perquè pogués acabar el seu discurs.
0: Ho escoltem.
2: I remember being 17 years old, up for my first MTV award with Destiny's Child, and it was one of the most exciting moments in my life. So I'd like for Taylor to come out and have her moment. Where are you?
0: Encara em sembla més heavy. Sí, no em sembla més heavy, però crec que ho fa tot molt més gros. Sí. És a dir, queda fatal Kanye West, que puja allà tot indignat. No, és que hauria d'haver guanyat Beyoncé. I Beyoncé acaba guanyant la categoria més cotitzada.
1: Sí.
0: I a sobre Beyoncé reacciona dient, mira, Taylor, puja i acaba el teu discurs, que és el que hauries d'haver fet abans que pugés aquest pallús, saps?
1: Però és molt maco perquè el que diu Beyoncé en aquest tall és que se'n recorda quan ella tenia 17 anys i va guanyar per primer cop un VMA, que va ser amb Destiny's Child.
0: Sí.
1: Diu que va ser un dels moments més emocionants de la seva vida. Llavors és com, jo sé el que és, jo també ho he passat, i vull que Taylor Swift tingui el seu moment igual que jo el vaig tenir, així que puja l'escenari. Aleshores, Taylor Swift puja a l'escenari, acaba el seu discurs.
0: Acaba el discurs, que és el que hauria d'haver fet abans. Clar que sí, clar que sí.
1: A més, van les dues de vermell, que fan conjunt.
0: Sí, és veritat.
1: I és molt divertit. Després, amb els anys, Taylor Swift va explicar que en aquell... que recorda perfectament aquell moment, evidentment, i que la gent del públic va començar com a butxear.
0: Sí,
1: a... en català.
0: Bueno, ara no sé exactament la paraula, però sí.
1: Ens hem entès. I que ella pensava que li feien a ella, com que li estaven donant la raó a Kanye West, de dir, és que se'l mereixia Beyoncé aquest premi, que ella ho va passar fatal. En aquell moment estava en plan, no vull estar aquí, vull marxar, vull que algú em reculli.
0: 17-18 anys que tenia Taylor Swift en aquell moment, acabada de sortir del forn pràcticament o intentant entrar dins la indústria, li donen el seu primer premi i es troba amb un paio allà que puja i li diu, mira, maca, calla. Sí. Perquè, mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor.
1: Després d'això, el conflicte entre Taylor Swift i Kanye West va passar per diferents etapes. Mm-hmm. Es van llançar indirectes a través de cançons i mai han acabat de fer les paus del tot. També ho entenc, perquè si jo fos Taylor Swift és que no el voldria veure ni en pintura, aquest tio.
0: Exactament, d'acord amb tu, i crec que no... Bueno, vull dir, a no ser que em vingués i em demostrés, no crec que... No faria l'apropament per perdonar-lo, no sé com dir-ho.
1: No, i a més després, al cap dels anys, va haver-hi polèmiques. Kim Kardashian, la exparella de Kanye West, també s'hi va fotre pel mig. Va com filtrar una trucada on s'estaven barallant tots dos. I és un conflicte que s'ha anat arrossegant com molt durant els anys, i més per part d'ell, crec, que per part de Taylor Swift.
0: En fi, no convé alimentar-ho, però sí que hem fet això de recordar aquest moment icònic de la cultura pop. Un moment més que recordem el backstage de Flashback en aquesta secció dedicada a la història pop.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Senyar els horaris de les 10 en punt del vespre, arriba Ugel al costat de Solto, i aquesta que ens ha acompanyat tot l'estiu i encara sona Flashback, tu, Jamaican Bam Bam.

0: El so de Bizarrap i Quevedo, recuperadíssima aquesta del backstage de Flashback, la Music Sessions número 52. Passant 6 minuts de les 10.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I al backstage de Flashback arriba aquell moment d'obrir un espai on busquem una excusa qualsevol per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica el que és la programació habitual del backstage de la programació de Flashback. I avui molta atenció perquè hem descobert més noms que es van afegint a una llista que ja sembla històrica de cantants, d'artistes que participaran a la gala dels MTV Video Music Awards.
2: Sempre són molt bones les actuacions dels VMAs, eh?
0: I se celebrarà el 28 de setembre. Per tant, molta atenció, perquè hi ha noms tan top com aquest ja es coneixia de fa una mica, no l'hem conegut avui, però, home, la cap de cartell serà Madonna.
2: Home...

0: Una autèntica llegenda de la música. T'imagines que toca aquesta cançó del 2005? Clar, té 21 anys, aquest Hang Up, eh?
1: M'encantaria. És que veure Madonna sempre és genial. Canti el que canti, les cançons noves o les antigues.
0: I diria molt, si no vaig errat, que l'última actuació que va fer Madonna als VMAs va ser aquella tan mítica del petó. Per tant, compte que no hi hagi un moment tan icònic de la cultura pop com aquell.
1: M'encantaria. De veritat, seria com reviure-ho. I, de fet, si fos també amb Christina Aguilera i Britney Spears, sí, que sé que està la situació complicada, seria una manera molt guai de recordar aquell moment.
0: A banda de Madonna, també hi actuaran molts artistes i moltes artistes que la gent té moltes ganes de veure. Per exemple, ella, Rey.

0: Et prometo que m'imagino aquesta cançó per obrir la gala.
1: Sí, enganxa moltíssim. A més, em ve com molt de gust veure el contrast aquest entre artistes més noves, com Rey, per exemple,
0: sí,
1: i després Madonna, que és una mítica, que es coneix aquell escenari com el palmell de la seva mà.
0: Hi ha molta gent, moltes expectatives posades amb Rey. A veure com serà l'actuació. Una Rey que, per cert, acabo de veure, que ja havia sonat fa moltíssima flashback amb aquesta cançó al costat de Rudimental. No ho sabem, i a vegades artistes que es fan mundialment conegudes van començar sent vocalistes d'artistes o productors de música electrònica. I aquí, aquesta és Regardless, fa uns quants anys d'aquesta cançó, d'on Rey ja cantava, sí, sí. Més artistes confirmades, una que s'ha conegut avui i que també la gent té moltes ganes de conèixer. El K-pop estarà present a la gala dels VMAs amb Lisa.

0: Lisa, per cert, que té una col·laboració amb Rosalía.
1: Sí, és veritat.
0: Tenen aquella cançó que es diu New Woman i mira, a mi m'agradaria molt veure-les juntes. No passarà, eh?
1: De pintar. Bueno. Rosalía, hem quedat que estarà fent caipirinyes.
0: Somiar és gratis. Sí, sí, sí. I Rosalía pot fer un descans de les caipirinyes un momentet per anar als VMAs.
1: 16 de setembre, Rosalía acaba el Lux Tour, ahir.
0: Sí.
1: 28 de setembre, Rosalía està a la quarta caipirinha ja.
0: Té temps de sobres per fer totes les caipirinhas que vulgui.
1: Veurem,
0: i ja
1: veurem.
0: Li pot anar bé per anar escalfant, perquè després el 10 d'octubre ha d'anar amb el Jimmy Fallon, crec que és.
1: Ah, sí? Sí. Anar amb el Jimmy Fallon? Hòstia, que top. Molt sí, bé. Sí. Més artistes confirmats d'avui. Xabuzi, un altre artista flashback. Oh.

0: Jun Sabuzi, que farà una cosa bastant nova, que pot ser molt xula, actuarà amb Guna, que tenen aquesta col·laboració que es diu High Non, i veurem, perquè és una barreja de country, de pop i també de hip-hop, de, que posa Guna en aquesta col·laboració, que veurem si acaba sortint bé o no, però serà la primera vegada que la fan a televisió i pot quedar una cosa bastant, bastant xula, la veritat.
1: Sempre mola molt veure aquestes coses en directe perquè t'acaben sorprenent. I penses, això segur que és un quadre. I quan ho veus, dius, no només no és un quadre, sinó que m'agrada.
0: 100%. I per últim, però no menys important, també hem sapigut que Sienna Spiro també serà protagonista en aquests VMAs, també actuarà a la gala.

0: se sap moltes vegades que en aquests premis la gent que hi actua és o bé perquè estan de promoció, com per exemple és el cas de Lisa, que està presentant Press Play, el seu proper disc, o perquè estan nominats o nominades a premis.
1: I ja sabem la llista de nominats?
0: Sí, sí, sí, ja es coneix. Però, per exemple, Sienna Spiro, una de les millors veus britàniques del moment, està nominada a millor artista revelació.
1: Veurem
0: si el guanya.
1: Esperem que no pugi un random i li tregui el micròfon i li digui que no es mereix el premi, que se'l mereix Beyoncé.
0: Tant de bo no, tant de bo no, la veritat. També Rey està nominada, Shabuzi, per tant, veurem quins artistes doncs, guanyen o no guanyen premi. I atenció,
1: que
0: això també em sembla random absolutament, la gala estarà presentada
1: a veure
0: per Snoop Dogg.
1: Què?

0: que en aquesta cançó només diu I just wanna make you sweat i ja està.
1: Però és boníssima, no necessita res més aquesta cançó, eh?
0: Totalment, doncs veurem primer com presenta la gala Snoop Dogg.
1: Segur que ho farà genial, a mi m'agrada molt ell, em fa molta gràcia.
0: A mi també em fa gràcia, però veurem quins moments randoms té, perquè jo crec que el randòmetre serà bastant alt.
1: Sí, completament, i ens deixarà una pila de memes que podrem comentar el dia següent, estic segura.
0: Ho comentarem, doncs això, com deies tu, André, el 29 de setembre, que espero que no caigui, no crec que cau en un dimarts, per tant, podrem perfectament comentar aquesta gala dels VMAs que tindrà lloc el 28 de setembre. Haureu d'estar atents al backstage de Flashback.
1: Això mateix.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: De seguida, la Griselda de Zaragoza al Backstage a Flashback per parlar-nos d'aquesta festa d'Estrella Damm que s'està muntant, que és xulíssima. Abans, Another 54 Ultra i aquest Talk to You.
3: My name is Yes, sir.
4: And my name is Ozone.
3: And we are Another

0: El so de Nodary 54 Ultra, aquest Talk to You al backstage de Flashback, un quart tocat d'11 de la nit. Anem a la 11, va.
1: Bona nit.
0: Hola.
1: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: el dia 15 de novembre del 1937.
1: I el número de la sort, el...
0: el 7. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.

0: Arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Avui al backstage de Flashback ens visita la responsable de patrocinis musicals d'Adam, la Grisel de Zaragoza, per parlar de directes Estrella Adam 150, un cicle de més de 40 concerts a sales de Catalunya, les Balears, Castelló i Andorra, del 18 de setembre al 30 d'octubre. Continua la festa del 150 aniversari d'Estrella Adam, aquesta gent no se'n cansen i nosaltres tampoc. Hola, Griselda.
3: Hola, què tal?
2: Benvinguda al backstage de Flashback.
3: Moltes gràcies.
2: La primera pregunta, sempre comencem amb tothom que ens visita de la mateixa manera. Demanem que puntuïs el teu dia de l'1 al 10. Què tal estàs avui?
3: De l'1 al 10, un 8, va.
2: 8?
4: Sí, molt bé.
3: Prou bé.
2: Sí, estem, prou bé. Estem feliços avui, molt
4: notable.
2: Bé.
4: Notable.
3: Sí, no em puc queixar avui.
2: Per tant, entenem que hi ha més o menys tot controlat, no?
3: De moment sí, aviam com acaba el dia, però de moment sí.
4: De moment ens quedem
3: de l'entrevista.
4: Molt bé.
2: Res, això és fàcil.
4: Volem saber com sorgeix la idea de fer una segona part de concerts per celebrar el 150 Estrella Adam, perquè vau fer aquella macrofesta al Fòrum. Pensàvem en un principi que només seria això, però de cop i volta vau anunciar aquest cicle de concerts.
3: La veritat és que ens ho vam passar molt bé, la festa del Fòrum. Va ser una gran festassa, tothom va disfrutar moltíssim i vam dir que volíem seguir amb la música, volíem seguir amb l'aniversari. Al final, 150 anys és una gran fita que volem celebrar, no? I vam dir, vale, ja hem fet una gran festassa al Fòrum, doncs ara volem continuar amb la música i preferíem fer quelcom que arribés doncs, arreu del territori, no? I per això vam dir, doncs, anem a inventar-nos un cicle, com és el Directes d'Estrella Adam 150.
2: Que guai! Però, clar, això, el que m'estàs dient és que vosaltres, amb tota la ressaca emocional del 150 allà al Fòrum, dieu, tu, aguanta'm la birra, anem a fer-ne encara una altra i la munteu a partir d'aquí o ja porteu més temps preparant-ho?
3: La veritat és que sobre el paper pot semblar senzill, no? Doncs hem de programar uns concerts, més de 40 concerts, clar, a sales de música del territori, però la veritat és que hi ha molta feina darrere, mm-hmm, i són molts mesos de preparar-ho, i sí que és veritat que des del primer moment vam tenir clar que ens volíem treballar amb la SAC, no? Amb l'Associació de Sales de Catalunya, mm-hmm, que al final són qui saben de la matèria, són qui els nostres companys de viatge amb aquest cicle, i són idees amb els que hem anat treballant, amb el contacte amb les sales, amb els grups, per poder tenir la programació final, que la veritat és que estem molt, molt contents de com ha quedat.
2: Que guai.
4: Clar, vosaltres heu explicat que un dels motius pels quals feu aquesta segona part és per reivindicar la importància de les sales de concerts. Per què ho feu, això?
3: Al final, les sales és on moltes vegades on neix la música, on neix l'artista, es crea un ecosistema molt potent a nivell musical, a nivell cultural, i al final nosaltres a Estrella Adam estem en moltes sales i estem amb elles durant els 365 dies de l'any. Per tant, creiem que era important dins del nostre aniversari, dins d'aquest 150è aniversari, doncs que les sales hi formessin part, i per això vam dir, això ho hem d'arreglar, mm-hmm, hem de formar part de l'aniversari, anem a crear aquest cicle.
2: Home, està molt bé, i a més és una manera de demostrar, no?, de dir, mira, som capaços de muntar-vos aquesta macrofesta, no li diem festival perquè era d'un dia, no, però macrofesta, festassa, però també som capaços de portar-ho a les sales. I quan decidiu portar-ho a les sales, en quin moment us sorgeix la idea de dir, mira, doncs no només a les sales de Catalunya, sinó a sales de, mm-hmm, de tot el territori dels Països Catalans?
3: Sobretot volíem que no només es quedés a la celebració a Barcelona. Doncs la mm-hmm festa del maig va ser al Fòrum a Barcelona, molt contents, però sí que volíem que aquest cicle arribés doncs, arreu de tot, a tot Catalunya, Castelló, Balears, anem a Mallorca, Menorca. Doncs creiem que era important fer taca a tot el territori i estar en totes les sales que, com deia, estan amb nosaltres durant tot l'any. No? I al final, d'aquesta manera també doncs, arribes a tots els públics, a tots els espais del territori.
2: Home, li dius a la gent, és que no tens excusa. Vull dir, has de venir...
3: Si no ho has celebrat amb nosaltres és perquè no has volgut.
2: No has volgut, exacte. Nosaltres t'hem portat a casa.
3: Correcte,
2: no?
3: Correcte.
4: Abans deies que havíeu estat molt de temps parlant amb les sales, que això no s'ha organitzat d'un dia per l'altre, llavors, més o menys, perquè ens fem una idea, quan fa que s'està organitzant això? O sigui, quan neix la primera idea de dir, i si fem aquesta festa?
3: La primera idea, jo et diria que fa més d'un any. Jo crec que això va començar, Nicola, em quedo curta, però a mitjans del 25, inclús abans d'inicis del 25, és quan vam començar a preparar, vam dir, vale, l'any que ve és un gran any per Estrella Adam, és el nostre 150è aniversari, què podem fer? I va ser quan va començar a fer xup-xup la olla i vam començar a preparar tots a...
2: Brainstorming d'aquells,
3: correcte,
2: no?
3: Correcte, tothom pensant, tothom ho
2: fa. I dient-la més grossa que l'anterior.
3: Correcte, i al final doncs, va quedar aquest Directes Estrella Adam 150.
2: Que xulo.
4: Això és molt guai perquè significa que potser ara estan fent un brainstorming per fer un macrofestival...
2: El 2028.
4: El 2028 i nosaltres no ho sabem i estem aquí
3: podria
4: tan tranquils.
3: Podria ser,
2: no. Hem d'accedir. a la llibreta de notes sí. de la Griselda, de la gent d'Estrella, aviam què hi tenen apuntat, perquè aquelles reunions deuen ser la canya.
3: Clar, en clau.
2: Anem a parlar una mica d'anècdotes, també, perquè al backstage ens encanta descobrir què hi ha darrere, qui hi ha darrere d'aquestes celebracions, i també doncs, volem saber què us ha passat a vosaltres, amb què us heu trobat o així. Hi ha algun artista que, per exemple, tingueu l'espineta de dir no l'hem pogut portar, per exemple, ni a la festa grossa, ni tampoc en aquestes sales?
3: Doncs mira, artistes en volíem portar molts. Com dius tu, amb el brainstorming, doncs la llista era ben llarga, no? Sí que és veritat que el seu cicle doncs, ens ha permès programar molts artistes, però sí que un dels objectius que teníem era combinar doncs, artistes més consolidats, com pot ser Miqui Núñez, com sí. pot ser Dorian, com pot ser La Pegatina, amb altres artistes que igual no són tan coneguts. I que igual és una manera de, també de donar-los visibilitat
4: sí, sí.
3: i que formin part d'aquest cicle. Llavors, aquest era un dels principals objectius de que convisquessin artistes més, no vull dir grans, però sí més consolidats o més sí. coneguts, sí. amb altres més petits, i creiem que ens ha quedat una bona combinació. Estem prou orgullosos.
2: És que és una cosa molt guai quan tu vas a una sala de concerts, a la petitona, tal, i de cop descobreixes un artista. Sí. Tu ja estàs allà potser de festa i de cop resulta que aquell dia han programat un artista i aquell artista el descobreixes i mira, a mi Correcte. Va passar amb Oques Grasses, a la festa major del costat del meu poble, un dia que jo estava fatal, no hi volia anar, no sé què, i en què s'han convertit. I ara
3: Correcte.
2: Era el meu grup, i ja no, ja és mainstream, ja està.
3: Correcte. Correcte, que et pot passar en una festa major, però també et pot passar a les sales, no?
2: Que
3: creiem sí. que és una manera de conèixer grups que igual no els havies escoltat mai, però si et dones l'oportunitat d'anar a escoltar-los, segur que poden haver grans troballes.
4: Que guai.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.
4: Let's go.

0: Connecta 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al Backstage de Flashback amb la responsable de patrocinis musicals d'Estrella d'Am, Grisel de Zaragoza.
2: Hi ha alguna sala que us hagués fet il·lusió també que hi sigués en aquest cicle de concerts, o alguna ciutat, fins i tot, que no ha pogut ser, pels motius que siguin?
3: Doncs la veritat és que estem contents perquè totes les sales amb les que hem contactat, totes són sales amigues amb les que treballem durant tot l'any, quan els vam explicar el projecte de la mà de la SAC, com us deies, el nostre company en aquesta aventura. Totes van accedir, totes van estar molt, molt, molt predisposades a formar part del cicle, i ja et dic, totes les que els vam mostrar un interès de que estiguessin en el cicle formen part
4: d'ell. Jolín!
5: Quina sort, no?
4: Ah, jo truco portes i a vegades em diuen que no, saps?
5: Tant de bons passis a nosaltres, amb la gent que volem entrevistar.
4: A partir d'ara direm, mira, som d'Estrella. Volem entrevistar tal persona i ja veuràs, no?
5: Segur que ens fan més cas.
4: Sí, probablement. Sí. I a nivell també organitzatiu, em sap greu, si hi ha alguna cosa que no ens vulguis contestar, no ens la contestes, però nosaltres som xafarders de mena.
5: Sí, ens ja interessa tot.
4: Sí. No, a nivell de planificació, també perquè la gent... entengui una mica el calibre de tot això que esteu muntant, no? Com heu gestionat el tema de quin artista toca en cada sala? Ho decidien ells? Era més vosaltres? Com heu anat pactant?
3: Aquí sí que ens hem deixat assessorar, sobretot per la SAC, i les sales, que al final, sobretot les sales, són qui coneixen molt bé el seu públic, són quin tipus de gent va a la seva sala, i per tant ha sigut un treball conjunt de les tres bandes, d'escoltar qui creien que podia ser més afí al seu estil, a les seves sales, i creiem que això ho hem aconseguit, no? Que hem programat grups que fossin afins a les sales que participen. Ha sigut molt important escoltar-los i no imposar ni molt menys, sinó que ha sigut una feina conjunta de trobar aquells grups que podien encaixar millor amb cadascuna.
4: I esteu fent que hi hagi gent que viatgi. Perquè sí. A mi aquesta setmana m'escrivien uns amics que deien, tu, esteu sortejant a Flashback, entrades per anar a veure Macaco a Palma.
3: Sí.
4: I de cop em deien...
3: Sí, aquest diumenge?
4: Sí, sí. És que estaven intentant que els... I jo els vaig dir, nois, no us ho puc donar, saps? No podem fer-ho, és un sorteig i tal. Sí, sí, sí.
3: És un gran concert, aquest.
4: I és que em van passar la captura i em van dir, nen, que ja tenim els vols. Si fem el clic, tenim els vols. Ens dones l'entrada i els vaig dir.
3: No pot ser. Però la veritat és que aquest, el diumenge, es gremi, segur que serà un gran bolo, com tots, però entenc que vulguin anar fins a Palma a veure.
5: Jo també voldria,
4: Em sap greu, però jo no els he donat les entrades, Tampoc te les quedaràs tu, Andrea.
5: No. I hi ha alguna anècdota que us hagi passat durant l'organització d'aquests concerts? Perquè me'n recordo quan vau venir també a presentar a la festa dels 150 anys al Fòrum, ens va explicar el Jofre, que és qui va venir, que quan van anunciar el cartell, la Muixca, al cap de pocs dies o pocs mesos, es va lesionar i es va trencar el genoll. Llavors, al vídeo promocional sortien tots els artistes ajudant a muntar la festa i, clar, ell anava amb cadira de rodes i no podia ajudar gaire. Sí. Ens va fer molta gràcia això. I volem saber si en aquesta segona part ha passat també alguna cosa.
3: Això va ser una mica un moment de dir, ups, què ha passat?
4: Ara què fem,
3: no? Què li ha passat a la música? Ara què fem? Però ho vam salvar prou bé. O sigui, ella va reaccionar superbé.
4: Asseguda, superbé. El camió va quedar xulo.
3: Va venir igualment a gravar. O sigui, això, xapó per ella, perquè sí, va venir, vam poder fer totes les peces. I la veritat és que en l'organització del cicle, evidentment, hi ha hagut mil temes, mil corredisses, mil reunions, mil trucades, canvis o coses que semblen que anaven per aquí i al final han anat per una altra banda, però al final, per sort, no hi ha hagut cap trencada de genoll ni cap cosa rara, o sigui que prou bé.
5: Perfecte.
3: Sí,
5: ho celebrem. És que, clar, ja deveu estar pensant, segur que ja esteu pensant en alguna altra cosa, alguna cosa grossa, alguna festa, alguna...
3: Bueno, sí que com aquest any, no. Segur altre any, com el 2026, de celebracions, igual que aquest, costaria igualar tot el que hem fet aquest any. El que sí que, evidentment, nosaltres ja estem pensant en tot el que farem l'any que ve. Som Estrella d'Am, no podem estar-nos quiets, o sigui que per l'any que ve també hi haurà moltes cosetes, però un aniversari com el d'aquest any sí que em sap greu. Unes festes...
4: Et sap greu, i que està molt bé fer-ne 151, però és un número un pèl més lleig, potser, que 150,
3: no? Sí, potser esperem el 200 aniversari.
4: No, tampoc.
5: No l'agafarem dins nosaltres.
4: Clar, no, que puguem venir encara de festa. Feu, jo què sé, anava a dir, el
3: 155
4: és un número lleig. Fem el 160.
5: Vale, 160.
3: Comento, amb aquest brainstorming ho
4: comento.
5: Perfecte.
4: Encara ens enganxarà. Uf, jo amb 40 anys ja. No, jo estaré, i tant,
3: no?
4: A tope. I tant.
5: També es pot sortir de festa, amb 40.
4: No, sí, jo seré el raït. No, ja, no t'oblidis d'això. Griselda, i ara hi ha alguna cosa que et preocupi especialment? Tipus, jo què sé, que demà em truquin i em diguin que tal. O ara hi ha la gestió del cicle de concerts està com més o menys asseguda, deixada...

0: Doncs allà ens veurem.
1: Algun programa especial així? Sí, sí, sí, serem, serem, clar que sí.
2: Molt bé.
1: Bé, bé, bé. Tu també tirant exclusives, molt bé.
2: Home, ja que hi som.
1: Ja que hi som,
2: jo m'he crescut també, eh?
1: Molt bé, m'encanta. Doncs Griselda Zaragoza, un plaer haver-te tingut al backstage de Flashback.
0: Merci,
1: ja sabeu
0: vosaltres.
1: Que Flashback i el backstage és casa vostra. Quan vulgueu, esteu convidats, teniu les portes obertes. I tant de bo ens veiem en alguna de les sales. Brindem amb una estrella i fins la propera.
0: Una estrella de... Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. Merci.
3: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.

0: El so de Gorra Neta i aquesta proposta que es diu Marta són el backstage de Flashback, 10 minuts i les 11. S'acaba el dijous, 17 de setembre.
1: M'ha passat molt ràpid aquest dijous.
0: I m'està passant molt ràpid el setembre.
1: Sí, no? Sí, la setmana també m'ha passat molt ràpid. De fet, abans m'has dit, demà divendres no sé què. I he pensat, uac, demà és divendres.
0: Has buguejat, no?
1: Sí, perquè pensava que demà era dijous.
0: No, no, no. Això vol dir que la setmana se't fa curta, està bé.
1: Sí, se m'ha passat molt ràpid.
0: Que bé que s'està quan s'està bé, Andrea. Eh?
1: Sí, això ho hem de valorar, com quan no et fa mal la gola, perquè després un dia de cop et despertes amb mal de gola i cada cop que em passes et fa mal i penses, quan no em feia mal la gola no ho valorava prou. Per tant, mira, et dono un moment perquè em passis i valoris que no et fa mal la gola. Perfecte.
0: Ja està, perfecte.
1: Ha estat tan agradable aquest soroll.
0: Sí, ASMR, el backstage de Flashback, també. Ostres, doncs ara també vaig a valorar que no em fa mal el dit petit del peu, per si un cas, quan em faci mal el dit petit del peu, saps? Valorar quan no em feia mal.
1: Vols que et deixi un moment per si vols ballar una mica?
0: No, ara no, perquè no puc fer cap soroll, saps? Si faig un soroll, voldrà dir que m'he rebentat el dit petit del peu contra un canto d'aquí, de l'estudi.
1: Tota la raó, i hem de valorar
0: que no ha passat. Quin mal que fa això, eh? Sí,
1: sí, eh? Per què serveix el dit del peu, el petit?
0: Crec que ho debatrem en un altre moment, el backstage de Flashback. Esto fa cringe, el dit petit del peu, saps?
1: Fa cringe, 100%.
0: Avui, que ha sigut un dia un altre de porta giratòria al backstage, sí. En Marc Llibre, la Griselda de Zaragoza de Patrocinis Musicals d'Adam,
1: sí.
0: Que, escolteu, estan muntant una festa molt xula i aquest diumenge ja tenim el primer concert d'aquest cicle de concerts per celebrar els 150 anys, Macaco, a Palma.
1: A Mallorca, sí.
0: Sí, us podeu apuntar al formulari que tenim a la web. Jo crec que pel d'aquest diumenge ja no.
1: No.
0: Però per la resta que vindran, allà teniu tot el calendari i us podeu anar apuntant, d'acord? I el formulari obert.
1: Sí, el que més us agradi de tots.
0: I tant. Nosaltres toquem el 2, tanquem els ànecs, pleguem veles...
1: Molt bé.
0: I marxem a dormir. Demà divendres us direm el nostre top 3, farem la playlist de novetats, totes aquestes coses que fem els divendres.
1: Això mateix, i tot anirà bé.
0: O no, ja ho veurem, perquè el divendres és molt llarg.
1: Fins
0: demà a les 8. Adéu, adéu. Adéu.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu.
2: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback.

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Sí, la graciosa, com ens agrada. Quevedo, Elvis Crespo, després de l'Andrea i del Marc Frigola. Són les 11 i 4 minuts. Deixem enrere el backstage i encarrilem aquesta hora fins a arribar a les 12 amb Figaflaues, Teddy Swims... Només
2: exits amb Andreu Preses.
1: I també escoltant la col·laboració de luxe de Ginestà i Nil Moliner, que, per cert, dilluns van ser aquí al backstage. Recupera l'entrevista a tots els canals oficials de Flashback. Amb qui estaràs? Així sona la nova col·laboració.

Ho va patar molt l'estiu del 2025, a la fresca, figa, flowers, a Flashback. I ara baixant les revolucions per escoltar Olivia Rodrigo amb Stupid Song.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Benvingut al backstage, Mamaduixa.
2: Vas trigar 15 segons en enamorar-te de la teva dona?
3: No ho sé, perquè jo crec que ningú pot respondre, però sí que crec que és una cosa que de cop fa flasca.
4: Estic tan d'acord amb això.
3: No saps com i estàs prendiu. Jo me'n recordo el moment que vaig estar enamorat. Havíem de quedar i ella em va cancel·lar. Jo recordo ratllar-me molt fort per aquesta cancel·lada i dir, vale, Bruno, crec que estàs pillat.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

0: Oh, quines ganes de punxar-te aquesta cançó. Demà a la nit divendres a la sessió Flashback, o potser dissabte, a partir de les 11 de la nit i fins les 2 de la matinada. Per cert, si t'has perdut algunes de les sessions de Flashback, doncs les pots recuperar totes a la nostra pàgina web i també a través de les aplicacions. Per l'iPhone, per Android, corre, instal·la't a la Hagel Jamaican. I ara, l'última perla d'Olivia Dean. Només
1: èxits amb Andreu Preses.
0: Anar buscant el punt de la mitjanit amb Laurín, Rei, Cyril, abans So Easy to Fall in Love.

0: Martina, porta l'Ukelele.
1: Una ràdio.
2: Tots els èxits.
1: Flashback.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: amic de la casa, Eugel, amb Moving to the Sun, la veu espectacular d'Ultra NT. Que sí, com van passant les hores, eh? Aquesta nit que comença a refrescar després del ruixat d'ahir a la nit. 12 i 3 minuts, ara Mariana Grande, la nova cançó, Hate That I Made You Love Me. Bona nit.
1: Amb Andreu Preses.

0: la ràdio musical de Catalunya.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Què té aquesta cançó que tant i tant ens agrada? Teddy Swims, Mr. Know It All, una de les pujades més fortes de la llista. Posició número 12. I ara...
1: A Flashback, només exitja Andreu Preses.
0: Èxit d'aquest estiu que anem deixant enrere. Rayos de Sol, Juan Magán, Luke Ray, Henry Méndez.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Benvingut, Nil Moliner.
2: Me acuerdo que és molt important perquè parla com del meu any, aquell que ho vaig passar molt malament, i al final, pues, com tota la vida, supera, no? Diu la frase de "apareces sin avisar y ahora todo está en llamas", i mirava al públic i era com, va, qué cabrons i qué cabrones. Aparecen sin avisar y ahora todo está en llamas.
1: Ah, wow.
2: Llavors, toco Me acuerdo de ti, pues me'n recordo de tots vosaltres.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A

Tranquils, la màquina del temps la posem nosaltres. Des del 2012, Good Time, Old City, Carly Rae Jepsen. I ara, per arribar a la una, Chris de Sarandi. Primera cançó d'aquest artista, flashback amb Good Old Days.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits
2: en una sola ràdio.
1: Flashback.

0: Amb la tonteria ha acabat entrant aquesta cançó, eh? Èxit global, èxit mundial, la de Shakira amb Burna Boy. Dai, dai, d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits. La 1:03. T'has perdut algun dels millors moments de qualsevol programa de Flashback? Saps on els pots recuperar? Sí, tant que ho saps. A la nostra pàgina web i també a les nostres aplicacions per Android, per iPhone. Encara no la tens? Va, instal·la-te, és gratis.
1: Amb Andreu Preses.
0: I ara, mentre te la descarregues, si vols, I Knew It, I Knew You, és la nova cançó de Taylor Swift. Bona nit.

0: balada d'aquelles... Sort en tinc de tu. D'aquelles que és capaç de tocar-te la fibra.
1: Des d'Osona, Oques, gràcies, sort de tu. En un 3 i no res, 2:15. A punt, els Amics de les Arts, Eva Max, Luc Ra, amb superèxit, amb La Morocha. Abans, Animal, t'estrenem la nova cançó de Cat, Say a Flashback.

0: Els dies que vindran...
1: Tots els dies que vindran, quina sort de tenir-te al teu costat. Són els Catarres amb Diumenge sense drama. Arribarem a les dues amb Pharrell Williams. Cançó del 2013, bona meva tu, amb Happy. Abans t'hem d'estrenar la nova de Bruno Mars amb Karol G.
2: Amb Andreu Preses.
1: Una d'aquelles balades que, no ho sé, em recorda les balades típiques dels anys 80.